El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà i tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu. Yeah.

0: tant en el tu lloro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un labubu.
1: La
0: bubu. Ok, ok. La bubu. La bubu. La bubu, la bubu. Dígame, señor Chen. Sin límite tu mes, ok?
2: Escolta, Zicat.

0: Cat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

no sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, curiós, i a la vegada sí que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no... Les coses que duren no te les dona ningú.

No considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit, abans que jo li vagi ensenyant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de la FAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mou. No? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto al foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional

0: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
0: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
2: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
0: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys, cosa que...
1: Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
3: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts, 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, que no li has.
0: Com portes això de matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable i, de fet, un dia fins i tot una mica traïdor perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes, a més, tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure i, a més, pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, així que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment,
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre, a molts llocs de Catalunya, i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa, perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero, que diu: somriu-li sempre a la vida, encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser dues hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte es van fer famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada,
0: plorant. La setlist és la llista de cançons,
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
3: Pobreta.
2: Que aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps?
0: O sigui,
2: Les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums. I van quedar molt bé.
0: Maiol Roger, bon dia.
4: Bon dia, li puc fer una pregunta a Lara García. En alguna cançó tu vas deixar de cantar i, per tant, vas escoltar amb atenció la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues. Amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim. I a Muñeca Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir: jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després els ensenyo.
3: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa i ella mateixa ho va dir a diumenge.
3: Jo us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
3: I no ho fèiem gaire bé.
2: No, i dissabte jo crec que va ser un drama també.
4: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no es repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem cor al matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman, afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí. Sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà al matí, o del sol que ens donarà al matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos, que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, aquí la trucarem una mica abans de les 9, i a Iolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després, parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient, el Xavier Pérez Esquerdo.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de la García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que la de García, i depèn del dia que Maia Montero. Està depèn molt del bé. Dia per la Maia, no per la Sílvia
0: sí,
2: Pérez Cruz,
0: no, no,
2: que
0: clar,
2: afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella, a veure si també explica aquesta trobada amb Rosalia i el somni que va tenir, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalia. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matina ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: A veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic de les persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estrès, això pot ser evident, però sí, també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música
3: i anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. I seguim avui, també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit. També ho ets.
6: Jo també ho soc.
5: També ho ets, clar, d'elit.
6: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: D'elit.
5: De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt, molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
7: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló, i ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques, si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X, en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques. Fas que una gentada, també t'ho dic, sí. Al centre de Barcelona.
5: Sí, sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen, i a més, a l'Estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs, escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: Eh?
5: Ah.
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir estic apuntat a la llista.
5: Oi? Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar a 6:15, per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia...
0: Oye, ella.
5: Amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: que es veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un, vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro, de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove, està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
0: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar-se una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa. La copa de...
6: Sí, sí, estic veient fotografies que m'has fet arribar.
5: Ah, sí?
6: Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa. Sí, sí, va.
5: La copa no l'aixecava ningú. En aquell moment ja vaig donar senyals de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava. Vaig agafar... És que em fas una foto molt, molt natural, tot. No? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 2:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic, però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra,
0: ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: No pots. Jo el vaig treure i estic passant un fred. Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre.
3: Sí, sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentres...
1: Obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només. 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú que truquin.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentre està en Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Sí,
1: quants en celebren l'aniversari? En fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
4: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay. Mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carrancó. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Pomés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al Mànec i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça oferí celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugrana, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts a aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica Canalies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 1.500 llocs de treball a Catalunya.
2: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos. I sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
2: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
2: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
2: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
2: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
2: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
2: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
6: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts de 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
7: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
7: Sí, saps les caixes d'aquell 4
0: sí,
7: 99.
0: Sí, sí, sí.
7: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
7: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
7: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs l'Ego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
7: ara no hi ha límit.
0: Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja no,
7: ja, no.
0: Ja no pots jugar.
7: Home, t'he de dir que depèn quines peces. Ni amb 100 ni amb 40.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
7: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet, això sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
7: Home, abans ella, no. Ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100...
7: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
7: Ara ja, fins al límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
7: Sí, el barri de Llefià. Està en l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia. L'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
8: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
8: Sí, sí, sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la 1 del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, amb tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Catalunya, però les més violentes segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot en alguns casos, i tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus. I després, a partir de demà, ja comença a baixar perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
8: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
8: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquesta pot remuntar una mica la temperatura o no?
8: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
8: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
8: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
9: Ai, mira, això fa una mica de mandreta.
0: Va, m'escolta, t'abraces el coixí i ja està.
9: Sí, sí, sí, clar, quin remei.
0: Jo tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles.
9: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà el moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens
9: perquè
0: haurem d'esperar.
9: Perquè sempre estic pendent de...
0: D'aquell dia.
9: Quan vegi algú que les porti... I el dia seu les agafo jo.
0: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3CAT en viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per l'Atrapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
9: no?
0: Sí.
9: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa del 3CAT. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariana Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares.
0: Molt bé, estarà molt bé, estarà molt bé.
9: Conegudes per allà, pel plató de Col·lapse, jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat i per això, doncs, si ens esteu escoltant en aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3CAT.
0: Mare meva, aquest 3CAT en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3CAT, amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3CAT en viu. Què més tenim? Vam!
9: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols han participat catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Rec. Les altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
9: Una festa solidària que es va celebrar ahir al Manac. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sidosa. I recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH i, per tant, també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que, per cert, he de dir-te que la tarda vaig estar mirant a Sidosa el documental d'Eduardo Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
9: Sí?
0: Molt interessant, sí.
9: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, jo i el Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça, per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que a aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol. futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
10: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
11: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí has ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
10: Aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
12: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca!
10: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte «Sou collonuts».
13: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
3: Bueno, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i el Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
3: Doncs ja el pots oblidar.
0: On falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
14: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges, i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Mariol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i
1: també.
2: I amb vosaltres i fins als cafès que vulguin i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues o dues de les grans parts del conflicte a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, l'acte de Montjuïc. Aviam què ens pot explicar del seu contacte amb el Vaticà i del poc que ens pugui dir de per on anirà l'acte. Tindrem a l'exministre Manuel Castells i a Sílvia Pérez Cruz, no junts, sinó separats, en aquest estudi de Catalunya Ràdio per fer el matí d'avui.
1: A partir de les 6, com sempre, amb Ricard Ostrell. I arriba el moment de la dada Mayol, tornem a la rutina, Lara García, Marta Viana també preparada. Us convidem també els oients que ens esteu escoltant a participar en directe. Avui de què va, Mayol?
2: Doncs mira, després de la rua per celebrar un nou títol, una dada sobre la Lliga.
1: A veure, vaya tres, li estàs preguntant ara sobre la Lliga. Ja no tenim ni idea de futbol, jo no sé ni el que és un fora de joc.
2: Quants quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
2: La Copa. Quants quilos pesa la Copa? És tota de plata. És una...
1: Jo diria...
3: És grossa.
1: 20.
2: 15-20.
1: Va, Lara.
3: 23.
2: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, escolta, ens ets malament.
2: Molt bé.
3: Ens hem de felicitar i
1: vosaltres,
3: molt
1: bé. El que sigui
3: bé.
1: Plata.
2: Sí. 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid.
1: I tant.
2: Que és on es fabriquen tots els títols. I només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
3: Com?
1: No ho he entès.
2: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
2: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·legi
3: guanyava... Ah, sí? Com Eurovisión.
1: Ah, va, exacte, llavors, com la corona de Miss Universo.
2: Tu només te'l pots quedar en propietat el trofeu original si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
2: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat te la podrien donar.
3: Doncs sí,
2: només,
3: clar.
2: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de lliga i crec Madrid, que tenir-lo, el té en Barça, Atlético de Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant d'aixecar la Champions.
3: Però l'aixecarem.
2: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No veig clar jo el de la Champions aquest any.
2: Carles, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Va, ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
2: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, eh? Ens podeu seguir trucant.
2: Soc de mantenir nòrdic en peu fora.
1: Molt bé. Ah, això està molt bé.
3: Per regular.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. Repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frenar el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
6: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
9: Rupiti. Rupiti. Rupiti. Rupiti. Evitem el soroll.
10: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
11: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
9: Un informatiu sense presses.
10: Per donar context als grans titulars.
11: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
12: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
13: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
14: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
15: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
14: Sí, vaig dir que no ho coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
16: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
17: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que, bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura. I us hem preguntat, als que ens esteu escoltant a aquestes hores, si ja teniu el nòrdic tret o encara el manteniu posat. La pregunta intensa, aquestes hores del matí.
3: Important.
1: Doncs mira, saludo Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
18: Hola, molt bon dia.
1: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
18: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plàtan i un cafè amb llet.
3: Però
1: quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
18: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat, i després a partir d'allà ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual,
1: on us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
18: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el súrdic, o sigui, nord, sur.
1: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
18: No, és que mentre m'estava afeitant ja l'estava buscant, Sí. Escolta, molt de matí, ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta,
1: endavant,
18: tu.
1: Escolta, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
18: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern.
1: Sí.
18: Tinc tots els teus, i en aquell moment estic divorciat i estic sol. Ningú me'ls escalfa els teus, tu. És una merda, això, tu.
1: Escolta, però hem de fer una crida des d'aquí. T'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
18: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat us vindré a fer un petonet, de veritat.
1: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
18: Mira, que sigui sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i avui jo no la vull excessivament tampoc allò de viure, però no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu, eh?
1: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
3: No ens ho vestiguis.
1: Escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa i en 3, 2, 1 et trobo nòvia i què?
18: No, et convido a esmorzar.
1: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa?
18: No, a tu i al teu equip, eh?
1: Home, i tant, només faltaria.
3: Home, vindrem.
1: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
18: I tant.
1: Martí, una abraçada ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
3: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
18: Vinga.
1: Una abraçada.
18: Bon dia.
1: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Com estàs, David?
19: cosa que està rinfent-ho de 40 anys més.
1: Et sento una mica malament, David.
19: Em sents malament? Vols que tregui la ràdio?
1: Sí, sí, et sento com...
3: Sí, que
1: com...
3: treu la ràdio.
1: A veure, ho provarem.
19: A veure... Em sentiu la millor?
1: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
19: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
1: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
19: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el del d'estiu. Bueno, el d'estiu, el de primavera.
1: Aquell una mica més primet, eh?
19: Tot, eh? Sí, una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure

0: però bueno...
1: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, eh? Compte que...
0: No, això sí, això no falta.
1: És important, David.
0: Moltíssim.
1: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
0: Gràcies, guapo.
1: Una abraçada.
0: I felicitats pel programa.
1: Gràcies, David, gràcies.
0: Adéu, guapos.
1: Molt bé, adéu. Escolta, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
2: Un referent.
1: Exactament.
2: Un referent, perquè nois, nosaltres no hi anem.
1: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara Garcia, moltes gràcies.
2: Fins demà.
1: Demà hi tornem.
2: Demà dimecres.
1: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
2: I després divendres.
1: I després divendres. Tinc per aquí el cordomí.
3: Bon dia.
1: No, i de veritat, és que les reflexions...
3: Aquestes converses productives, eh?
1: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
3: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força, però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya, les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo.
1: Deixeu-lo, no li passi de cas. Exactament. Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
3: Apa,
1: fins que vagi bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia?
1: Tu has tret el nòrdic o no?
4: No, encara està allà.
1: No el treguis, eh?
4: No, ho faré.
1: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
4: Sí, exacte. Ja
1: ens veia. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: els experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pa.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso es que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo, la sèrie Se nos ha ido de las manos, i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que, a més, això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I, a més, divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seguem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Sí, però per això som d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Sí, només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu televisió espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, la televisió espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat algun moll de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... No sé que diguessin des d'entrada ja s'havia pactat que això seria només una prova, i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és això, però encara que hagi estat per l'audiència, trobo com a programadors, o sigui, fatal que ho hagin fet després del primer capítol. Vull dir, dona-li una mica més de temps, sí, i en una televisió pública encara més.
1: No és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol del de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, 9,2...
1: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions del contracte que té. Que una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant en el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu que em va recordar? Em va recordar l'Évole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo en aquest primer capítol, per mi, és de treure's el barret i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí,
3: no? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast,
2: mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell,
3: molta gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis,
3: accés.
2: Exacte, si no és per Televisió Espanyola de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I per tant, per això és tan important que
3: la gent gran,
2: així,
3: bàsicament.
2: Sí, sí, exactament.
1: No, el dijous sortirem de dubtes, Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no hi serà,
1: que estigui,
2: No, no està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està...
2: Sí, sí, me'ls miraré tots, no en tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: compte avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè no, és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com una llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí, era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies masses llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diuen Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec, no? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica trobo agressiu l'estètica de les xarxes i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan senzillament és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que són més parlades.
0: City.
1: Per exemple, amicus omnimus, amicus nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ah, ostres.
1: Està bé, aquesta també és xula, eh?
0: I tant. Next. I una
1: Next,
0: gran veritat.
1: Per exemple, aviam, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, pot tornar.
2: Sí, sí, allò, aliena vitia en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: O sigui, no veiem la pica a l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere.
0: Que bona xarxa, superràpid, eh?
1: I a vegades té la traducció en anglès, en castellà, en llatí, ai, en italià, perdoneu, etc. No? A veure, te'n busco alguna altra?
0: Sí.
1: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
0: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatjat a Roma.
1: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia. Mam, és que no sabia que en volies tantes. Un segon.
2: Sí, jo crec que sí, que és això.
1: No, espera't, home, que ja m'ho he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una que sí. No tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, te torno a dir... Felicem diem natalem romae, t'he sentit? Sí. Urbi a eternae exoptamus.
0: Sí, he confós el romae amb el romanorum, però més o menys no anava molt...
2: Sí,
1: bé. És que és xulo, es pot anar endevinant i també hi és a Instagram, com us deia.
0: A més, si vas a Roma mai passes encaminat.
2: Exacte.
1: Mira, ben vist. Escola Latina, de veritat, t'estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
0: Insta també, eh?
2: Em pensava que era de Valls de Latiner o Escola Latina.
1: No. Escola Latina amb H, i poseu una H, recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada. Ens

0: Unicat.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, res, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és una, un grup de música, sinó una gent que fa, enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen sí. Bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma, perquè, bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, eh? Però que jo, quan veig que hi ha certes coses que les organitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocat, el famós Bar Bocat, que està aquí a Via Augusta... i on va com tot el món
3: de
2: la creixia
3: de contingut. Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
4: Vas passar el dia per davant i per mi des de fora tampoc es veu gaire res.
2: No, és un bar normal i corrent, és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 8 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, o sigui, a la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocat, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.

0: clar, a diferència del Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no, no s'hi pot entrar, d'acord? Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que, bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap, vull dir, el Barbocato no sé si hi heu estat, però tampoc és un espai molt
2: gran, no?
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no.
0: Com a... Sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbocat a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també contrajaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... En un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé... Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: Sembla un disco aquí, Gavina
1: sí,
0: MP3.
1: Sí, totalment. Sí. Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això.
2: Sí,
1: que
2: com el Tiny Desk, també, no? Al final.
1: És tan petit Total. Que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i sobretot està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però, no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
2: Ja. Però si us dius Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes. Per tant, és important que la qualitat tan visual com auditiva sigui fantàstica, molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que serà, què, 15 o 20 persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, de no veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les Al·lèrgiques al Polen van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho havíem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents aviam de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha res penjat, però perquè va ser ahir, home, ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir el que van fer, no?
2: Tots els pubs, doncs, sí. Vull dir que realment no estan de...
0: Sí, d'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar. I a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten a grups més petits, que ens descobreixin en directe a persones que estan començant i que potser tenen projectes interessants i sobretot que són molt bons músics, perquè tinc la sensació que en aquest país, a vegades, bueno, en aquest país hi ha tots, en realitat, premiem més a la viralitat i a la gent que està al mainstream i que fa coses com sorprenents i que a nivell de xarxes socials és molt potent, però que potser no són tan bons músics, i que, en canvi, la gent que surt dels tallers de músics, de l'ESMUC, que són penya, que tenen unes nocions molt fortes de com s'ha de fer la música, no els donem cap oportunitat per exposar-se, i crec que és un molt, molt bon lloc.

0: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Posem crítics i tornem a parlar de la IA. I en aquest cas, com afecta a la democràcia, la intel·ligència artificial? Laia, hi ha possibilitats de manipular la població o directament els processos electorals en si, que tampoc hem dit mai que siguin molt útils, però vaja, que no es pot fer trampes amb això, i la IA ho podria facilitar una mica. Sembla que comencen a haver-hi estudis al respecte.
2: Doncs mira, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, després del cas que va passar a Buenos Aires, l'any passat va córrer un vídeo com superrealista, però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i, per tant, doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó, per exemple, l'any 2024, als Estats Units, el chatbot Grok, el de la xarxa social X, que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats i que, per tant, no es podia presentar. I això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris, justament a través, doncs, això, de Twitter i, en aquest cas, doncs, de Grok. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa 2 anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per justament influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada, i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població, sense que una mica la majoria en siguem conscients de les conseqüències, per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta, per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Què passa ara que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals, i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà manipular aquestes properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estiguem al cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus, doncs, de continguts, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i, sobretot, una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: No et ratllis perquè no et surti una base, eh?

0: apostant avui, Laura, per què esclatam?
1: Aviam, comencem a escalfar temporada de rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
0: No es pot, oi.
1: Ja ho sé que és il·legal.
2: En una terrassa sí que es pot.
1: En una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no, no et donen taula.
3: I per què no fem que el que no es pugui és o fer xivarri
1: ara,
3: o no recollir la brutícia?
1: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que a més és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo ara que això, vaig a dir una cosa que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot. Però hi ha com moltes excepcions, no? Amb l'ansia és festa major, evidentment ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
2: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat, eh?
1: Sí, clar que sí, aigua amb gas.
2: M'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
1: I jo no estic a favor de que els multin, vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després un dijous que pel que sigui tu que treballes a l'hostaleria i treballes tots els caps de setmana és el dia que tens festa perquè lliures aquell dia i llavors tu no tens dret a fotre't una cervesa en un banc del carrer? Bueno, nois, jo crec que això fa aigües per tot arreu.
3: Té raó la Laura.
1: Bueno, jo entenc que hi hagi com una mena de regulació, però és el que deia la Laia, de... Si fas molt soroll, no pots estar a les 4 del matí fotent un soroll de Déu.
3: És que paguen just els pecadors després.
1: Si pixes al carrer... O sigui, totes aquestes coses que estan
3: associades... Si deixes brossa, però hi ha molta gent que deixa brossa i veu cacaolat i deixa brossa igual.
1: I gent que pixa al carrer a les 2 del migdia sense haver begut cap cervesa. Vull dir, que es condemnin aquestes actituds incíviques que fan que la convivència sigui tensa i que els carrers estiguin bruts. Però què té a veure això amb que jo pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no me dissimuleu. Estàs defensant el capital, doncs que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més, en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, pot ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, és entrar a dintre. Perquè
2: està molt ocupada.
3: No n'hi ha, i a més si vas a prendre un cafè diuen que no perquè volen que sopi el...
2: Ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que es jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc. I diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm el
1: pare. És que no pots estar ni dret,
2: clar.
1: És il·legal.
2: És aquesta absurditat, eh? Vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
1: I en canvi... Jo tampoc dic que ja estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer. Saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar així.
2: Sí, ben vist.
1: Si vols mirar des de perspectiva de salut...
3: I cremar motos, això que dèiem avui, si tu puges veure un carrer cremant motos trucades i mil coses.
1: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
2: Als pobles no passa.
4: Amb la rima arribant. Els experts, ICAT.
5: Ei, mira, escolta, tot el que mostres et puc dir que no m'importa. Jo sóc feliç amb el que tinc, la vida és curta. Tu no et pregunten el que val, sinó el que costes.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la Worst Ever d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti. No vull saber. Exacte, però no, no. Ara, quan parlem del Coti, ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa.
1: Més
0: conegut com a Coti. Sí.
1: Ai, bueno, caramba,
0: molt millor Coti, no?
1: Sí, sí.
0: No
1: sé. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tumbant de segle ens va deixar cançons que van petar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui. Un error, la recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Rine. Els Rine són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, perquè No m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges.
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh? I a més, he buscat a veure si parlaven en un moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. Jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: Hi ha un problema amb el
0: wo. Jo crec que si... El wo i la repetició. És el wo, la repetició i el mateix tom, la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Worst on Ever d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: Parlem de llibres. La mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no
1: haurien de sortir
0: d'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat! I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir, interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
1: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc, va acabar estafant mig poble.
1: Hòstia.
0: Allí on tothom es coneix, mig poble. I tota la família amb la coneguda trama de les preferents.
1: Hòstia.
0: Segur que ho recordeu, allò.
1: Sí, sí.
0: És un home que citant el llibre, diu, empaqueta i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
1: Sí,
0: va,
1: crec que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge.
1: Ah, sí?
0: Sentim l'autora.
2: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que a més no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest, a nivell de puresa, d'esperit, és el més pur de tots els personatges i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferideta d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta, i sobretot no saber detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les seves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs, em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
0: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
2: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual d'una banda tinc la societat doncs, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i hi vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. A l'hora d'explicar determinats fenòmens, com per exemple la intenció de vot o el clima d'opinió d'una societat, clar, sovint sent explicacions o estudis o llegeixes articles superelaborats de per què puja l'extrema dreta o per què passa X fenomen. Tot com molt recargolat i després te trobes que l'explicació a peu de barra de bar és bastant més senzilla. Ah, no dic que no sigui preocupant. Crec que n'hi ha una infanteria obrera a tot arreu dels pobles i de les ciutats dels països catalans que no estan en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
0: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Zafón, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
1: Home, què menys.
0: És que és el títol.
1: És que no siguin les protagonistes.
0: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
1: No.
0: És un passatge del llibre que és un dilema, no? Diu la protagonista...
1: Seria un passatge dilema i no un dilema.
0: No em quedava tan poètic. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant cada regada tot. Em calle i m'ho engolisc tot, i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits, i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es farà la situació?
1: Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema, perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia, o fem la revolució?
2: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas, veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
3: Els experts i cap.

0: arrenquem amb un concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho facin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la primera en saltar a l'escenari a Estrella Damm. Ho farà a 4:45 de la tarda, tot seguit, i actuarà la Muixca. Yo te recuerdo entre humo y las copas. És un dels pocs concerts que farà l'Irma Farelo aquest 2026. La Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn doncs serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella Damm culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses. I on estàs? Quan vindràs? A l'altre escenari, al Mediterràniament, la festa començarà amb Ginestar. Els germans Serrasolses actuaran a 3:45 i acabarà cap a les 5, doncs que serà quan comencin el seu espectacle Els Catarres. A 6:45, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 31 fam.

0: Fòrum de Barcelona per celebrar els 150 anys d'Estriadam. Pel que fa a les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estriadam. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop, Twice, actuarà al Palau Sant Jordi. Els grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is Four. Sobre l'escenari s'esperen coreografies mil·limètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxit. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits.
1: Paraules d'amor senzilles i tendres.
0: Els concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic, doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de dos àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres, doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidon, Guillem Roma, Lavet, Glaux, Litus i el productor del disc Juan de la Torre de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar BSN i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 2:15 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcángel i Bad Bunny.

0: Alfava va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte.
1: El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes, vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena.
0: Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cabira, que és el projecte d'Eva Valero.

0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar a l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa

0: Viària Catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
1: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals amb tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació, Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que en les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de dos agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
0: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com dèiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'USTEC Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
0: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres. Però on voleu posar el focus avui, especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi hauran, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diverses raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
0: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de el conflicte, continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
0: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'USTEC, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap obrir una operació policial i, a més, de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així i, per tant, nosaltres, evidentment, ho denunciarem, perquè, a més, és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. Aquestes dues persones es van passar a la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no, hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar, acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
0: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous en la mesa sectorial?
6: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400-500 euros, i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, això el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
0: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume d'Ormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
7: Molt bon dia des de Mataró, justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent talla a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen per seguir reivindicant petits peticions que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant doncs aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica, Rodrigo, bon dia.
8: Bon dia.
7: Explica'ns una miqueta doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
8: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubo va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc. Diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
7: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
0: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, Londius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan amb nosaltres, el dia important, el dia que no són tan important, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada, unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
2: Avui va de pluja. Més que de pluja, va de paraigües. L'altre dia vaig passar davant d'una botiga que venien paraigües de tot tipus. Em vaig parar perquè em va cridar l'atenció la varietat de paraigües que hi havia. I jo, que sóc curiosa de mena, n'hi havia un de lluminós, un que s'il·lumina amb les gotes de l'aigua. Aquest em va encantar, el vaig trobar molt simpàtic i molt cuqui. També n'hi havia un altre que porta altaveus incorporats per escoltar música o parlar per telèfon quan plou. I un altre paraigües que té un sensor que va connectat a una aplicació al mòbil i et va informant del temps i t'avisa quan plourà perquè no te'l deixis a casa. I mira, a mi se'm va escapar el riure, perquè jo no tinc cap paraigües tan modern, però tinc un souvenir de Besalú que és un mussol, i aquest ja és un membre més de la família. Li en diem en Carlos. Si venen pluges, en Carlos ens avisa. Quan fa un dia esplèndid, està de color blau, brillant, preciós. Quan no ho té clar, es posa d'un color lila no gaire definit. I quan plou, en Carlos es posa de color rosa, que no hi ha cap dubte que està plovent. Doncs mira, jo estic molt a favor de la innovació, però el tradicional també té el seu punt, oi?
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que més tard caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
4: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com veiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país, amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda, quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
4: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a usted i diem, vols, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
4: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
7: Bon dia, Helena. Si fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron, un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a dos dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí dos dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
8: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos, que es reobri la negociació, perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
7: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical del col·lectiu docent?
8: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat, doncs, defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat, i no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
7: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a dos dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de to.
4: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys, en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Dóna'ns els últims detalls d'aquesta protesta on esteu vosaltres, aquí a Mataró.
9: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de 200 tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. A aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat amb aquesta vaga indefinida.
10: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATEF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho, perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocada que està la nostra salut mental, que sobra fer això, però és que uns ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
9: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
10: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en de vagues, ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent, i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
9: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
4: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
11: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
12: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
11: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
13: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
14: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
11: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
4: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rum als països Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
15: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
4: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a Londres estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
16: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
4: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada, amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
17: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
18: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
17: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
4: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
19: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
20: El viernes pasado estuvimos precisamente, el jueves, perdón, estuvimos en Barcelona ante con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está Recursos Humanos para atenderlas. pero en sí no es lo que queremos. No queremos es negociar ya el mesa y ya está.
19: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
4: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
4: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
21: Es un partido de necesidad, de supervivencia, de hacer historia, porque es continuar en primera división. Un equipo que ha de patir porque la temporada ha estado así y en de tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
4: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
22: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
4: Sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
0: la Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
2: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
0: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: És el mateix les begudes isotòniques o energètiques per hidratar-nos quan fem alguna activitat física?
4: Les begudes isotòniques i les begudes energètiques...

0: Cafès. Per aquest motiu, els infants o persones amb problemes cardiovasculars no n'haurien de beure mai. Durant l'activitat física intensa, especialment quan és de llarga durada, les begudes isotòniques poden ser útils per mantenir l'equilibri d'electròlits i prevenir la deshidratació. Les begudes energètiques, en canvi, no són recomanables com a principal font d'hidratació.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
4: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
3: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
5: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma Gramenet en tots dos sentits, la C30 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, són desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del nus de la Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre

0: de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
1: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant, al Bages, al Mollanès, també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià, i n'estarem molt pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
4: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
0: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
5: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
5: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
7: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
8: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
5: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
0: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara, hi havia moments de tensió. Aquí entereu vosaltres, no?
9: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant a tu també t'afecta, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
10: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
11: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
9: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32 i sembla doncs que a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
0: Des de TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. De 9 del matí canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
12: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
13: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, una picada ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
0: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
14: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel, quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, que nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
0: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
15: Es necesario que las negociaciones de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
0: En 10 minuts arribarem a 9:15 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
16: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
17: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
0: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
18: Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiguen les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
0: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
19: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit dijous contra la Reial Societat.
20: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
21: Els EUMIES Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
22: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països de Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
21: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EUMIES Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això? Exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
0: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local. El diccionari Termcat.
1: 40 anys, 40 paraules.
2: 2022. Consentiment. Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
0: Sandra Cuadrado.
3: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del Només Sí és Sí, van publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí, i és important perquè posa nom a les violències contra les dones, un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
7: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
6: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. a la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, a la Pota Nord, a la B-Vincua de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
9: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
6: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
7: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
6: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya, on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on s'hi sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
6: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
6: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 8:45 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
11: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
6: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
12: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma i ens dona molt de tranquil·litat això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
6: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kashek, alliberat diumenge per Israel després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kashek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
13: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel, quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
6: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
14: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
15: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se en una futura bilateral, doncs segurament serà així.
6: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
16: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
6: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
17: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
18: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
6: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prou candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
19: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic, amb l'objectiu prioritari d'assegurar el servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
6: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
20: Bon dia.
6: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
20: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arribada al Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
21: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, el dia que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final, pensa, és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
20: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
1: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que en qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
20: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
2: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
20: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga CB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lluances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Campo del Bàsquet Manresa.
22: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
23: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè té molta qualitat, més el rebot.
20: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontajau.
24: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
20: Molt bé.
24: Gràcies, Marta. Adéu. Que vagi molt bé.
20: Bon dia.
24: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
25: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori demà a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
24: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
0: La xarxa de comunicació local.

Hola, molt bon dia, sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea. Dir-vos que per començar el que farem, com és habitual, és comentar les informacions més rellevants del nostre municipi. Ho farà la nostra companya Carla Ramos. Després, avui us volem parlar d'un llibre, es titula Llama-me Mar, i avui tindrem oportunitat de parlar amb la seva autora. Farà la presentació aquest divendres al Centre Cultural La Marineta i el llibre parla de la primera dona transgènere de Mollet del Vallès. Comentarem allò amb l'Alexia Gázquez Ruiz, que és l'autora, doncs, que és el que l'ha mogut a fer aquest llibre, si va conèixer doncs, a la mar, i una miqueta doncs, això, no? Si es tracta o no de la seva primera novel·la. Ara ho explicarem perquè ens acompanyarà aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Després tindrem l'oportunitat de sentir com fem cada dimarts a l'espai de Cultura Viva, que realitzen els companys de Ràdio Hospitalet de l'Infant i que avui ens donaran a conèixer els gegants, gegantons i capgrossos de l'Ametlla de Mar. També tindrem a l'Espai del Tast, compartit amb el crític de cinema, podem dir, o si més no, una persona molt coneixedora de l'àmbit de les audiovisuals, que és en Felipe de la Cruz, i a la recta final del programa tindrem a l'Espai de Sons de Taverna i, com no, l'Espai del Col·leccionisme, que avui ens portarà a parlar de la col·lecció d'etiquetes de formatges petits. Això ens ho explicarà la Montserrat Cabarroques. Tot això en el dia d'avui, el Posa't les Piles, comencem.

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Què comentarem en el dia d'avui al Posa't les Piles? No? L'informatiu Mollet al dia ho comentem ara en el Posa't les Piles, però són notícies que recollirem a l'informatiu de la Una, digues.
1: Doncs sí, comencem parlant avui d'esports, i és que Àngel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Després d'estar 3 mesos a la banqueta molletana, Soto va arribar a l'equip el passat mes de febrer per revertir la situació en la qual es trobava l'equip i salvar la categoria de primera catalana. Amb aquests 3 mesos de treball, l'objectiu no ha estat possible, però el club molletà ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar amb el projecte de cara a la temporada vinent. Ara, doncs, els esforços se centren en renovar la plantilla i demostrar que es pot tornar a primera. En aquest sentit, Àngel Soto ha destacat que la plantilla necessita un canvi, ja que afirma que hi ha certes carències amb alguns jugadors.
2: Bueno, hacer una

0: hacer una plantilla pues que podamos llegar a competir y que tenga un buen nivel para poder subir el equipo a Primera Catalana. Un poquito lo que me he encontrado en la plantilla donde estábamos ahora, pues eso, ha habido alguna carencia con algunos jugadores, porque hay jugadores que sí que son buenos y son jugadores de la categoría, pero bueno, esta semana, por ejemplo, es un poco el vamos ganando 2-0 ahí en Bos de Tosca y ves que jugadores se sienten bien jugando y luego haces cambios y hay jugadores, pues eso, que no les da, y es eso, intentar buscar una plantilla pues acorde a la categoría para poder subirla.
1: Ángel Soto va agafar les regnes de l'equip molletà a mitjans de febrer i el primer maig va ser a casa davant del Torroella. Un partit que va resultar en victòria i que de fet trencava la ratxa de 6 derrotes consecutives. Tot i aquesta esperança, l'equip es trobava en un moment complicat per salvar la categoria i els resultats posteriors no han acompanyat, tot i que encara quedi un partit per acabar la Lliga, que de fet es disputarà aquest cap de setmana. Els molletans ja no s'hi juguen res i Ángel Soto, amb la mirada de posada la temporada vinent, doncs ha afirmat que és probable tornar a Primera Catalana. En 29 jornades disputades, recordem doncs que els molletans han guanyat únicament 4 partits, 2 dels quals han estat amb Soto a la banqueta. Tot i així, doncs, de cara a la temporada vinent, l'entrenador s'ha mostrat confiat en que es pugui pujar a Primera Catalana i també ha agraït la confiança dipositada en la seva feina per part del club molletà.
2: Molt bé, doncs, a veure si l'Àngel, no, que quan va agafar doncs allò al timó, va dir que ell intentaria per totes, no ha pogut ser, però tindrà tota la temporada vinent per aconseguir-ho.
1: Doncs, si més no, això ja se sap, que quan un entrenador s'incorpora a mitja temporada, en aquest cas que fa només 3 mesos, és difícil poder revertir una situació, doncs perquè potser no acabes de conèixer algunes dinàmiques, alguns jugadors, per tant, el temps era molt limitat en aquest cas, però sí, doncs esperem que la temporada vinent aconsegueixin aquest objectiu.
2: Veurem també si introdueix nous canvis, que això també s'haurà,
1: segurament,
2: no? Es veurà segurament durant la temporada d'estiu, no? Que anirem veient allò, fitxatges o possibles canvis.
1: Segurament que sí.
2: Molt bé, més coses, Carla.
1: Comentem altres temes, i és que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sense una data definida, tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig. Diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram, fet que afecta especialment els usuaris de Mollet, que seguiran depenent del transport alternatiu per carretera. Un dels principals contratemps ha estat l'esfondrament al mes de març d'un mur d'una empresa situada a la sortida nord de l'estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el tram de via única de la R3 i ha alterat el calendari previst per la represa del servei. A aquest problema s'hi afegeixen diversos robatoris de cable de coure i els danys que encara presenta la catenària en punts de Mollet, la Llagosta, Santa Perpètua i també Montcada, on encara no s'ha pogut restablir del tot la infraestructura elèctrica. Per ara, ni Adif ni Renfe han concretat quan es podrà reprendre el servei fins a Mollet. La reobertura dependrà de l'evolució de les obres i de la reparació dels desperfectes provocats pels incidents dels darrers mesos. Així que doncs, no hi ha previsió de poder recuperar aquest servei de R3 properament a la nostra ciutat.
2: Queda dit, Carla, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
1: A tu, Emma.
2: Aprofitem allò per dir que avui és el Dia Mundial, no?, per visibilitzar i evidenciar el que és la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i altres malalties associades, i que avui a les 12 del migdia hi ha doncs lectura del manifest davant de la Casa de la Vila, així que des d'aquests micròfons convidem també aquelles persones que puguin apropar-se per donar suport a aquelles persones que pateixen aquestes malalties.
1: Doncs si nosaltres també ho recollirem a l'informatiu.
2: Molt bé, que vagi bé. Ara anem a saber de la previsió meteorològica, que tot i que sembla que comença bé el dia, sembla que ha de girar-se, perquè hi ha avisos també per precipitació, per quantitat de pluja, així que anem a parar atenció, que ens explica en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia. Una situació que ha de canviar com un mitjó entre el matí i la tarda, pel que fa a l'estat del cel, també la temperatura. Sí que podem dir que fins al migdia pocs núvols arreu de Catalunya. Alguns cap a la Costa Brava o l'Ebre, però ben poc importants. I, en canvi, la tarda i el vespre acabaran ennuvolats amb trons i alguna d'aquestes tempestes intensa, amb calamarsa, sobretot a les comarques metropolitanes, també l'interior gironí, entre la Garrotxa, l'interior de la Selva, on més. I atenció també a algun patac d'aigua destacable a les Terres de l'Ebre, o a cavall de la vall del Corb, l'altiplà central i la capçalera del riu Gaià i Francolí. En aquests indrets, aquesta tarda, tempestes molt fortes. Estem pendents a la xarxa.
4: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que en el Posat les Piles teníem una primícia, i és que justament aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre Cultural La Marineta es farà la presentació d'un llibre que, doncs, jo crec que és pioner també aquí a casa nostra. El llibre es titula Llama-me Mar, i tenim a la seva autora, que és l'Alexia Gázquez Ruiz. Benvinguda, Alexia.
1: Gràcies, igualment.
0: Molt bon dia. Ja conversant amb ella, perquè en ràdio ja passa això, que quan els micros estan tancats també es generen allò, converses i tertúlies, que són, de vegades dius, llàstima que no estiguessin encesos per compartir-ho amb tota l'audiència. És el que intentarem ara amb l'Alexia, que ens està explicant que aquesta és la seva primera novel·la i és una biografia, de fet, no?
1: Sí, autobiògrafica, sí.
0: Parles de la primera dona transgènere d'aquí de Mollet del Vallès.
1: Sí, és, diguéssim, autobiogràfica, és una mica de memòria i reflexió social, perquè a part dels seus problemes, doncs, també reflexiona una mica sobre la diversitat cultural i lingüística, idees que ja tenia, que estaven al seu cap sempre, i bueno, doncs, anava escrivint, era la seva forma com de sortir dels seus problemes. No va trobar amb l'escriptura, no, doncs, una forma d'evadir-se dels problemes que tenia. I bueno, jo és com un homenatge que l'he volgut fer, i a les persones que, com ella, busquen el seu reconeixement, ser reconeguts i respectats, perquè ella, com va ser de les primeres dones trans, va néixer el 1947, doncs clar, va tenir un camí que ara, doncs, encara que la visió...
0: Encara costa,
1: però clar, evidentment... Doncs, imagina't, clar, si ara costa, doncs pues, imagina't quan ella va començar el seu camí, de que va dir que no se sentia un home, no?, que volia ser una dona.
0: Clar, de fet, allò, més enllà del canvi de nom, sí, però que comentes, no?, de dir-se Francisco, clar, Paqui, clar, fins arribar a Mar.
1: Exacte, ella era Francisco, amb 22 anys va decidir que, o sigui, que no podia seguir ocultant la seva identitat, com se sentia, ho va dir a casa, la família, això va ser un cisma gran, perquè clar, no ho van entendre, igual que la societat, li va costar molt, no?, de guanyar el seu lloc com a dona, no?, i el reconeixement, sobretot, tant legalment, tant amb el DNI, o sigui, la documentació, això va ser que li posés tant el nom com el gènere. Va ser una lluita important d'anys, que li va portar bastants anys.
0: Alexia, jo t'he preguntat, la Mar està viva? I m'has dit, malauradament no, però tu vas tenir l'oportunitat de conèixer-la, no?
1: Sí, sí, sí. Jo la vaig conèixer, i és això. Les persones que l'hem conegut, clar, no és una persona fàcil. O sigui, no va ser una persona que tingués un caràcter fàcil degut a que tenia trastorn bipolar i de la personalitat. Clar, tot això va ser degut a la situació que ella havia viscut al llarg de la seva vida, no?, de l'ocultació de lo que ella se sentia, de lo que ella era, fins que ja, doncs, va tirar endavant, va dir, soc una dona, vull que quedi reflexat, que tothom ho sàpiga. Clar, Francisco, diguéssim, mai havia sigut Francisco, encara que el seu naixement li posessin...
0: DNI, sí.
1: Exacte, el DNI, exacte. Però ella, pues mira, amb 22 anys va dir, bueno, pues ara seré Paqui, quiero ser una mujer, va començar el procés d'hormonació, de, bueno, el procés per convertir-se en una dona.
0: Jo crec que les teves mans van caure també, no sé si cartes, uns escrits,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí, sí, cartes d'elles, d'amics, de la Marina, que ella va fer el servei militar Marina, a Cartagena.
0: D'unidó.
1: Sí, al Lepanto. I sí, sí, tota aquesta documentació, aquestes cartes personals, familiars, doncs és tot el que il·lustren, diguéssim, és com el motllo, no?, diguéssim, el fang del que està fet aquest llibre, no?, la forma, diguéssim, jo tenia el fang i li he donat la forma amb les meves mans, i fet la història que crec que ella volia, no?, que el món la conegués, no?, penso que estaria contenta.
0: Tu, de fet, es va ajuntar allò que... una bona història...
1: Exacte.
0: I tu tenies ganes d'escriure, feia temps, no?
1: Sí.
0: A més, tu sempre has estat escrivint,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que jo tota la meva vida, bueno, he escrit en plan, diguéssim, teràpia curativa, que dic jo, no?, com ella feia, també. I també em vaig veure molt reflexada quan vaig veure els seus escrits, els papers... Em vaig veure molt reflexada de com les persones, igual que jo, tothom que escriu, perquè és l'hàbit que tothom el que el tingui, no?, d'escriure, doncs vas escrivint en fulles diferents, en qualsevol lloc, i ella feia el mateix, que em vaig sentir com identificada. I vaig dir, no sé si jo algun dia faré un llibre, dic, els meus papers acabaran igual que ella volguem fer un llibre, i al final dic, bueno, ara tinc una història, és el començament, i d'aquí endavant, pues, potser vindran més, no? Que
0: potser,
1: és la,
0: potser
1: és la idea.
0: Potser expliques la teva
1: no,
0: pròpia
1: la
0: història.
1: No, la meva
0: perquè,
1: està en procés, està en procés, però això també m'ha fet de mirall, com per donar-me la força necessària, com per dir, jo també tinc les meves càrregues invisibles, igual que ella. Llavors, ha sigut com una forma de dir, i molta gent que ha llegit el llibre li ha passat, s'ha sentit com identificada. I dius, però com pot ser, no? Que, no? Si dius, potser no tinc jo en comú, però sí, sí, o sigui, potser les persones tenim coses en comú amb altres persones que no ho sabem, no... No li hem donat l'oportunitat.
0: Jo li he dit això a l'Alexia perquè ja en la seva presentació de l'autora ja posa que va néixer a París, no? Sí. Però que després, als 3 anyets, ja vas venir aquí a viure a Mollet del Vallès, sí. Però m'explicaves allò que s'ha passat per diferents processos,
1: exacte.
0: També, no? Intervencions mèdiques,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, sí, perquè jo vaig tenir un problema de naixement, em van haver d'intervenir, bueno, i això és un procés que també ho volia plasmar en un llibre, però clar, mai la força, diguéssim, la valenta, no? Ser valenta, dir, doncs pues, expresso això, com he fet amb la Mar, no?, d'explicar els seus problemes, no? Potser el meu era com... Però, bueno, pues està aquí una forma de donar... Però no com de donar, d'explicar problemes, no?, sinó de donar força a les persones que es puguin trobar en una situació semblant en algun moment de la seva vida. Amb un fill que neix amb un problema, o un fill que diu que se sent dona, o se sent home, o se sent... Perquè avui en dia, o sigui...
0: Sí, sí.
1: Som més lliures, no?, i llavors les persones expressem més el que sentim. Abans callàvem més, hi havia més por. Ella també va passar després de la dictadura, tot va... El procés de la transició, tant física com la que va haver al país...
0: Què és el que més t'ha impactat de la història de la Mar? Sí. Tu vas poder parlar amb ella, no?
1: Sí,
0: parlem
1: sí,
0: allò
1: sí.
0: De que va haver d'operar-se, el canvi de nom, però, a més... Imagino, deies, bé, va ser com un sisme, no?, quan ho va comunicar la família,
1: exacte.
0: Però no només la família, sinó tot el seu entorn. Jo no sé si també hi ha patit alguna mena d'agressió, la Mar.
1: Moltes.
0: Moltes.
1: Sí. No només físiques, sinó psicològiques, era brutal. O sigui, era... I clar, ella ja s'havia fet d'una forma que... Doncs pues clar, l'entorn ja li era com igual, no? I clar, la gent la tractava de, diguéssim, aquesta persona no està bé del cap, no? Com diem, no està bé del cap, i ens quedem amb això. I la imatge, que també la portada del llibre, que el Llama-me Mar, el títol, ja es diu així també perquè ella no va aconseguir que la... O sigui, primer era la carpintera, perquè ella tenia una fusteria, treballava de fustera, i llavors, clar, ella tenia unes mans grans, un cos, diguéssim, no va aconseguir els seus rasgos físics no va aconseguir aquella bellesa femenina, dolça, era més bé més masculina. Llavors això va fer que la gent la veiés com un monstre, o sigui que no la maltractés.
0: Clar, és que de fet allò aconseguir tots aquests canvis que està apuntant l'Alexia tenen un cost econòmic molt important.
1: Sí,
0: no?
1: Clar. Sí.
0: Llavors, per molt que t'hormonis...
1: Exacte, és doncs... I ara potser ha avançat tot més, és el que diem, la cirurgia, les coses... Però quan ella va començar, doncs clar, era tot més... S'havia de cremar amb la barba, amb
0: Casper.
1: Sí. Era diferent el procés que ella va començar fins al que ara.
0: Crec que està ambientat allò Múrcia, Catalunya,
1: exacte.
0: No?
1: Sí, això no, també, sí.
0: No sé si tu has hagut d'anar, perquè has estat 3 anys, crec, no?
1: Sí, sí, he anat a Cartagena, a Múrcia, també, i la veritat que... M'ha transmès, com totes les seves, perquè ella parla dels primers de Màstia, els primers pobladors cartagineses... Parla de moltes coses que jo... Del panotxo, que és la llengua...
0: Què és el panotxo?
1: El panotxo és la llengua, diguéssim, de Múrcia, de la huerta, que diuen, però, però bueno, és regional, és el Vicente Medina, que també surt alguna referència al llibre, que era el poeta d'Archena, igual que Joan Soler Cantó, i ella es va inspirar molt amb Històries de Cartagena, que és el llibre de Joan Soler, i amb els versos de Vicente Medina, que va haver d'emigrar, que no va... I a ella li agradava molt tot això, la poesia, la història... I, bueno, i Cartagena, Múrcia, ja com va venir aquí a Catalunya, jove, amb 15 anys, doncs es va quedar amb aquella pena, no?, la huerta, el record de les olors... I tot això queda molt reflexat al llibre, moltes coses d'aquest... I...
0: Vas poder parlar, jo, per fer el llibre, has pogut parlar amb familiars, amb...
1: No, és que el problema que va haver, que dius que és el que més m'ha impactat de la Mar, és que la Mar estava sola, no tenia ningú. tota la seva família...
0: Li va girar l'esquena.
1: Exacte. I, bueno, té una, bueno, hi ha alguna persona que sí que he tingut algun contacte, no hem enraonat, estem, ho hem de fer, propera a ella, però que tampoc van tenir relació, perquè és el que diguéssim, ella quan va decidir que volia ser una dona, doncs va haver de marxar de casa, no la van acceptar els germans, va ser un signe familiar. I amb els anys sí que ella doncs, va poder estar amb els pares, no va poder... Bueno, tot això al llibre, clar, que és que no vull fer
0: spoiler. No vol fer spoiler, l'Alexia, perquè el que vol és que, evidentment, aquest llibre està publicat per Círculo Rojo.
1: Sí, per Círculo.
0: Imagino que diferents plataformes,
1: sí,
0: més en, no?
1: Es pot adquirir amb diferents plataformes, a la presentació que faré també, a qualsevol llibreria, diguéssim, dient Círculo Rojo, pues bajo de man, sota de
0: sí,
1: mano.
0: Sí, es pot sol·licitar. Que, per cert, ara que comentava, no sé si a la presentació nosaltres us convidem a que hi aneu, perquè avui nosaltres t'hem convidat amb l'Alexia, però, evidentment, si vosaltres teniu l'oportunitat, a les 6 de la tarda, recordeu aquest divendres, dia 15, ella hi seran allà i tindreu oportunitat també d'interactuar amb tu, no? M'imagino.
1: Sí, sí, si em volen fer preguntes de qualsevol tema, sense fer molt spoiler, no? Perquè, clar, tampoc... Però sí, és el que dic. Jo trobo que és important la lluita, no, d'aquestes que no, sí, que no quedin aquests papers amb un calaix. Una vida que ha passat com que ningú la recorda, no, com si no hagués estat, no. Quan ha defensat pues unes llibertats i unes idees i un respecte que a lo millor és el que dic amb la imatge que surt a la portada i la seva imatge, la gent no pot entendre la persona que hi ha dintre d'aquest llibre, que surt una mica reflexada, no?, amb el seu sentit.
0: Està molt guapa en aquesta...
1: Està guapa. Està
0: en aquesta fotografia.
1: Sí, jo per això... O sigui, tenia molt poques, no?, i al llibre dintre surt alguna doma, també, de quan va fer la Marina. Però et dic, a lo millor és el que dius, no?, els seus rasgos són una mica masculins, però, clar, que, o sigui, no va poder aconseguir... Sí, és que és el que ella va aconseguir, no?
0: En aquella època, exacte. Això que comentàvem, no?, que els tractaments que hi havia allò, doncs, anys enrere no són els mateixos que hi ha ara, ni tampoc allò... Bé, hi ha una part de la societat que continua rebutjant, no?, però hi ha d'altres que doncs és molt més tolerant,
1: ara s'empatitza,
0: no?,
1: moltíssim més que abans. Abans la gent, això d'empatitzar no era...
0: De fet, Alexia, jo també t'he preguntat, escolta'm, aquí a Mollet del Vallès tenim una regidoria LGTBI, sí. No sé si esteu en contacte i els has donat a conèixer no?
1: Sí.
0: La realització d'aquest llibre.
1: Sí, ara bueno, estic
0: llibre.
1: Amb el tema perquè segurament a la presentació del llibre vindran a presentar-me, no sé si el regidor
0: o,
1: si
0: estem... o la tècnica.
1: Exacte. Estem amb el tema, ho hem d'acabar de concretar i tot.
0: Uh-huh. Quan vas tenir el llibre a les mans, satisfeta? Estàs...
1: Sí, molt.
0: Sí?
1: Sí, realment sí, perquè, clar, no he escrit mai, és el primer, la meva primera novel·la, clar, no saps tampoc, no?, com fer un llibre, dius, vaig a fer un llibre, no?, però clar, i amb tot el que tenia d'ella per... organitzar-ho, perquè pensa que les seves idees eren una mica... Ella escrivia dintre un llibre, jo en plan, començava bé i acabava... Clar, però tot has de quedar amb la idea, el concepte, totes les... eren repetides, no parlava de la huerta, del panocho, de lo que m'ha hecho mi hermano, de la família... Era com un bucle que ella tenia, no?, i quan depèn lo que... Però clar, també hi havia moltes històries que ja començava i dius, ui, que... Saps allò que... I al final, doncs, de tot... l'he donat la forma i he fet el llibre aquell.
0: Bueno, de fet, comentem allò que has estat 3 anys dedicant-hi, no? No? Suposo que això també són hores d'escriure,
1: sí,
0: de trencar allò escrit, no?
1: Exacte.
0: De tornar a fer...
1: Sí, moltes vegades. Ui, s'ha refet 200.000 vegades el llibre, perquè, clar, ella parlava al millor, ella, bueno, també va estar... La van ingressar 11 dies en un psiquiàtric, en contra de la seva voluntat. Llavors, clar, ella aquí era... El que deia era, diguéssim, de tot. I clar, dins de la idea, doncs clar, dulcificar una mica també les paraules, no? Perquè clar, no podem posar tampoc tot el que ella opinava, perquè clar, ella ja et dic, havia arribat a un punt que...
0: Bueno, quan et sents maltractat exacte. També per la societat, evidentment, doncs els adjectius que segurament surten per la teva boca no són els exacte. Més agradables, exacte. No?
1: I jo trobo que aquesta història, si la gent, si li dona l'oportunitat de conèixer-la, suposo, que li tocarà per dintre. Quan acabi.
0: Bueno, de fet, l'Alexia posa allò, perquè no tot el que duele destruye, i això està bé, no?
1: Exacte.
0: Tu m'imagino que una miqueta el que has volgut és això, no? El que dèiem, un homenatge, i veure que, malgrat que ho va passar molt malament, exacte, la Mar, doncs tu li has volgut fer aquest, sí, reconeixement, perquè no, sí, deixa de ser una persona que va lluitar per les,
1: sí,
0: seves,
1: això,
0: els seus drets i les seves llibertats.
1: Exacte, és el que vull dir, no? Que encara que el camí estigui ple d'obstacles, però aquí amb aquest llibre es demostra, no? Pues que les persones podem aconseguir el que vulguem a la vida, no? El més gran. Jo he fet aquest llibre amb voluntat, ella va tenir la voluntat d'escriure'l, no ho va aconseguir, però bueno, va fer el que dic, no? El motllo, no? El fang perquè jo pogués donar-li la forma a aquesta història.
0: Abans de decidir a publicar-lo, el vas deixar allò a amistats, a gent propera,
1: No, perquè... Clar, jo vaig anar fent la història, vaig anar fent la llegir a vegades, però clar, cadascú té el seu punt de vista. I jo és com si m'hagués deixat anar portat pel llibre i per el que ella em deia, no? Com l'energia dels papers. Era com si ella em guiés una mica, diguéssim, d'alguna forma, no?
0: Allò, ja, que tu t'has deixat allò, t'has buidat allò... també.
1: Exacte. Sí, per això et dic que m'ha fet de mirall, no? M'ha fet de mirall, no? De donar-me compte que jo també tinc les meves càrregues invisibles, que potser fins ara no. Per això crec que aquest llibre, el que li doni l'oportunitat de llegir-lo, crec que és això, que pot trobar coses dins seu que ni sabia, perquè molta gent m'ho diu, que es troba molt reflexada, i jo penso... I a mi també m'ha passat, no? Com pots dir? És que me sento identificada.
0: Bueno, està bé, quan les coses, no? Quan un llibre cau a les teves mans, és important tenir la ment oberta i no pensar únicament, ai, vaig a llegir-me un llibre d'una dona transgènere.
1: Clar, no.
0: Vaig
1: no és...
0: a llegir, doncs, sí, la història, la vida d'una persona que no va conviure amb nosaltres, no?
1: No es tracta d'una dona transgènere, o sigui, és una vida. Uh-huh. Una vida que comporta moltes coses i, a part, uns pensaments diferents... Ja et dic, sobre la diversitat cultural, lingüística, ja també donava molta importància, diguéssim, a les classes com ella es considerava com menyspreada, no? Pues a les classes que ella veia socials que estaven més, com els gitanos, els musulmans... O sigui, ella
0: sí, més
1: molt...
0: estigmatitzats.
1: Exacte. Uh-huh. I fa també, surt moltes coses referent a tots aquests temes, perquè ella era com una defensora de reivindicació dels drets humans, no? Clar, com ella veia, pues era molt reivindicativa en aquest sentit, no? Dels drets humans de tot, no?
0: Doncs, Alexia, t'agraïm moltíssim que ens hagis vingut a presentar ja amb la meva art. Recordeu que la presentació pública i oficial serà aquest divendres, dia 15, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta, i no us perdeu l'oportunitat de parlar directament amb l'Alexia, i si us heu quedat amb ganes de saber-ne més coses, preguntar-li amb ella directament. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Emma.
0: I fins una propera,
1: pues sí,
0: perquè
1: esperem.
0: Potser això ha estat allò, exacte, una petita espurna, t'agrada escriure,
1: sí,
0: doncs qui sap,
1: sí, sí,
0: no?, si tindrem,
1: exacte,
0: allò d'aquí un,
1: sí, sí,
0: temps també un
1: mai
0: nou llibre.
1: Mai se sap, però potser hi ha més sorpreses.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Moltes gràcies, igualment.

0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola, Rubén, què tal?
3: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
2: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla gegants, si no, ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
3: Doncs mira, jo com a membre dels gegants i gralles de la Cala, de la Mira de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
2: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
3: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de la Mira de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear estos dos gegants. Són dues espècies úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, el Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
2: Quants membres sou ara mateix a la colla?
3: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins a uns 66-67 anys.
2: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
3: No. Nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanqui i roja, blanqui i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
2: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
3: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants. Són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, que són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesos de Fiestas. I després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet. I el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cafigueroa, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
2: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
3: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí, els altres eren molt menut i no ho conec, no ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera. I va creure que la bona manera de fer-li un homenatge seria ell mateix fent-li un gegant, perquè, clar, la Mella de Mar, com sabem, estem molt units a la mar, però també depenem molt de la terra, dels nostres conreus d'oliveres, garroferes, i a part la ramaderia que tenim aquí a la població.
2: En quines actuacions destacades podem gaudir d'aquests gegants?
3: Bueno, nosaltres los 5 gegants com a tal los traiem el dia 2 de febrer, el dia de la nostra patrona, a l'ofrena, aquí a la Mella de Mar. I després, en diferents dies de l'any, a les diferents sortides, doncs, sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser, perquè ja per mesures de transport no podem portar tots els gegants i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla. Però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi i el Drac, o intentem traure un gegant, almenys a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però bueno, sempre intentem a molts de llocs anar amb Sant Jordi i el Drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
2: Quan pesen, més o menys?
3: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i la Cande, que pesen aproximadament uns 64 quilos cada un, i medeixen aproximadament uns 3,60 metres. I Sant Jordi i el Drac, Sant Jordi medeix 2,65, comptant la part més alta, que és la seva llança, pesa aproximadament uns 35 quilos. El drac medeix 1,70, amb un pes de 25 quilos. I el Josep de Cafigarola, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
2: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig. Cadascú té...
3: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna també pels més joves de la colla.
2: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants, i tot en si, des que vas començar fins ara?
3: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Uh-huh. Dels principis d'anar sempre a la canda, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigarola, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no patim tanta calor, i notem que anem millor, més que res ja per millorar les condicions dels geganters. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
2: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
3: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment. Una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
2: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
3: Bueno, a nivell personal és molt emocionant, perquè jo vaig començar en este món gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en este món jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter i ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part en este món.
2: Uh-huh. I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
3: És que, clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim els nanos, els capgrossos. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi vaig reflectar, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que ja planta, que podria ser que si la colla siguis, pues, a la llarga hi haurien geganters. Uh-huh. Que costarà, sí, però bueno, és il·lusió, no? De veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per este món.
2: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens deies, ara.
3: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són aproximadament uns 20 i algo, i els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els han demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat perquè els nens de la colla els puguin traure també.
2: Bueno, déu-n'hi-do també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
3: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantenir aquestes tradicions.
2: Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions. I per la nostra part, doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
3: Sí, el 2 de febrer, a festes a Candelera, a l'ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els 5 gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa. I després, doncs, ja per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
2: Doncs ens trobarem, ens veiem a l'Ametlla de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
0: Programa produït per Sílvia Roman, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Avui en el tast tornem a parlar de cinema. Jo no sé si heu de rebobinar, fer una miqueta de memòria, perquè fa un mes parlàvem dels espais en el cinema i ens vam quedar amb ganes de saber-ne més perquè ens van centrar molt en l'espai que genera doncs, un taxi, un vehicle. Però en Felipe de la Cruz, que és el nostre interlocutor en aquest espai de cinema, ens va dir, escolta'm, jo és que porto molt més material, així que calia fer una segona part dels espais en el cinema. Benvingut, Felipe, com estem?
1: Hola, molt bé.
0: Bé, així sí, ens agrada, que sigui positiu.
1: Anem a... Ha arribat la primavera?
0: Bueno,
1: ja fa temps que va arribar la primavera.
0: Estem
1: però
0: a
1: ja
0: punt.
1: Ja m'he passat, que vaig molt descol·locat amb el calendari.
0: De veritat, estem a punt ja gairebé d'arribar a l'estiu, sí, imagina't.
1: Però tampoc tant, queda un mes i mig, no? Gaire... Sí, un
0: depèn,
1: mes i mig.
0: Depèn. Bueno, ara no obrirem
1: bueno,
0: aquest meló.
1: Ho dius pel clar, astronòmic sí, o climàtic? No,
0: clar. El climàtic el tenim d'aquí 15 dies.
1: No te'n fies, eh? Jo sóc dels que treu l'agredor a finals de maig, principis de juny. Bueno, ara cada cop menys.
0: Anem a parlar dels espais. Dic que en la primera sessió que vam tenir davant d'aquests micròfons, sobretot ens vas parlar de pel·lícules on l'espai era un vehicle, no? Allò, la gran majoria...
1: Vols dir que l'espai era el vehicle?
0: El vehicle, la situació que es donava, no?
1: Sí.
0: Taxis, no?
1: Sobretot. Havia entès una altra cosa, disculpa.
0: Ara, però, ens has dit, anem a comentar altres tipus d'espais, sí?
1: Sí.
0: A més, amb pel·lícules m'has dit algunes d'elles molt reconegudes.
1: No, reconegudes i interessants.
0: Doncs
1: en general, totes les que porto són reconegudes i interessants, les dues coses.
0: Molt bé.
1: Va, comencem per la primera, que segur que la coneixem. O hauríem de conèixer-la.

0: Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari. Tres rifles, provisiones para un mes y Mozart. Él inició nuestra amistad con un regalo. Luego, un poco antes de lo de Chavo, me hizo otro. Un regalo increíble. La visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y yo me dije, sí, ya comprendo.
1: Rifles, ¿no?
2: Y sí, però això no és lo rellevant d'aquest tall.
1: Mozart.
2: Lo rellevant d'aquest tall és que, diu, me dijo otro regalo que fue ver el mundo a través de los ojos de Dios. De Dios, no? I dius, que quería ensenyar-li a veure la porta de, no sé, de la fe, de la religió. No, li fa una volta en avió. Mm-hmm. Estem parlant d'una època que són al principi dels principis del segle XX, quan, just quan s'acabava, bueno, entre altres coses, s'inventa l'avió, i la pel·lícula, per cert, és Memòries d'Àfrica, que en la versió original és Out of Africa. És curiós perquè és, bueno, és, o sigui, està explicant, bueno, són memòries, és... O és més aviat, el títol d'Out of Africa és perquè està explicant la història des de fora d'Àfrica. És a dir, el referent és Àfrica, aquest és l'espai. Mm-hmm. No? Àfrica entès com un espai salvatge, immens, grandiós, meravellós, natural, que és el que veu és des de l'avió.
1: És que segurament en aquella època ho era.
2: Sí, bueno, ara encara també, no? Ens estem carregant,
1: sí,
2: però...
1: Sí, sí.
2: Però, clar, el que veia la protagonista, que és la... Bueno, en realitat, és la Isaac Dinesen,
1: sí, que
2: és
1: la, era danesa.
2: Era danesa, no? O sigui, és una persona real, que escriu les seves memòries de les seves vivències a Àfrica, que en aquest cas, a la pel·lícula es diu Karen. Karen Blixen, i Blixen és el cognom del marit, que és el baron Blixen, perquè ja té un matrimoni de conveniència amb el baron, ella agafa el títol, el baron agafa els diners, literalment. Se'n van a Àfrica, munten un cafetal, no?, es dediquen a cultivar cafè. Sí, sí. Bueno, ella, perquè l'altra està amb les seves històries de gastar diners i gent que coneix per gastar diners. I com que ella està allà amb els seus cafès, tot això coneix el personatge que interpreta el Robert Redford, allà a la plantació de cafè, i doncs, bueno, això, li ensenya les meravelles de Kènia, que són...
1: Bueno, és que descobreix tot un món, sí, és que és Àfrica.
2: Que és Àfrica, sí, sí, no? Sí. Llavors, clar, aquest descobriment de la natura, de l'amor, de la immensitat, de l'obra de Déu, si li volem dir així, una mica agafant el fil del que deia el personatge, clar, dius, on podríem desenvolupar una història com aquesta? Al camp, aquí, o sigui, aquí a Gallecs, als principis del 20, jo no ho acabo de veure. En canvi, te'n vas a Àfrica i tens allà una obra, no sé,
1: home,
2: una història...
1: Potser, clar, potser el Gallecs d'ara tampoc, no? I l'Àfrica d'ara, doncs, també trobaries espais, però també et costaria, perquè ha canviat
2: molt. No, però jo parlo del segle XX.
1: Ja.
2: Justament del segle... No, és que, bueno, no estem parlant del temps. Podríem fer algun dia, no?, de com desenvolupar el temps cinematogràfic. Però en aquest cas és espais, i aquesta història immensa d'amor... d'amor i de llibertat, per cert, perquè el personatge interpretat pel Robert Redford, que es diu, bueno, el Dennis Fitch Hutton, és un caçador que estima la llibertat. És un home que està una mica entre la civilització, ell és americà, si no recordo malament, i allò que li crida, no?, que, bueno, ja ho diu, no?, agafava víveres per un mes, tres rifles i Mozart, no?, sempre anava amb el seu gramòfon a tot arreu, perquè és el que li omplia, no?, la natura, caçar i la música, i volar, i la llibertat, en definitiva. I l'espai més lliure, potser, en aquell moment, era justament Àfrica.
1: Àfrica.
2: No?
1: És que jo t'anava a dir, bé, si puges a un cim i veus tot allò, no?, que un cim no, d'aquests
2: molt... Àfrica encara és millor.
1: És millor.
2: Era, no sé.
1: Molt bé, més coses, va, som-hi.
3: Aquí dicen... Ha sido usted condecorado.
4: Sí, sí.
3: ¿Y le han destinado a usted ese puesto?
4: En realidad, señor, ha sido a petición mía.
3: ¿De veras? ¿Por qué?
4: Siempre he deseado ver la frontera.
3: ¿Desea ver la frontera?
4: Sí, señor. Antes de que no exista.
1: On ens portes?
2: Un altre exilat. Aquest és... Bueno, ara t'ho diré, però aquest és un altre exilat de la societat. És el tinent John Dunbar,
1: sí,
2: que és el protagonista de Bailando con Lobos.
1: Lobos.
2: I on està la frontera? Quina frontera? No està la frontera amb Andorra. No, està amb la frontera amb els indis. Estem parlant que són els finals, és el final, bueno, és el segle XIX, ha acabat la guerra de secessió.
1: Sí.
2: I ell és un tinent condecorat, no? Ja li diu, com és que vas allà al cul del món? Dius que vull anar al cul del món abans no desaparegui. O sigui, ja té molt clar que el món aquell salvatge que parlem abans d'Àfrica també existia a Amèrica, en aquest cas a Nord-Amèrica, però està ferit de mort. I ell diu, bueno, abans que desaparegui, me'n vaig allà a l'últim...
1: Veus com al final m'acabaràs donant la raó?
2: De
1: què? Que el temps... en concepte temps, no? No de l'espai-temps també és important.
2: Sí,
1: perquè ell
2: sí,
1: també
2: sí,
1: té molt
2: és.
1: Clar que doncs, allò està a punt de desaparèixer.
2: Sí, sí. No, sí, ja ens he dit que sí, que era temps, que és important. Però el que volia dir és que no en podem pensar en actualitat, o sigui, hem de pensar en el context de la pel·lícula i en el moment que es desenvolupa la pel·lícula. No, evidentment, aquesta pel·lícula repetida avui no té sentit, perquè per començar no hi ha frontera. Llavors dius, no, on vas? Com a molt pots anar a Rocalloses allà a veure turistes, no?
1: Sí.
2: I us busquen cistell. Ells com es deia aquell oso yogui. Però bé, i és això, és a dir, és una persona que van allà i ja no només, no és que vagi a la frontera, és que la travessa, no? Travessa físicament, perquè acaben anant amb els indis, i la travessa espiritualment, metafòricament, és a dir, abandona la civilització, el que nosaltres tenim per civilització, per anar amb una altra civilització, de fet, no? Que és la dels Sius, no? Una societat on la gent comparteix, on la gent viu conjuntament. Nosaltres també vivim conjuntament, però vivim aïllats, no? Cadascú al seu pis, no? Ells, en canvi, comparteixen tot, van a caçar junts, mengen junts, no? Comparteixen les fogueres...
1: És un tipus de societat diferent, sí.
2: Sí, exacte. Estan immersos plenament a la natura, no? Com els animals, i ho dic en sentit positiu, no? En el sentit de, com són uns animals, no, al contrari, o sigui, ells viuen de i a la natura, no? Cosa que nosaltres, la nostra civilització viu de la natura, no? I malauradament la tenim també com la tenim. Però hi ha una solució també per sortir de tot això.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Què és, la següent?
2: La següent.
5: Si se probara que funciona mal, no tendríamos más remedio que desconectarlo. Pienso lo mismo que tú. ¿No habría otra cosa que hacer? Sería una jugada.
6: Sí.
5: Tendríamos que cortar sus funciones cerebrales superiores sin perturbar los sistemas puramente automáticos y reguladores. Y tendríamos que ingeniarnos para transferir el control de la misión al computador situado en la Tierra.
6: Sí, pero eso es más seguro que dejar en manos de Hal el gobierno de todo esto.
5: Se me acaba de ocurrir otra cosa. Que yo sepa, ningún computador 9000 ha sido jamás desconectado.
6: Pero es que ninguno de ellos se había portado mal antes.
5: No me refería a eso. Me pregunto cómo lo tomaría.
2: Pues mal.
1: Estava pensant que un dia hauríem de parlar dels dobladors, perquè estava intentant, és que aquesta veu, no?
2: Sí, no, hauríem de fer un capítol especial dobladors. No sé si... Estava pensant ara, mentre sentia el tall, tu canvies Hal per Trump i té tot el sentit, eh? Me pregunto com se lo tomaria. Dius que no funciona bé. Com se lo tomaria? Bé, de fet, Hal és una intel·ligència artificial i també és un debat molt actual, no? Aquesta pel·lícula és 2001, una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick, de l'any 68, en una època que amb prou feines els ordinadors, no sabia dir-te, vull dir, parlar segur que no parlaven, no? Però aquest parla i pensa i fa moltes coses. De fet, ja ho diu, no? De limitar les seves parts superiors i tal, i deixar les parts funcionals només, no? Perquè no toqui res. D'això ja ens encarreguem nosaltres o un ordinador que està en un altre lloc. Però el cas és que, bé, aquesta pel·lícula també, no? És a dir... És una pel·lícula molt existencialista que explica una mica tota la trajectòria de l'ésser humà, no? Des de la famosa seqüència del mono, el nostre avantpassat fa 4 milions d'anys, que d'aquí hem passat a anar a l'espai i anar més enllà. Bueno, anem a dir anar més enllà, no, perquè no hi ha més enllà de l'esquerra,
1: que sapiguem.
2: Més enllà de l'espai, no? Però sí més enllà de la Terra. I en aquest cas, l'acció té lloc a una nau, enmig de l'espai, no? Una mica ja gairebé cap als confins de... No confins, perquè encara hi ha un tros de sistema solar. Però ens trobem amb això, no? Amb dos éssers humans totalment dependents d'una màquina.
1: Ara, tornant al principi, et diria, aquest sí que seria l'obertura als ulls de Déu, eh? Perquè més any, no?
2: Sí, els extraterrestres. Però el cas és que aquí, fixa't que també estem en un lloc, i en un temps, per cert,
1: sí.
2: On el temps també condiciona, ja ho hem dit abans,
1: sí.
2: l'existència humana entesa com la d'aquestes persones i els passatgers que estan adormits de la nau depèn d'una màquina, que és una mica cap a on potser anem nosaltres, no?
1: Quina por.
2: Bueno.
1: Bueno. Diu el Felipe, bueno, anem pel següent.
7: Tiene gracia. Cuando dejé la Tierra, pensé que estaba preparado para morir. La verdad es que nunca consideré la posibilidad de que mi planeta no fuera el elegido. Nada ha salido como estaba previsto.
8: Vamos.
1: Està pensant, Felipe, que ens has fet un viatge. Jo de, hem començat allò des de l'Àfrica.
2: Sí.
1: No? Després els Sioux i ara totes dues allò ens portes a l'espai.
2: A l'espai, sí, perquè és l'última frontera, per cert. Espacio, l'última frontera. Això es deia en una altra pel·lícula, bueno, una sèrie de pel·lícula. Una sèrie, perdó. Bé, aquesta és Interstellar, de Christopher Nolan, 2014. Hem sentit el McConaughey, el Matthew McConaughey, que està parlant amb el Damon. El Matt Damon és un professor que han enviat a l'espai buscant un planeta habitable. I aquí el que es plantegi, per això deia abans que, bueno, no, lo de la màquina,
1: sí.
2: Perquè què passa? Que envien una nau a buscar no només aquest doctor, sinó altres dos que s'han perdut, bueno, que els tenen per allà perduts més enllà del sistema solar, i el McConaughey, doncs, ha anat a aquest planeta, justament, no havia d'escollir un, perquè aquest va enviar un senyal dient aquí podem estar tots, no? Tot el, tots els de la Terra, perquè la Terra està ja ens l'hem carregat dels humans, i estem buscant un altre lloc. Què passa? O quin és el problema? Doncs pues que arriben allà i ell ja li diu, jo no pensava que el meu planeta fos no fos habitable. I ara m'adono que sí, i clar, però jo no vull morir aquí, sol, no? Llavors, què fa? Arrisca tota la societat, tota l'espècie humana, no la societat, tota l'espècie humana, perquè el vinguin a buscar i ell no mori sol, perquè al final també morirà. Morirà, com tothom, i a més morirà... o sigui, morirà amb gent, però se descarregarà l'espècie a canvi, no? Llavors, tu, això et deia, bueno, per això et deia una mica que... Dius, bueno, no sé si les màquines ho faran millor o pitjor, no? Però els éssers humans, malauradament, a vegades demostrem que no ho fem del tot correcte.
1: No, no massa bé, la veritat sigui dita. Felipe, moltíssimes gràcies. Estava pensant també com les músiques creen un espai, un espai temps i un espai també doncs, físic, que és el que hem comentat en aquestes

0: recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar, evidentment, tot el col·lectiu.
1: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vols, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
0: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
2: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades doncs, aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes doncs, no ajuden, no, a acostar posicions.
0: Ha reiterat la intenció del govern d'aprovar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllant després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són la Noia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
3: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
5: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
4: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde.
2: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3:00.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Allà en l'Havana ens explica la història d'una mulata que s'enamora d'un home blanc, que podria ser un soldat oficial de l'exèrcit espanyol. La situació va més quan se l'emporta a casa seva i són enxampats pel marit d'ella. El fet podria acabar en tragèdia, però finalment el mulato va tenir seny i va marxar. Ens la interpreta la veu femenina per excel·lència de la Neus Marra.

0: Sí, sí, ja tenim aquesta motlla que sona tots els dimarts aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Així l'anomenem la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i una servidora, l'Emma. Sempre diem, mira, ja sona la motlla, sí o no?
1: Sí.
0: Bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estem?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, bé.
0: Estupendo. Amb el dia d'avui anem a parlar, o hem anunciat allò en començar el programa, que parlarien d'etiquetes de formatgets.
1: Sí, de formatgets petits.
0: Perquè hem d'especificar que no és de no?
1: De formatge gran que tenen l'etiqueta rodona a sobre, no.
0: No.
1: O sigui, les porcions de formatge, el que són els quesitos,
0: sí.
1: Vale? Els formatgets. Vale? Doncs sí, parlarem una mica d'això. De fet, d'aquesta mena de col·lecció d'etiquetes petites, d'etiquetes de formatge en general se'n diu tirosemiofília.
0: Tirosemiofília.
1: Sí, és un d'allò. Jo no em faig, però sí que el Jordi, que tinc un amic que em fa i que li he vist la col·lecció a vegades i que ens trobem a les trobades sobretot de Barcelona i que ell és molt d'això, ell fa dos classes de col·leccions, aquest i el de tubos de pagament.
0: Déu-n'hi-do, doncs sí, són ben curioses,
1: són,
0: en Jordi
1: són
0: Boladeres,
1: coses. I a més, sí, a més, si entreu a la seva pàgina, vull dir, ho veureu, i ho té molt ben posat, i a més, ha voltat per totes parts del món. Té més de 3.500 etiquetes de formatget diferents. En té més de 100 diferents de la Bac que Rie. O sigui,
0: sí.
1: Imagina't tu. Té etiquetes de tot el món, perquè ha voltat moltíssim. Evidentment, ell diu que les etiquetes les té catalogades per marques, per països, per personatges, per pobles, per ciutats, per paisatges, perquè les etiquetes no solament a vegades posen el que és el seu contingut, sinó que porten altres coses. I a més, també té tot un apartat de lo que són etiquetes que portin dibuixos de Disney, com a Pato Donald i coses així. Té tot un apartat que porten, perquè hi ha hagut països que els han tret. I ell, com a curiositat, em va comentar que ell el que dels països que ha voltat, on va trobar una curiositat molt així, va ser a Txèquia i a Hongria, que vas als supermercats i les capsetes de formatge d'aquestes rodonetes en porcions les trobes obertes i no sabia el per què fins que va preguntar i resulta que és que els venen per porcions. Tu en pots comprar una porció o dues, no tens per què comprar tota la caixeta.
0: Que això està molt bé, clar, si ets col·leccionista, perquè igual no t'agrada el formatge, no?
1: Ja, home, a lo millor podria ser, no sé. Però sí que és veritat que, a veure, per col·leccionista t'emportes tota la caixeta, perquè et va bé per canviar també després tots els altres, no?
0: Uh-huh.
1: I a més, com diu ell, ell si pot tenir-ne en vez d'un, dos de cada, els hi agrada més, perquè es pot arribar a descolorir, es pot arribar a mametre, i així té d'allò, no? Però la veritat que sí que és una col·lecció molt, molt... molt estranya.
0: Una vegada no, sí, és curiosa i a més ben col·locada deu fer patxoca.
1: Home, ell el té en àlbums.
0: Has d'anar amb cura, m'imagino, per desenganxar, no?
1: Es desenganxa molt fàcilment. La veritat és que jo a vegades, ara no volto, però quan voltava, perquè fa molts anys que el conec el Jordi, no els havia casat encara, i a vegades que anava tant a Andorra i així, a vegades li portava. Abans no hi havia el WhatsApp, ni portava, si els tenia, si no, no els tenia. I la veritat és que a vegades jo el que feia era menjar-me els formatges i guardar-li les etiquetes i es desenganxa molt fàcilment.
0: Uh-huh.
1: És una cosa que es desenganxa molt fàcilment. Després ell també té un apartat de les etiquetes aquestes, així triangulars, que no sé si heu vist que porten alguns formatges una mica més grossos, però que venen així en triangle, envasats.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquestes també les guarda una mica.
0: Uh-huh. Vale. És a dir, no arriba a ser una porció d'aquestes petites, però tampoc arriba a ser allò un formatge
1: sencer. Sí que és veritat que hi ha gent que fa etiquetes de formatge de les normals. Però hi ha menys gent que faci d'aquests.
0: I el Jordi, més enllà de les etiquetes de les porcions, el que és la capsa, no, de la caixa no,
1: no en parlar, fa. Després ho vaig pensar, perquè vaig pensar que hi tenen que haver caixes molt curioses, també, i a lo millor, però no en vam parlar de les caixes. Llavors no sé si les caixes les guarda o intenta arrencar l'etiqueta grossa que porti a sobre. No en vam parlar. El que sí vam parlar va ser de les porcions. Ell em va dir que això li ha fet voltar molt, que no és una col·lecció molt estenguda, sobretot aquí a Espanya, no hi ha gaire gent, que aquí a Espanya en canvi amb un parell o tres, però no perquè fagin etiquetes de formatge, sinó perquè fan etiquetes de productes alimentaris, en general,
0: sí.
1: Que n'hi ha, d'aquests sí que n'hi ha diversos que fan etiquetes de productes alimentaris, igual que hi ha gent que fa etiquetes de la roba, no?
0: Sí. Pues,
1: hi ha, aquí sí que n'hi ha diversos, sobretot en el troc on estem a la federació, n'hi ha diversos que fan etiquetes d'alimentació. Llavors, ell diu, me canvio per això, diu, però no perquè fagin estrictament com jo, que faig el que és l'etiqueta del formatge només. Però la veritat és que és una d'allò molt curiosa. Ell la té posada amb àlbums, molt ben posadeta, i ja dic, i sempre que hi ha les trobades a Barcelona veig i porta molta coseta perquè volta molt. Intenta, ell volta molt i, a més, sí que també té intercanvis que són fora d'aquí. I llavors és on en troba alguns.
0: De fet, estava pensant que, tot i que no hi hagi massa gent que en faci aquest tipus de col·lecció, sí que segurament entre els col·leccionistes és fàcil de que la gent hi col·labori amb tu. No?
1: Clar, com jo, que n'hi portava. Jo, si veia alguna cosa rara, doncs comprava aquell formatget i li guardava els d'allò. Si la gent viatja, se'n recorda de tu. Passa com fer sucrets o així. A mi, jo quan els meus fills viatgen, no, si se'n porten sucrets, no perquè jo em faci, perquè saben que tinc gent que em fa i me'ls porten de fora.
0: I ara
1: no?
0: Que hi penso, és de formatges, que fa les etiquetes. Ho dic perquè no sé si encara en venen. Abans hi havia allò que també tenien forma de formatge, de codonyac.
1: Ah.
0: De codony, no?
1: Pues no ho sé, no. Ell
0: tu te'n recordes que se n'havia,
1: sí.
0: No?
1: Sí que és veritat que ho feien.
0: No eren barres, sinó que feien
1: allò. No, feien forma
0: ara
1: de formatge.
0: Ara fa temps que no hi veig, no sé si encara en fan.
1: No, jo tampoc, i ara que ho dius, tampoc. I a vegades en compro, però compro a talls, saps? Sí. Aquell codonyac gran que compres a tall perquè al meu marit li agrada. Però no em va comentar. Sí que em va comentar de que tenia un apartat que era molt poquet, però d'algun formatge d'aquests forma triangular, que són més grossos. Em va dir les marques, però no me'n recordo. Em sembla que el Camembert, em sembla que fa una marca així. I llavors és que ell, pues, ho guarda, però...
0: I llavors el que comentes, que ho fa jo, doncs, o per marques, o
1: a veure,
0: o per països...
1: A veure, sobretot per marques, i sobretot espanyoles, com el Caserío i així, perquè les marques les posa per anys i veus la diferència que hi ha amb els anys, com ha canviat, encara que sembli que no, no? Per exemple, de tenir-ne 100 de diferents de la vaca Carrier és molt, i són tots diferents. Per què? Perquè tenen alguna cosa que els diferència, el dibuix d'una manera, el dibuix d'una altra, la vaca riu cap un costat i després cap un altre, jo què sé. No sé, són diferències, no? I del Caserío, de coses així, en té diversos. I, clar, em va dir, i d'uns anys cap aquí, també en tinc, de les marques blanques que tenen els supermercats que tenen nom, no?
0: Sí, sí.
1: Diu, llavors també en tinc diversos, que també a vegades van canviant una mica
0: I jo ara he vist que també hi ha formatgets d'aquests sense lactosa. Vull dir que sí, també han tret allò més varietat.
1: Sí, primer van començar amb formatgets, diguéssim, sense sal
0: més light.
1: I ara n'hi ha sense lactosa, n'hi ha... Inclús em va comentar que ara no sé quina marca n'ha tret uns que són formatgets de soja.
0: Sabeu que pot anar ampliant allò la col·lecció.
1: Clar, això és com quan vas a comprar llet, no? Llet de soja, llet de... I dius, bueno, i la llet, a on està? A on està? Per què? És com l'altre dia. Diu, vaig veure per la tele, diu, mira, i té un 95% de carn. Diu, punyetes.
0: I la resta, què? És el que hauria de ser, no?
1: Clar, si tu compres un pernil dolç, tindria que ser el 100% pernil dolç, no? Jo és que això no acabo d'entendre. Ja, moltes vegades no miro l'etiqueta, perquè si no, no m'ho menjaria, em sembla. Vull dir, doncs, suposo que aquí passa igual, no? Que aniran traient cosetes de cara a aquest públic que va mirar més, que... A veure,
0: si és per intolerància, cuida,
1: no, si tens intolerància o si tens d'això, llavors doncs, suposo que deus anar trobant més. I ell ho fa per això, sobretot per marques, per països, té àlbums de països, de França, d'Alemanya, d'allò, de personatges, perquè diu que sobretot Alemanya i no sé si em va dir Txecoslovàquia o Eslovàquia, hi va haver un temps que treia personatges del país.
0: Vale?
1: Llavors, des d'Alemanya van sortir una sèrie de grans compositors alemans i d'altres personatges. Llavors, doncs, els té també posats, però els té junts. Pobles, perquè diu que hi ha puestos que la denominació del dibuix o algo és del poble on s'ha fet, sobretot els països del nord, ciutats i països. Llavors ho té catalogat perquè d'allò. Ell va començar, evidentment, amb els espanyols i és la gran majoria que té. Però en té de molts puestos. Sobretot d'Europa l'ha viatjat molt i el que és Estats Units i així perquè té amistats que n'hi han portat.
0: Molt bé. Vale, doncs escolteu, tant de bo, no? A través d'aquesta conversa potser alguna persona hagi dit, escolta'm, doncs ja em faria el pes, no?
1: De fer una col·lecció d'aquesta mena. Són col·leccions que, si les vols tenir bé, com jo sempre dic, que et tens que gastar amb les fulles, amb els àlbums, però no són gaire cares, perquè d'alguna manera tu et menges el producte. Vull dir, no et surt car col·leccionar aquestes coses en si. Home, et surt car si viatges expressament per anar a buscar allò, això sí.
0: Això sí.
1: Però comences pels d'aquí i segurament que si miréssim a diferents supermercats i així, amb un no res tindríem uns quants.
0: Montserrat, anem a comentar agenda, queda dit el tema de la col·lecció d'aquestes etiquetes de formatges petits.
1: Primer dius que estigueu a la Guai del dia 16 perquè és la nit dels museus i sobretot a Barcelona els museus que són de la Diputació que no són privats són gratuïts i de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada estan oberts gratuïtament per tothom que hi vagi.
0: Vale. Aprofitem allò per dir que també el Museu Abelló se suma a aquesta diada. I,
1: segurament, clar.
0: Sí. I llavors, tant dissabte com diumenge, els dos dies hi haurà jornada de portes obertes amb diferents activitats gratuïtes. I estem veient allò que també hi haurà un joc de pistes. Hem vist també per xarxes que també estaran els gegants en aquestes diades.
1: A dir que... A veure, és molt interessant anar a veure els museus. Jo sempre ho he dit, i els museus són uns grans encabidors de col·leccions de coses, vull dir. Llavors, tenim el dia 17 la tercera fira del col·leccionisme a la sala Polavedent del Manar. De 10 a 2. I la trobada internacional de col·leccionisme que ho fa l'Associació Catalana de Col·leccionisme Cerveser, és de col·leccionista cerveser, trobada internacional de col·leccionisme cerveser, al carrer Gran 1 de Call d'Atenes, de 9 a 1, també.
2: Molt bé.
1: Vull dir...
2: Que podem aprofitar.
1: Podeu aprofitar per veure cosetes aquest cap de setmana i, bueno...
2: És que ara, quan deia cerveser, estava pensant que també ben aviat faran torrats, farà la Fira de la Cervesa.
1: Sí, que la fan a Can Molà, que està molt bé. Molt això, bé. Ara ve el temps de les cervesetes fresques. A qui en begui, però, bueno, de les cervesetes fresques. Dius que si voleu saber alguna de nosaltres, si no ens trobeu en algun dels mercadets, pues podeu fer a través de coleccionistesmollet@gmail.com i dius també pues, que la setmana que ve parlarem del Museu del Llapis.
2: Que agafeu allò paper i llapis.
1: I llapis. Que a vegades és millor que l'ordinador, perquè
2: doncs,
1: com
2: sí.
1: No funciona l'ordinador, anem tots perduts.
2: Sí, senyora. Això
1: i quan hi havia el senyor amb el llapis aquí a l'orella o el bolígraf a la mà, anava tot més bé, sembla.
2: Montserrat, ho deixem anar aquí.
1: Doncs cuideu-se molt i fins la setmana que ve.
2: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

I després d'aquest apartat que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. De fet, demà parlarem del Dia Internacional dels Museus, perquè ens acompanyarà la regidora de Cultura, i parlarem de moltes més coses, perquè és la cultura i comerç, i també hi ha activitats de comerç aquest cap de setmana. Però això serà demà. Aprofiteu el dia d'avui, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha organitzat una nova edició del programa Speed Dating. Aquest dijous, dia 14 de maig, ENFO ha preparat la 6a edició de la iniciativa que connecta professionals amb persones que es troben en la cerca activa de feina. L'Speed Dating és una metodologia inspirada en el sistema americà de cites ràpides que ara també s'implementa en l'àmbit professional. Míriam Abril, encarregada de gestionar les empreses de la iniciativa i membre de l'equip d'ENFO, ha explicat que l'Speed Dating és un esdeveniment on les empreses participants coneixen a diverses persones en un curt període de temps.
1: És una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
0: Per la 6a edició de l'Speed Dating s'han confirmat un total de 9 empreses, les quals pertanyen a sectors com el de neteja, producció, serveis o supermercats. I també us informem que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sense data definida. Tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig, diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram, fet que afecta especialment els usuaris de Mollet que seguiran depenent del transport alternatiu per carretera. Un dels principals contratemps ha estat l'esfondrament al març d'un mur d'una empresa situada a la sortida nord de l'estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el tram de via única de la R3 i ha alterat el calendari previst per la represa del servei. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

una que no t'escoltes, que et diu vés a poc. Algú que de tu escapa, millor deixar-lo marxar.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Vine al Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
2: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'associació de discapacitat físics i sensorials de Mollet i comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquesta setmana han començat els treballs previs per crear una nova zona lúdica infantil i un espai de jocs d'aigua a la plaça Anna Bosch, a Mollet del Vallès. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament busca oferir un espai pensat perquè nens i nenes de diferents edats puguin jugar, moure's i gaudir a l'aire lliure. La futura àrea infantil comptarà amb diferents propostes de joc orientades a estimular l'activitat física, la creativitat i el desenvolupament motriu. El projecte també inclou un splash park, una zona de jocs d'aigua amb elements interactius per ajudar a combatre la calor durant l'estiu. I en esports us informem que Ángel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet. Unió Esportiva, després d'estar 3 mesos a la banqueta molletana, Soto va arribar a l'equip el passat mes de febrer per revertir la situació en la qual es trobava l'equip i salvar la categoria de primera catalana, un projecte que no ha estat possible. Ara, doncs, els esforços es centren en renovar la plantilla i demostrar que es pot tornar a primera. Ángel Soto ha destacat que la plantilla necessita un canvi.
1: Bueno, hacer una plantilla pues que podamos llegar a competir y que tenga un buen nivel para poder subir el equipo a primera catalana. Un poquito lo que me he encontrado en la plantilla donde estábamos ahora, pues eso, ha habido alguna carencia con algunos jugadores, porque hay jugadores que sí que son buenos y son jugadores de la categoría, pero bueno, esta semana, por ejemplo, es un poco el vamos ganando 2-0 ahí en Bos de Tosca y ves que jugadores se sienten bien jugando y luego haces cambios y hay jugadores, pues eso, que no les da, y es eso, intentar buscar una plantilla pues acorde a la categoría para poder subirla.
0: Ángel Soto va agafar les regnes de l'equip molletà mitjans de febrer i el primer maig va ser a casa davant del Torroella, un partit que va resultar en victòria i que trencava la ratxa de 6 derrotes consecutives. Tot i aquesta esperança, l'equip es trobava en un moment complicat per salvar la categoria i els resultats posteriors no han acompanyat. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts, a les 11 de la nit, en 96.3 de la FM.
3: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó, de l'Andreu Fàbregas, i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
4: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona. A Barcelona es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
2: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu.

0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
1: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. I, finalment, la cooperació internacional.
0: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Galiza no Vallès.
1: Un programa de la Hermandad de Anosa Galiza de Mollet del Vallès.
0: Galiza no Vallès.
1: Emisión el martes a las 7 de la tarde. Repetición el sábado a las 5 de la tarde. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. L'Associació de Fibromialgia de Mollet i Comarca i l'Ajuntament de Mollet del Vallès tornaran a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. I també us informem que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sent data definida. Tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig, diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram. I també parlarem del fet que amb l'entrada a la primavera el bon temps comença a fer-se notar i moltes persones aprofiten per planificar les seves vacances d'estiu. Aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. I en esports, Àngel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Tot i no haver aconseguit la permanència primera catalana, el club molletà ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar amb el projecte de cada temporada vinent. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el càncer. 11 anys al teu costat.
1: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
2: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
3: Moments d'òpera.
4: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. El 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.

0: El combat dels poetes, un programa de música i poesia amb Dolors Navarro.
1: Bon dia. Benvinguts al combat dels poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui dediquem el programa a Frederic Soler, que es feia conèixer com a Serafí Pitarra. Va néixer l'any 1839 i va morir l'any 1895. Avui serà un programa divertit perquè aquest senyor escrivia... Tenim un llibre d'ell d'obres de teatre i són obres de teatre còmiques, o sigui, se'n burla de coses i tal. La que vull llegir avui és el Castell dels Tres Dracs. El senyor aquest, quan escrivia, el seu català original, a part de que és molt antic, també és d'una època anterior a la Reforma i a Pompeu Fabra, i està ple de castellanismes i construccions que avui dia no s'usen, i l'edició que jo tinc ja està una mica, ja està compensat. Si de cas, ja mirarem d'evitar les coses que siguin molt flagrants, que per exemple deien busteros en lloc de dir mentiders i coses així, escrivia, però això avui dia ja no toca dir-ho. I aquest Castell dels Tres Dracs és una història d'aquelles dels llibres de cavalleria antics, tipus Don Quixot. Una senyora, em sembla que es diu Flora, si no recordo malament, sí, Flora, representa que la rapten els moros i la volen anar a salvar, i al final de la història resulta que els que l'han raptat no eren els moros. Com que és una obra de teatre en vers, però clar, l'espai de diàleg més curt, no? D'això us aniré llegint els fragments que són més llargs i que formen un poema en si mateix. Aquí parla Manfred. No em creia jo que els guerrers fossin una gent així. Romàntics sempre en ses coses. Creia, exceptuant molt pocs casos, que per allà en els matalassos tenien fulles de roses. Que si menja un menestral, un barber, diguem, o un sastre, una polla o un pollastre, ells menjaven pau reial. Per aquest estil, sols pensant, creia sempre mentiders els que em deien que els guerrers no ho feien tot digne i gran.

Com veieu, el poema té un to així molt divertit. Ara parla un personatge que es diu Ganyota, que menciona, segons ell, un tal Mambrú, que si molts recordareu que hi havia una cançó que parlava en castellà que deia Mambrú se fue a la guerra. Doncs jo crec que deu ser el mateix personatge. A mi em va dir un tal Mambrú que tenien 30 potes, es refereix als dragons, als dracs. No sabent ja el rei que fer, és perdut, va dir en el poble. Quan tot plegat surt un noble i els hi diu, jo el mataré. I després, un personatge que es diu Ganyota intervé i diu això. M'acaso en ronda, vull dir rabarabasavi. Com que el valor no hi valia, tothom deia, què farà? Fins que l'últim va arribar de matar-los el gran dia. Avisa tots els poblets, fa encendre aquí prop fogasses i es presenta a les bestiasses tot vestit de mirallets. Però varen ser els treballs quan a dintre dels miralls hi van mirar els tres dracs, tots atordits com anyells, que eren al veure-ho, pensaven, molts altres dragons que anaven allí dintre contra d'ells. S'acobardeixen d'això, reculen, el noble avança i me'ls enfila amb la llança com per fer l'ast d'un capó.

Ara ja hem vist més o menys de què va els personatges i entrem directament a quan expliquen el personatge Manfred explica quan han segrestat Doña Flora. Els moros corrents fugien, portant Doña Flora al braç. Quan al pati amb els guerrers ens trobem de l'embossat. S'ha trebat una batalla. Els moros per fi han triomfat. I en el moment que fugien amb Doña Flora a cavall, ha caigut el llamp al pati que, com sabeu, ha incendiat les màrfegues dels guerrers, el paller i uns pots i bancs. I llavors, de seguida, baixa d'aquí l'embossat, amb el pendó i aquells nobles que duien estrenyacaps. I posant-se l'armadura i muntant tots a cavalls, darrere d'aquells vils àrabs han corregut com un llamp.

i torna a parlar amb en Fred. Explica quan perseguien els moros. Tot ahir i tot avui fora han estat corrent pel camp i han tornat mullats com peixos, farà cosa de mig quart, portant fang fins a la gola, dos presoners ben lligats i un gran cistell de cargols que hauran collit al tornar. I ara el Manfred continua amb les seves explicacions sobre el segrest. Mi senyor, li han preguntat per com eren els moros i si eren molt terribles. Mi senyor, de tot hi ha. L'un, sí, és un moro terrible, alt i gros com un gegant. L'altre, no. És un pavana que crec que el van agafar ahir a la nit quan sortien perquè portava amagats dos llençols i una olla vella, que es creu d'aquí que aquí ha robat. I...

I ara continuem amb el Parlament del Baró, que diu així. Continuem, nobles barons. Com ja sabeu, Doña Flora no s'ha pogut trobar enlloc, presonera d'algun moro de parquets en contorns. Si és per malícia, en pa i aigua la tindran un quarto fosc, clavant-li allí, com ells solen, quan volen dar un càstig fort, canyetes dintre les ungles, que és un turment horrorós. Que jo sàpiga això de les canyetes de les ungles, perquè és perquè Europa no es portava en aquella època, però bueno. I continua dient sobre la senyora Flora, que estan parlant d'anar a salvar-la, i un diu que si no la salva un altre, que la salvarà ell. I el baró diu, és formosa, per si es troba i no la coneixeu tots, és formosa, lleial als guerrers, com un àngel bufador. Els seus cabells són tan rossos com és l'aigua amb xarop. Els seus ulls oberts li brillen com els d'un gat quan és fosc. Si així és hermosa de fora, més hermós a dins té el cor. Si sigués fruita, seria el barcoc de pinyol dolç. No ha de salvar-se, guerrers, dama de tal belles dots? I llavors els pregunta si volen salvar-se i tots diuen sí.

Ara sentirem una cançó típica valenciana que porta per títol El tío Pep se'n va mudo. I la sentirem per Paco Muñoz, que és un cantant que va estar durant molts anys renovant i fent i tornant a posar en l'escena totes aquestes cançons que s'haurien perdut sense ell. Aquesta cançó explica una història divertida d'aquest tio Pep i la sentirem sencera.

Bé, doncs, continuem amb l'obra de teatre El castell dels tres dracs, de Serafí Pitarra. Ara que se disposen a sortir a salvar Doña Flora, resulta que fora que senten una olor d'això, que si senten que hi ha no sé què, el cas és que els cavallers agafen por i no s'atreveixen a sortir. I llavors, un tal Godofred diu que, a veure, que això no pot ser, que han de sortir i els hi proposa que el d'ells que salvi la noia s'hi casarà. La noia ja tenia promès, però bueno. Godofred, pot influir en tants braus guerrers sols al sentir-se una olor? A les armes, via fora, el pendó dels tres dacs, els alaps fugir no poden, perquè per tot estan tancats. I és llei de cavalleria de la dama el vencedor. Qui és que sols per ser l'espòs d'ella no es llança al camp com un lleó? Via fora, qui la porti és d'ella espòs. I això els engresca i se'n van a salvar-la.

I ara ve quan Frederic, que és el promès de la Flora, s'assabenta que els altres han anat a salvar-la i que qui la salvi es casa amb ella. El baró diu: corrent, doncs, ja que us altera, sabreu que ara tots els nobles són a recórrer aquests pobles per salvar la presonera, i que ja que vos no ho feu, tenim l'ordre ja donada que el que la porti salvada serà avui el marit seu. I el Frederic està fora de si, diu que no pot ser, que no pot ser, que no s'ho pot creure, i diu: com un llamp no enfonsa el món, doncs jo me n'hi vaig. Jo salvaré la promesa, o bé moriré en l'empresa derramant la sang a raig. Noble, buscaré la dama. Nubi, buscaré l'esposa. Amant, buscaré l'hermosa, que en mi encès d'amor la flama. Podeu dir que ni el món és si ara no la porto amb mi.

I en això que arriba una carta de Doña Flora i Frederic la llegeix en veu alta. Amat Frederic, no puc dir-te a on estic presonera. Si bé t'adorada, espera que això ho descobreixis tu. Però salva'm de seguida, perquè si a les 6 no em salves, ja pots dir que sóc a fer malves. El rei moro se m'endú. Aquí estic molt ben cuidada, cor que vols, cor que desitges. M'avorreixo, he fet 2 mitges des de que m'han tancat. Però si em trobes, tu paciències, perquè saps que el dolç m'agrada. A les 6, morta o salvada, no ho oblidis. S'ha acabat, diu. I aquesta és la carta.

I després que han salvat la dama, cosa que el salvament ara l'explicaran, Doña Flora explica com ha anat la cosa. Com que no és molt apartada amb habitació, per decoro, no duia patge ni criada. Quan aquí a la raconada veig una ombra i era un moro. Lluitar sola no podia i no va passar, potser, el temps d'una Ave Maria que el moràs, ai, ja corria portant-me a mi Colliver. No sé el temps que vaig passar desmaiant-me a cada pas. Només sé que en tornar amb mi, dintre un quarto em vaig trobar, trista, sola i sense sossec. Sola, presa per gent tosca, mon patir ha passat la ratlla. Dintre d'aquella estança fosca he sofert més que una mosca quan l'agafa la canalla. Però al fi es gira la clau, obren la porta amb catxassa i veig entrar amb pas suau un moro com un Sant Pau amb una llarga barbassa. Tot arrossegant l'espasa se m'acosta. Jo, esclar, tremolo, i ell, el tenassa, va començar a tocar l'asa.

Doncs ara Doña Flora, com que no li han entès molt bé que volia dir de tocar l'asa, explica que el rei li havia dit que tornaria a les 6 i que havia de tenir el pagament d'ella. I Doña Flora continua explicant. Pensar com vos escriuria, em trec del monyo una agulla i punxant-me amb sang escric el paper el meu plom ulla. Plego el plec sense fer butlla i poso el sobre a Fadrich. Ningú per dur la tenia, més guaito jo per la torre, veig un borni que venia. La tiro i gràcies, Maria, que per dir a dur-vos-lo la llagorra. Però al fi, a cop d'esperar i no venia ningú, jo allí, cop d'aguantar, passaven bous i bestiar i cap d'aquells eres tu. I llavors ma trista sort se m'ha presentat terrible i enmig del lloc tan fort em ve una idea, la mort i el suïcidi. I ara Doña Flora explica com ha intentat suïcidar-se. Perquè primer s'havia apuntat amb el boix de la cotilla. L'hora no m'era arribada. Se li trenca el punxó. I diu, veig el balcó, el cel imploro, m'hi tiro i sort desgraciada, que m'he quedat enganxada amb el clau de penjar el lloro. M'he desmaiat, no sé el fi del demés, no en tinc memòria, fins ara que em trobo aquí. I un altre personatge que es diu Waltero acaba la història. Jo acabaré la història. Quan fa poc d'aquí hem sortit per una senda extraviada, molts passos he dirigit i la senda m'ha conduït fins a una torre arruïnada. Pensant si allí dins guardada podia estar encara a terra, i fixo jo la mirada i la veig d'un clau penjada sense tocar cel ni terra. Corro, els segons m'eren hores. Semblava penjada així, fora del barcó aleshores, que allí venguessin senyores i ella demostra servís. Truco a la porta. Re, el tonto. L'esbotzo d'una patada. Surten moros, els atonto, i en menys temps del que ho conto, queda la dama salvada.

Bé, doncs, ara bé, quan han trobat els pretesos moros que havien segrestat la noia, i resulta que el moro ho explica qui és així. Entre tot el poderós bajà Sidi Metalí demana-la un picotí de benediccions per vos i que els àngels cels volàtils vos ho cobreixin amb saleta. I venia d'ambaixador i ells no tenen res amb nosaltres. Llavors, parlant, es descobreix que no són moros de debò, que són gent que fa teatre i feien una farsa, com diu, fan la farsa titulada La fada enfarbalanada i El fantàstic fesoler. Hi hauran festes tan cabals cucanyes i hasta se sap que es llevarà més d'un cap tocant gusles i atabals. A tot això, el Fadrik, que és el promès de la noia, està tot atabalat perquè al final qui l'ha salvada no és ell i ell s'hi vol casar. I seguint amb tot això, el Godofred, que és el tutor de la noia, descobreix que ha estat ell qui l'ha raptada per salvar-la de que no la volien deixar casar amb el Fadrik o li volien fer alguna cosa a la noia perquè era l'hereva de molts diners. I llavors ell fa veure que la segresta el moro perquè així deia que diu que la salva de tot l'altre. I quan estan parlant d'això, en el moro uns el volen matar, els altres no, un s'exclama que un cristià vulgui salvar un moro, i llavors ve quan es destapa i es veu que és mentida i que és un cristià que portava barba postissa i tota la pesca. I el moro diu: era farsa, sí senyor, els moros, la presonera, el senyor, que és Don Gualtero, el director era, més per Déu, deu-me el perdó. I la Flora està tota contenta i s'abraça en el Fadrik. I el Fadrik s'abraça amb ella i li diu: vida meva. I d'aquesta manera, doncs, tot el Gualtero, que era qui l'havia segrestada, li volia fer mal, i no la volia, perdó, no l'havia segrestada, li volia fer mal i prendre-li els diners, doncs es queda horroritzat perquè s'ha descobert tot, i el baró l'exilia i l'ordena que se'n vagi a Palestina, que en aquella època estava en guerra igual que ara, bueno, igual que ara no, eren les croades, i ara és una massacre directa, però estava malament. L'envia cap allà, i la senyora Flora es casa amb Fadrik. Bé, doncs, fins aquí l'obra aquesta bufa, que el mateix autor l'anomena Gatada, que vol dir poca soltada, una broma, de Frederic Soler, àries Serafí Pitarra. Que passeu molt bona setmana.

Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 12 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca i l'Ajuntament de la ciutat tornen a sumar esforços per mostrar

0: Estiu, aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. En esports, Ángel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet, Unió Esportiva. Tot i no haver aconseguit la permanència a Primera Catalana, el Club Mollet ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar amb el projecte de cara la temporada vinent. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Avui, dia 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una jornada que vol donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar de manera significativa la seva qualitat de vida, tant en l'àmbit físic com en l'emocional i també funcional. Amb motiu d'aquesta diada, l'Associació de Fibromialgia de Mollet i Comarca, AFIMOIC, i l'Ajuntament de la ciutat han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia davant del consistori, on ha tingut lloc la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
2: Ens diuen, tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada, no estarà tan malament. Has d'aprendre a viure amb ella, amb la malaltia. Mira com riu, no tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Nosaltres sí, estem estigmatitzades, estem jutjades. Som malalts de segona.
0: També l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha denunciat la incomprensió que pateixen les persones afectades de fibromiàlgia.
3: Sempre commemorar aquest dia per donar visibilitat, per conscienciar i per donar suport doncs, a aquesta malaltia que pateixen tantíssimes persones, moltíssimes d'elles dona, que conviuen cada dia amb el dolor i que, com deien també el diumenge, no, que vam celebrar els 25 anys de FIMOIC, no només conviuen amb el dolor, sinó que moltes vegades també conviuen amb la incomprensió per ser una malaltia doncs, invisible als ulls, però molt real per totes les persones que la pateixen.
0: AFIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal que porta més anys lluitant per la visibilització i el suport de les persones afectades de fibromiàlgia. De fet, aquest diumenge l'entitat va commemorar el seu 25è aniversari.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem de mobilitat i és que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sense data definida. Tot i que inicialment es preveia restablir la circulació, aquest mes de maig diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram, fet que afecta especialment els usuaris de Mollet que seguiran depenent del transport alternatiu per carretera. Un dels principals contratemps ha estat l'esfondrament al març d'un mur d'una empresa situada a la sortida nord de la estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el tram de via única de l'R3 i ha alterat el calendari previst per la represa del servei. A aquest problema s'hi afegeixen diversos robatoris de cable de coure i els danys que encara presenta la catenària en punts de Mollet, la Llagosta, Santa Perpètua i Montcada, on encara no s'ha pogut restablir del tot l'infraestructura elèctrica. El tall ferroviari actual es va planificar coincidint amb dues actuacions. Les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga i la remodelació de la platja de Vies de Montcada Bifurcació. Aquest calendari preveia que després d'un primer període de 8 mesos sense servei al sud de la línia, els trens tornessin a circular entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa a partir de maig amb els nous imprevistos, però aquesta previsió ha quedat en suspens. Per ara, ni

Adif ni Renfe han concretat quan es podrà reprendre el servei. Fins a Mollet, la reobertura dependrà de l'evolució de les obres i de la reparació dels desperfectes provocats pels incidents dels darrers mesos.

I aquesta setmana han començat els treballs previs per crear una nova zona lúdica infantil i un espai de jocs d'aigua a la plaça de Nebosc, a Mollet del Vallès. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament busca oferir un espai pensat perquè nens i nenes de diferents edats puguin jugar, moure's i gaudir a l'aire lliure. La futura àrea infantil comptarà amb diferents propostes de joc orientades a estimular l'activitat física, la creativitat i el desenvolupament motriu. Entre els elements previstos hi haurà dos tobogans, una barra de bombers, un gronxador adaptat amb cadira accessible i diverses estructures per fer equilibris, salts i altres activitats de moviment. El projecte també inclou un splash park, una zona de jocs d'aigua amb elements interactius per ajudar a combatre la calor durant l'estiu. Aquest espai incorporarà canons d'aigua, galledes, pals i altres dispositius activadors de l'aigua. L'actuació té un pressupost de 271.162,42 €, amb l'IVA inclòs, i la previsió és que les obres quedin enllestides a finals del mes de juny.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa des de la xarxa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt a la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia La Rambla, situada a plaça Catalunya número 1, al barri del Centre. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha organitzat una nova edició del programa Speed Dating aquest dijous, dia 14 de maig. Enfo ha preparat la 6a edició de la iniciativa que connecta a professionals amb persones que es troben en la cerca activa de feina. L'Speed Dating és una metodologia inspirada en el sistema americà de cites ràpides que ara també s'implementa en l'àmbit professional. Míriam Abril, encarregada de gestionar les empreses de la iniciativa i membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que l'Speed Dating és un esdeveniment on les empreses participants coneixen a diverses persones en un curt període de temps i les persones candidates tenen 5 minuts per parlar amb cada representant de les empreses.
4: És una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
2: Per la 6a edició de l'Speed Dating s'han confirmat un total de 9 empreses, les quals pertanyen a sectors com el de la neteja, la producció, serveis o supermercats. Entre els perfils més demanats en destaquen els Mossos de Magatzem amb carnet de carretoner, auxiliars de geriatria o sociosanitari, recepcionistes o personal de neteja. L'objectiu de l'Speed Dating és apropar les persones que estan en la recerca de feina amb les empreses que busquen noves incorporacions. A més, la iniciativa sempre es du a terme per aquestes dates, ja que arriba l'època estival i les empreses solen necessitar més personal. Una de les persones que guanyi participar per primera vegada és la Montse Ansende, qui està en la cerca de llocs de feina com a recepcionista o administrativa. Ella ha explicat que gràcies a EMF ha pogut reestructurar el seu currículum i ara està preparant la jornada de l'Speed Dating.
5: Amb una plana només, doncs, ha estructurat tot el meu currículum, ha tret el que sobra, el que no sobra, el que focalitza més el que jo estic ara cercant, i la veritat que no té res a veure. I doncs bé, m'han fet el currículum nou, exacte, perdó, sí, eh? I ara, doncs, bé, em vull preparar a fer els cursets aquests de cara a
6: preparació d'entrevista,
5: de preparació de l'Speed Dating.
2: Si bé hi ha persones que estan en la cerca de feina, n'hi ha d'altres que ja han començat la seva vida laboral gràcies a l'Speed Dating. L'Àlex Andrea Pérez va participar a l'anterior edició i va ser contractada per l'empresa Ojla Servicios, on desenvolupa tasques d'operària de neteja a l'Hospital de Mollet per un període d'un any. Ell ha donat alguns consells per l'Speed Dating.
6: Sí, buscar informació con naturalidad. Y ellos te preguntan una serie de lo que tú has puesto en tu currículum, te lo van preguntando y tú vas un poquito aumentando más, como vuelvo y lo digo, ofreciendo nuestros productos que estamos vendiendo a esa empresa.
2: Així doncs, l'Speed Dating d'Enfo celebrarà la seva 6a edició aquest dijous 14 de maig amb l'objectiu de continuar connectant empreses i persones en recerca activa de feina. Una jornada que any rere any es consolida com una oportunitat real per obrir portes al món laboral i generar noves oportunitats professionals a Mollet.

0: I amb l'entrada a la primavera, el bon temps comença a fer-se notar i moltes persones aprofiten per planificar les seves vacances d'estiu. Aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. Laura Bonet, tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, ha comentat que és una època de molt moviment i s'ha de mirar els allotjaments amb plataformes segures.
1: Primer, tenir clar que és una època de molt moviment, molt, molt moviment. Per tant, com més moviment, més possibilitat d'estafes, més risc. Ara mateix és el moment, no, de que arriba el bon temps, volem sortir de casa, comencem a pensar on volem anar, quina escapada volem fer, on podem contractar aquests serveis, no? Però, per tant, és el moment en què més hem de vigilar, perquè és on elaborem quin viatge volem fer. Per tant, més val que ho mirem a llocs contrastats i segurs per fer aquesta contractació.
0: En els darrers anys, les estafes en allotjaments vacacionals s'han sofisticat aprofitant plataformes en línia i anuncis aparentment fiables. Alguns estafadors creen anuncis amb fotografies atractives i preus molt competitius per captar l'atenció dels usuaris, però en realitat es tracta de propietats inexistents o que no estan disponibles. Una de les principals recomanacions dels experts és desconfiar de les ofertes que semblen massa bones per ser veritat. Preus molt per sota del mercat o condicions massa avantatjoses poden ser un senyal d'alerta. A més, és important revisar detingudament la descripció de l'allotjament i detectar possibles incoherències. Laura Bonet també ha destacat que s'ha de comprovar que les pàgines web són reals i no imitacions d'altres.
1: Com a estafes habituals sí que tindríem, no? Aquestes ofertes falses, no? Serien ofertes falses d'allotjament, com deies, especialment a través de webs o anuncis a xarxes socials, també viatges que no existeixen, suposades gangues d'última hora i pàgines web que imiten plataformes conegudes. També casos que per si mateixos no podríem dir que són estafes, però sí que normalment acaben en una estafa, que són els tancaments de les agències de viatges, perdó, i tot allò que comporta. Perquè al final, quan una empresa tanca amb els teus diners ja del que has contractat, doncs pot acabar sent una estafa.
0: Un altre aspecte fonamental és evitar fer pagaments per transferència bancària directa o mitjançant mètodes no rastrejables. Els experts recomanen utilitzar sistemes de pagament segurs que permetin reclamar en cas de frau. A més, cal desconfiar de propietaris que pressionen per tancar la reserva ràpidament. Són declaracions de Laura Bonet.
1: M'ho haureu sentit dir, sempre que haguem de pagar algo amb urgència, o sigui una oferta tan bona, tan bona, tan bona, tan bona que no ens la puguem creure, allí hem de sospitar. Però està clar que hi ha un deure nostre, no?, de contrastar la informació, hem de contrastar els anuncis i tenir en compte que hi ha més possibilitats de que sigui una estafa, doncs això, si hi ha una urgència, si hi ha un preu que és una ganga, si hi ha alguna cosa que no ens podem creure de lo bona que és. I al final sospitem sempre que hi hagi algo que no sigui normal.
0: Amb l'augment de les reserves en aquesta època de l'any, la prevenció esdevé essencial per evitar disgustos. Planificar amb temps, contrastar la informació i mantenir una actitud crítica davant de les ofertes són les millors eines per gaudir d'unes vacances segures i sense sorpreses desagradables.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, Ángel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet, Unió Esportiva. Després d'estar 3 mesos a la banqueta molletana, Soto va arribar a l'equip el passat mes de febrer per revertir la situació en la qual es trobava l'equip i salvar la categoria de primera catalana. Amb aquests 3 mesos de treball, l'objectiu no ha estat possible, però el Club Molletà ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar el projecte de cara a la temporada vinent. Ara, doncs, els esforços se centren en renovar la plantilla i demostrar que es pot tornar a primera. En aquest sentit, Ángel Soto ha destacat que la plantilla necessita un canvi, ja que afirma que hi ha certes carències amb alguns jugadors.
3: Bueno, hacer una plantilla pues que podamos llegar a competir y que tenga un buen nivel. para poder subir el equipo a Primera Catalana. Un poquito lo que me he encontrado en la plantilla donde estábamos ahora, pues eso, ha habido alguna carencia con algunos jugadores, porque hay jugadores que sí que son buenos y son jugadores de la categoría, pero bueno, esta semana, por ejemplo, es un poco el vamos ganando 2-0 ahí en Bos de Tosca y ves que jugadores se sienten bien jugando y luego haces cambios y hay jugadores, pues eso, que no les da, y es eso, intentar buscar una plantilla pues acorde a la categoría para poder subirla.
0: Àngel Soto va agafar les regnes de l'equip molletà a mitjan de febrer i el primer maig va ser a casa davant del Torroella, un partit que va resultar en victòria i que trencava la ratxa de 6 derrotes consecutives. Tot i aquesta esperança, l'equip es trobava en un moment complicat per salvar la categoria i resultats posteriors no han acompanyat, tot i que encara quedi un partit per acabar la Lliga, els molletans no s'hi juguen res. I Àngel Soto, la mirada posada a la temporada vinent, ha afirmat que és probable tornar a Primera Catalana.
3: Bueno, probable sí, aparte en Segunda Catalana luego tienes, si puedes subir directo, y si no luego tienes la promoción que se meten los 6 equipos para poder promocionar, o sea que en principio sí, si hacemos un buen equipo, sí, estamos en ello, estamos buscando pues esos jugadores, renovando los jugadores que creemos que sí que pueden dar el nivel, y estamos trabajando muchas personas en ello para poder volver al Mollet a Primera Catalana, sí.
0: En 29 jornades disputades, els molletans han guanyat un total de 4 partits, 2 dels quals han estat amb Soto a la banqueta. De cara a la temporada vinent, l'entrenador s'ha mostrat confiat en pujar a Primera Catalana i ha agraït la confiança dipositada en la seva feina per part del club molletà.
3: Bueno, pues para mí es dar gracias y gratitud, porque la verdad que es lo que te digo, no ha sido bueno desde que yo estoy, hemos ganado 2 partidos, empatado 1 y todo lo demás lo has perdido. Pues hombre, el club también es, pues bueno, confía en el trabajo que se está haciendo, que cree que es un trabajo bueno y por eso me renueva. Y agradecérselo, pues eso, intentando subir el equipo a la categoría que se merece.
0: Soto és un entrenador que ja ha estat vinculat amb el club en altres categories i que ha encaixat aquesta temporada al seu primer descens professional. Pensant en la seva figura com a entrenador, Àngel Soto ha afirmat que pot aportar competició i que l'afició torni a gaudir amb el joc.
3: Bueno, pues lo que yo creo que es aportar es que vamos a competir mucho, vamos a competir, vamos a intentar estar en los puestos de arriba y darle un orden y que luego la gente que venga a vernos allí al campo pues se divierte, se lo pase bien, que yo creo que ha sido un año muy malo y creo que puedo darles pues bueno, un poco de alegría a la gente también.
0: Al llarg d'aquesta temporada, el Mollet ha comptat amb diversos entrenadors. La temporada començava de la mà de Luis Gallego, després arribava Carlos Olid i finalment s'incorporava Soto. Amb aquests canvis d'entrenadors, l'equip molletà no ha assolit la permanència a Primera Catalana, però des del club es mostren esperançats en que l'any vinent l'equip pugui tornar a pujar de categoria, un projecte que serà liderat per Àngel Soto. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. L'Associació de Fibromialgia de Mollet i Comarca i l'Ajuntament de la Ciutat han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. La recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet-Santa Rosa continua sense data definida, tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig. Diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram. Amb l'entrada a la primavera, el bon temps comença a fer-se notar i moltes persones aprofiten per planificar les seves vacances d'estiu. Aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. En esports, Àngel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Tot i no haver aconseguit la permanència a Primera Catalana, el club mollet ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar el projecte de cara la temporada vinent. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.

0: el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.
1: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. Al 96.3 de la FM. Aquell any.
2: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a les 10 del matí.
1: A les portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
2: A les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
1: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
3: A les portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
4: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
5: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
6: Sendes. Dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
7: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.
8: Aquest episodi de Coses que passen toca temes sensibles i que poden resultar difícils per a algunes persones, relacionats amb la salut mental i la falta d'esperança. Si estàs passant per un mal moment i creus que potser pot no ser el millor, si us plau, no l'escoltis. Si creus que et pot servir d'ajuda, benvingut o benvinguda.
9: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
8: Al juliol del 2015, un periodista espanyol travessava la frontera entre Turquia i Síria. Ho feia, com tantes altres vegades, carregant la càmera i la convicció que explicar el dolor d'aquells que pateixen la guerra valia la pena. El que no sabia és que aquell viatge el deixaria 10 mesos atrapat en una habitació fosca, molt lluny de casa i sense saber si mai més veuria la llum. Diuen que hi ha històries que canvien la vida d'una persona, però n'hi ha d'altres que la trenquen completament. Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, el periodista que va estar 299 dies segrestat per Al-Qaeda. Per entendre com va passar tot, ens remuntem a fa 10 anys, el 2015, quan Antonio Pampliega tenia l'edat de 33 anys. Ja feia un temps, des del 2011, que havia estat cobrint la guerra de Síria i aquest no era, ni molt menys, el seu primer viatge al lloc. De fet, era el 12è. Per molt que ens pugui semblar sorprenent, per Antonio era només un viatge més, destinat a fer un reportatge sobre els cascos blancs, la defensa civil siriana. Una organització de voluntaris que actua per la protecció i el rescat de la població civil en les diferents zones controlades pels rebels que actuen en contra del règim. Aquest cop el viatge el va fer amb dos companys més, també periodistes espanyols, que, al cap de poc d'entrar al país, van ser també segrestats amb ell. No sabien qui els tenia ni a on estaven i tenien molta por de que els tingués Estat Islàmic, ja que aquesta organització ja havia començat a assassinar els periodistes de guerra. Per sort, però, pels nostres tres protagonistes, qui els acabava de segrestar eren col·laboradors d'Al-Qaeda. Pampliega explica que, tot i anar canviant de localització i de vigilants, al principi el captiveri no era especialment dur ni complicat, tot i ser un segrest, esclar. Sembla ser que estaven en mans d'un grup de joves locals que feien aquestes coses per sobreviure com podien. Fins i tot els periodistes expliquen com dormien a la mateixa casa que ells. L'autèntic infern, però, arribaria més tard, quan sembla ser que Luis Munar, un exmilitar espanyol, es feia l'heroi intentant-los rescatar. En lloc d'això, però, acabarien confonent Antonio Pampliega per una espècie d'espia del govern o alguna cosa semblant. Sembla ser que a partir de llavors aquell grup d'inexperts passaria a tenir por de les possibles represàlies del govern espanyol i derivaria a Antonio Pampliega a un grup molt més professional de segrestadors d'Al-Qaeda. Pampliega narra com li van tapar el cap, el van transportar i va aparèixer en una habitació sense finestres, pràcticament quasi bé fosca, on només entraven uns petits rajos de sol. A partir d'aleshores passaria a viure en unes condicions inhumanes. Quan entraven els segrestadors s'havia de genollar i girar-se mirant contra la paret. Tenia 1,5 litres d'aigua cada 3 dies i podia anar al lavabo 2 cops per dia. Tot i no poder-se desplaçar més de 40 passes al llarg de l'habitació, Antonio Pampliega va arribar a perdre 15 quilos durant el seu segrest. En les entrevistes explica com comptava els dies, tenia molt clar quin dia era, i es posava dates en les que hipotetitzava que podria sortir. Per exemple, s'imaginava doncs, que per l'aniversari de la seva germana potser ja era fora, que per Nadal ja era fora, però no va ser així. I explica com a poc el no poder assolir aquestes metes s'anava desil·lusionant i anava perdent l'esperança. Des de casa, la situació també era desesperançadora. La seva germana de 17 anys explica en una entrevista a TV3 com va fer una carta de despedida pel seu germà, que posteriorment va trencar, com a manera de poder-li dir adéu. Antonio va arribar a perdre totalment l'esperança. En paraules seves, va arribar a estar mort en vida. Explica com el que li feia més por ja ni tan sols era morir, sinó el fet de que des de casa seva poguessin arribar a veure la seva execució en vídeo, tal com li va passar a la família del seu company i amic James Foley, assassinat per l'Estat Islàmic. Els mesos passaven, mesos que es feien eterns, i Pampliega cada cop perdia més el cap. Les agressions físiques no eren res comparades amb la tortura psicològica d'estar 9 mesos tancat en una habitació. Però sobretot el més difícil era el fet d'haver de conviure amb la idea de que potser no sortiria mai d'allà. Pampliega explica com es passava els dies tirat al terra, plorant. I per intentar-se mantenir una mica més serè, escrivia en una llibreta que li havien deixat amb un bolígraf. Unes notes que després s'acabarien convertint en alguns dels seus llibres, un d'ells En la oscuridad, que narra tot el procés del segrest. Cada cop era més difícil mantenir-se mentalment sa. Explica com va començar a tenir pensaments estranys, actituds que no tenien massa lògica. Explica com va començar a desafiar una mica els segrestadors, a insultar-los. Com era d'esperar, aquests responien amb agressions físiques. Unes agressions que arribaven a fer-li, fins i tot, una certa il·lusió a Antonio, perquè volia dir que les seves provocacions els havien ferit. Quan portava 9 mesos de segrest, deia que ja no podia més, i va arribar a demanar als segrestadors que el matessin. Per molt increïble que sembli, al maig del 2016, el govern espanyol anunciava l'alliberament dels 3 periodistes. 300 dies després, Antonio Pampliega tornava a casa, tornava a trepitjar Madrid i tornava a estar viu. Pampliega explica que si hi ha una cosa que va aprendre d'aquest segrest és que de qualsevol situació es pot sortir i que sempre, sempre hi ha un després. No vull entrar en comparacions, però si una persona que va estar tancada en una habitació fosca durant 10 mesos enmig de Síria amb maltractes constants físics i psicològics va poder-ne sortir, tothom pot. Hi ha una història que encara no us he explicat del segrest. Bé, moltes, però una d'especialment impactant. Un dia, en una de les 2 sortides que li deixaven fer el dia al lavabo, Antonio va trobar una maquineta d'afaitar. En ser de plàstic, li va poder trencar el cap i tirar la resta pel lavabo. La va guardar durant setmanes, pensant què podia fer amb ella. Esclar, era absurd intentar acabar amb algun dels segrestadors i fugir. Encara que sortís per aquella porta, no sabia què hi havia després, no sabia on estava, i havia d'escapar de tot un país sencer. Era extremadament complicat. Però, com ja us he explicat, hi va haver un punt en què Pampliega el que li feia més por és que la seva família el veiés morir, no la mort en si. No vull entrar en masses detalls, però va prendre la decisió, al final, de llançar aquelles fulles de maquineta. Una decisió que, durant el captiveri, explica que va viure castigant-se ell mateix, pensant-se que havia sigut massa covard per poder-ho fer. No obstant, va ser la decisió més valenta de la seva vida. La decisió de seguir lluitant. I la decisió que va fer que avui l'Antonio pugui tornar a estar amb la seva família. Sortir d'aquella habitació fosca encara que estigués mort en vida. Tornar a ser feliç i que l'Ariadna Pampliega, la seva filla, tingui 5 anys. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. I com aquesta història ens ensenya, d'absolutament qualsevol situació se'n pot sortir. Si estàs passant per un mal moment, si us plau, busca ajuda. Si creus que no en tens, hi ha moltes línies de telèfon i assistències psicològiques gratuïtes per internet. Busca-les. Encara que potser sembli impossible o massa tard o no hi hagi esperança, l'Antonio tampoc en tenia i, igual que tu i que tothom, va poder sortir d'aquesta habitació tan fosca. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
10: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
0: El Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat. Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè assisteixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM, dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
11: Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat. Aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí. El 96.3 de la FM. Aquell any.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Òndius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text

0: L'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi, el control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
3: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Urquina, on ha omplint a la sala Via Laietana i la plaça Sant Jaume, on són encara ara, amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
3: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
6: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts, també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
6: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'Escola Pirineu han assistit al centre de Can de Bànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudald Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
7: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es marxa.

0: res.
1: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
0: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, que van firmar dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
1: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
2: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
2: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament, la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
5: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
6: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
7: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
8: Notícies en xarxa.
2: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
10: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los 4 principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
9: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
2: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
11: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
12: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
11: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
2: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
13: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
14: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental i el que fa doncs, és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals. No?
13: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
2: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
15: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
16: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
15: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
8: La xarxa de comunicació local.

0: tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, un d'ells, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar al jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec... però crec que ja ho he dit tot i crec que si tens aquesta sensació hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adeu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
0: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
1: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
11: We go to 28.
12: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més.
11: I
12: el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
11: No, also the last days...
12: També
11: they show me that I'm here.
12: Els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família.
1: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
13: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
14: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
13: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
1: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
15: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
1: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
3: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:45. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
18: Avui va de misteris al tren. Porto't un tema molt captivador per la nostra imaginació, els misteris al tren. I és que no hi ha res com un tren que avança entre paisatges foscos amb el so constant de les vies per crear un ambient de misteri. Qui no ha sentit alguna vegada la màgia d'un viatge en tren, on sembla que qualsevol cosa pot passar? Les novel·les, el cinema i la creativitat han trobat en els trens un lloc perfecte per inspirar històries plenes d'intriga i suspens. I parlant de misteris, no podem evitar mencionar l'obra per excel·lència dels trens, L'assassinat a l'Orient Express de l'Agatha Christie. Aquesta història ens transporta un tren de luxe, travessant Europa, on un grup de passatgers queda atrapat enmig d'una tempesta de neu. I és aquí on es produeix un assassinat. I l'enigma es va desplegant mentre el tren avança cap a la seva destinació. Cada passatger té la seva història, les seves motivacions, i el tren es converteix en un microcosmos ple de secrets que es van revelant poc a poc. La novel·la, com les diverses adaptacions cinematogràfiques, ens fa sentir que un tren pot ser el lloc perfecte per deixar volar la imaginació i perdre's en una història plena de girs i sorpreses. Els trens tenen una cosa especial que desperta la creativitat. Són espais en moviment, on viatgem a un altre lloc, però també a altres mons dins la nostra ment. Pensa en les pel·lícules com La màgica aventura del Polar Express, on un nen descobreix la màgia del Nadal durant un viatge en tren cap al Pol Nord. És com si dins un tren tot pogués passar, perquè és un espai fora del temps, on els viatgers comparteixen unes hores en un lloc tancat, però amb mil històries per descobrir. A més, no hi ha res com un trajecte llarg en tren per despertar la creativitat. T'asseus, et deixes portar pel ritme de les vies i la ment comença a divagar. Potser t'imagines històries dels altres passatgers, crees diàlegs imaginaris o simplement et deixes endur per la inspiració que porten els paisatges que van passant per la finestra. És com si cada estació fos una nova pàgina d'un llibre. Així que un viatge en tren no és només anar d'un lloc a un altre. És un moment per crear, per imaginar i per deixar que la màgia dels misteris et porti on mai hauries pensat arribar.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
1: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
4: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
4: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
1: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
4: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
1: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
4: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
1: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
1: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
1: Molt pendents avui també del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
8: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
1: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també el silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, de moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
10: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
9: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
1: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
4: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
1: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
11: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
12: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
11: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
1: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
5: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
1: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els Comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
14: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
15: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
1: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
1: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu en diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000, al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
21: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral, com no cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
20: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
1: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
22: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
23: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
22: A FIMOIC, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
24: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
25: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, un d'ells, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això a Lleida ha sigut el primer que ho he implementat, i estem en converses a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
24: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
1: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC, demanant que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riu de Canyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
26: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GEPEC, diu que avui és un dia històric.
27: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són... ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GEPEC pugui presentar això.
26: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
1: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
1: L'explosió d'una bombona de butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
4: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
1: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per mateix Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
1: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar al final de la vida un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
3: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
0: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
1: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
4: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
6: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
4: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
7: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisament l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
8: Of course, we said our goal is 100 points.
9: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts, i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits, i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
7: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
5: Partit molt gris del conjunt gironí que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
10: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així i només hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona Primera Divisió, que és el que tothom desitja.
5: El Girona té ara dos

Hola, molt bon dia, siu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea. Dir-vos que per començar el que farem, com és habitual, és comentar les informacions més rellevants del nostre municipi. Ho farà la nostra companya Carla Ramos. Després, avui us volem parlar d'un llibre, es titula Llama-me Mar, i avui tindrem oportunitat de parlar amb la seva autora. Farà la presentació aquest divendres al Centre Cultural La Marineta i el llibre parla de la primera dona transgènere de Mollet del Vallès. Comentarem allò amb l'Alexia Gázquez Ruiz, que és l'autora, doncs, que és el que l'ha mogut a fer aquest llibre, si va conèixer doncs, a la mar, i una miqueta doncs, això, no? Si es tracta o no de la seva primera novel·la. Ara ho explicarem perquè ens acompanyarà aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Després tindrem l'oportunitat de sentir com fem cada dimarts a l'espai de Cultura Viva, que realitzen els companys de Ràdio Hospitalet de l'Infant i que avui ens donaran a conèixer els gegants, gegantons i capgrossos de l'Ametlla de Mar. També tindrem a l'Espai del Tast, compartit amb el crític de cinema, podem dir, o si més no, una persona molt coneixedora de l'àmbit de les audiovisuals, que és Sant Felipe de la Cruz, i a la recta final del programa tindrem a l'Espai de Sons de Taverna i, com no, l'Espai del Col·leccionisme, que avui ens portarà

0: Molt bon dia, Carla.
1: Bon dia, Emma.
0: Què comentarem en el dia d'avui al Posa't les Piles, no? L'informatiu Mollet al dia ho comentem ara en el Posa't les Piles, però són notícies que recollirem a l'informatiu de la Ona, digues.
1: Doncs sí, comencem parlant avui d'esports, i és que Àngel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Després d'estar 3 mesos a la banqueta molletana, Soto va arribar a l'equip el passat mes de febrer per revertir la situació en la qual es trobava l'equip i salvar la categoria de primera catalana. Amb aquests 3 mesos de treball, l'objectiu no ha estat possible, però el club molletà ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar amb el projecte de cara a la temporada vinent. Ara, doncs, els esforços se centren en renovar la plantilla i demostrar que es pot tornar a primera. En aquest sentit, Àngel Soto ha destacat que la plantilla necessita un canvi, ja que afirma que hi ha certes carències amb alguns jugadors.
2: Bueno, hacer una plantilla pues que podamos llegar a competir y que tenga un buen nivel para poder subir el equipo a primera catalana. Un poquito lo que me he encontrado en la plantilla donde estábamos ahora, pues eso, ha habido alguna carencia con algunos jugadores, porque hay jugadores que sí que son buenos y son jugadores de la categoría, pero bueno, esta semana, por ejemplo, es un poco el vamos ganando 2-0 ahí en Bos de Tosca y ves que jugadores se sienten bien jugando y luego haces cambios y hay jugadores, pues eso, que no les da, y es eso, intentar buscar una plantilla pues acorde a la categoría para poder subirla.
1: Àngel Soto va agafar les regnes de l'equip molletà a mitjans de febrer i el primer maig va ser a casa davant del Torroella, un partit que va resultar en victòria i que de fet trencava la ratxa de 6 derrotes consecutives. Tot i aquesta esperança, l'equip es trobava en un moment complicat per salvar la categoria i els resultats posteriors no han acompanyat, tot i que encara quedi un partit per acabar la Lliga, que de fet es disputarà aquest cap de setmana. Els molletans ja no s'hi juguen res i Àngel Soto, amb la mirada de posada la temporada vinent, doncs, ha afirmat que és probable tornar a primera catalana. En 29 jornades disputades, recordem, doncs, que els molletans han guanyat únicament 4 partits, 2 dels quals han estat amb Soto a la banqueta. Tot i així, doncs, de cara a la temporada vinent, l'entrenador s'ha mostrat confiat en que es pugui pujar a primera catalana i també ha agraït la confiança dipositada en la seva feina per part del club molletà.
0: Molt bé, doncs, a veure si l'Àngel, no, que quan va agafar, doncs, allò al timó, va dir que ell intentaria per totes, no ha pogut ser, però tindrà tota la temporada vinent per aconseguir-ho.
1: Doncs, si més no, això ja se sap, que quan un entrenador s'incorpora a mitja temporada, en aquest cas que fa només 3 mesos, és difícil poder revertir una situació, doncs, perquè potser no acabes de conèixer algunes dinàmiques, alguns jugadors, per tant, el temps era molt limitat en aquest cas, però sí, doncs, esperem que la temporada vinent aconsegueixin aquest objectiu.
0: Veurem també si introdueix nous canvis, que això també s'haurà, no? Es veurà segurament durant la temporada d'estiu, no? Que anirem veient allò, fitxatges o possibles canvis.
1: Segurament que sí.
0: Molt bé, més coses, Carla.
1: Comentem altres temes, i és que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet-Santa Rosa continua sense una data definida, tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig. Diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram, fet que afecta especialment els usuaris de Mollet, que seguiran depenent del transport alternatiu per carretera. Un dels principals contratemps ha estat l'esfondrament al mes de març d'un mur d'una empresa situada a la sortida nord de l'estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el tram de via única de la R3 i ha alterat el calendari previst per la represa del servei. A aquest problema s'hi afegeixen diversos robatoris de cable de coure i els danys que encara presenta la catenària en punts de Mollet, la Llagosta, Santa Perpètua i també Montcada, on encara no s'ha pogut restablir del tot la infraestructura elèctrica. Per ara, ni Adif ni Renfe han concretat quan es podrà reprendre el servei fins a Mollet. La reobertura dependrà de l'evolució de les obres i de la reparació dels desperfectes provocats pels incidents dels darrers mesos. Així que, doncs, no hi ha previsió de poder recuperar aquest servei de R3 properament a la nostra ciutat.
0: Queda dit. Carla, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Aprofitem allò per dir que avui és el Dia Mundial, no?, per visibilitzar i evidenciar el que és la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica i altres malalties.

0: associades i que avui a les 12 del migdia hi ha lectura del manifest davant de la Casa de la Vila, així que des d'aquests micròfons convidem també aquelles persones que puguin apropar-se per donar suport a aquelles persones que pateixen aquestes malalties.
1: Doncs si nosaltres també ho recollirem a l'informatiu.
0: Molt bé, que vagi bé. Ara anem a saber de la previsió meteorològica, que tot i que sembla que comença bé el dia, sembla que ha de girar-se perquè hi ha avisos també per precipitació, per quantitat de pluja, així que anem a parar atenció, que ens explica en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
2: Bon dia, una situació que ha de canviar com un mitjó entre el matí i la tarda, pel que fa a l'estat del cel, també la temperatura. Sí que podem dir que fins al migdia, pocs núvols arreu de Catalunya. Alguns cap a la Costa Brava o l'Ebre, però ben poc importants. I, en canvi, la tarda i el vespre acabaran ennuvolats amb trons i alguna d'aquestes tempestes intensa, amb calamar-se, sobretot a les comarques metropolitanes, també l'interior gironí, entre la Garrotxa, l'interior de la Selva, on més. I atenció també a algun patac d'aigua destacable a les Terres de l'Ebre o a cavall de la Vall del Corb, l'altiplà central i la capçalera del riu Gaià i Francolí. En aquests indrets, aquesta tarda, tempestes molt fortes. N'estem pendents a la xarxa.
3: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui us hem dit que en el Posat les Piles teníem una primícia, i és que justament aquest divendres a les 6 de la tarda al Centre Cultural La Marineta es farà la presentació d'un llibre que, doncs, jo crec que és pioner també aquí a casa nostra. El llibre es titula Llámame Mar i tenim a la seva autora, que és l'Alexia Gázquez Ruiz. Benvinguda, Alexia.
1: Gràcies, igualment.
0: Molt bon dia. Estàvem ja conversant amb ella, perquè en ràdio ja passa això, que quan els micros estan tancats també es generen allò, converses i tertúlies, que són, de vegades dius, llàstima que no estiguessin encesos per compartir-ho amb tota l'audiència. És el que intentarem ara amb l'Alexia, que ens està explicant que aquesta és la seva primera novel·la i és una biografia, de fet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, autobiogràfica, sí.
0: Ahà. Parles de la primera dona transgènere d'aquí de Mollet del Vallès.
1: Sí, és, diguéssim, autobiogràfica, és una mica de memòria i reflexió social, perquè a part dels seus problemes doncs, també reflexiona una mica sobre la diversitat cultural i lingüística, idees que ja tenia, que estaven al seu cap sempre, i bueno, doncs, anava escrivint, era la seva forma com de sortir dels seus problemes. No va trobar amb l'escriptura, no, doncs, una forma d'evadir-se dels problemes que tenia. I bueno, jo és com un homenatge que l'he volgut fer i a les persones que com ella busquen el seu reconeixement, ser reconeguts i respectats, perquè ella, com va ser de les primeres dones trans, va néixer el 1947, doncs clar, va tenir un camí que ara, pues, encara que la visió...
0: Encara costa,
1: exacte.
0: Però
1: clar,
0: evidentment...
1: Doncs imagina't, clar, si ara costa, doncs pues, imagina't quan ella va començar el seu camí de que va dir que no se sentia un home, no?, que volia ser una dona.
0: Clar, de fet, allò, més enllà del canvi de nom, però que comentes, no?, de dir-se Francisco, clar. Paqui,
1: clar,
0: fins arribar a Mar.
1: Exacte, ella era Francisco, amb 22 anys va decidir que, o sigui, que no podia seguir ocultant la seva identitat, com se sentia, ho va dir a casa, a la família, això va ser un cisma gran, perquè, clar, no ho van entendre. Igual que la societat, li va costar molt, no?, de guanyar el seu lloc com a dona, no?, i el reconeixement, sobretot, tant legalment, tant amb el DNI, o sigui, la documentació, això va ser que li posés tant el nom com el gènere. Va ser una lluita important d'anys, que li va portar bastants anys.
0: Alexia, jo t'he preguntat, la Mar està viva? I m'has dit, malauradament no, però tu vas tenir l'oportunitat de conèixer-la, no?
1: Sí. Jo la vaig conèixer i és això. Les persones que l'hem conegut, clar, no és una persona fàcil. O sigui, no va ser una persona que tingués un caràcter fàcil degut a que tenia trastorn bipolar i de la personalitat. Clar, tot això va ser degut a la situació que ella havia viscut al llarg de la seva vida, no?, de l'ocultació de lo que ella se sentia, de lo que ella era, fins que ja doncs, va tirar endavant, va dir, soc una dona, vull que quedi reflexat, que tothom ho sàpiga, clar. Francisco, diguéssim, mai havia sigut Francisco, encara que el seu naixement li posessin...
0: DNI, sí.
1: Exacte, el DNI, exacte. Però ella, pues mira, amb 22 anys va dir, bueno, pues ara seré Paqui, quiero ser una mujer, va començar el procés d'hormonació, bueno, el procés per convertir-se en una dona.
0: Jo crec que les teves mans van caure també, no sé si cartes, uns escrits,
1: sí, exacte,
0: no?
1: Sí, cartes d'elles, d'amics, de la Marina, que ella va fer el servei militar Marina, a Cartagena.
0: D'unidó.
1: Sí, al Lepanto. I sí, tota aquesta documentació, aquestes cartes personals, familiars, doncs és tot el que il·lustren, diguéssim, és com el motllo, no?, diguéssim, el fang del que està fet aquest llibre, no?, la forma, diguéssim, jo tenia el fang i li he donat la forma amb les meves mans i he fet la història que crec que ella volia, no?, que el món la conegués, no?, penso que estaria content.
0: Tu, de fet, es va ajuntar allò que una bona història...
1: Exacte.
0: I tu tenies ganes d'escriure, feia temps, no?,
1: sí.
0: A més tu sempre has estat escrivint,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que jo tota la meva vida, bueno, he escrit en plan, diguéssim, teràpia curativa, que dic jo, no?, com ella feia també. I també em vaig veure molt reflexada quan vaig veure els seus escrits, els papers... Em vaig veure molt reflexada de com les persones, igual que jo, tothom que escriu, perquè és l'hàbit que tothom el que el tingui, no?, d'escriure, doncs vas escrivint en fulles diferents, en qualsevol lloc, i ella feia el mateix, que em vaig sentir com identificada. I vaig dir, no sé si jo algun dia faré un llibre, dic, els meus papers acabaran igual que ella volguem fer un llibre, i al final dic, bueno, ara tinc una història, és el començament, i d'aquí endavant, pues, potser vindran més, no? Que
0: potser algun dia expliques la teva
1: no, la meva història, està en procés, està en procés, però això també m'ha fet de mirall, com per donar-me la força necessària, com per dir, jo també tinc les meves càrregues invisibles, igual que ella. Llavors, ha sigut com una forma de dir, i molta gent que ha llegit el llibre li ha passat, s'ha sentit com identificada, i dius, però com pot ser, no?, que, no? Si dius, potser no tinc jo en comú, però sí, sí, o sigui, potser les persones tenim coses en comú amb altres persones que no ho sabem, no... No li hem donat l'oportunitat.
0: Jo li he dit això a l'Alexia perquè ja en la seva presentació de l'autora ja posa que va néixer a París, no? Sí. Però que després, als 3 anyets, ja vas venir aquí a viure a Mollet del Vallès, sí. Però m'explicaves allò que s'ha passat per diferents processos, exacte. També, no? Intervencions mèdiques,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte, sí, perquè jo vaig tenir un problema de naixement, em van haver d'intervenir, bueno, i això és un procés que també ho volia plasmar en un llibre, però clar, mai la força, diguéssim, la valenta, no? Ser valenta, dir, doncs, expresso això com he fet amb la Mar, no?, d'explicar els seus problemes, no? Potser el meu era com... Però, bueno, pues està aquí una forma de donar... Però no com de donar, d'explicar problemes, no?, sinó de donar força a les persones que es puguin trobar en una situació semblant en algun moment de la seva vida. Amb un fill que neix amb un problema, o un fill que diu que se sent dona, o se sent home, o se sent... Perquè avui en dia, o sigui...
0: Sí, sí.
1: Som més lliures, no?, i llavors les persones expressem més el que sentim. Abans callàvem més, hi havia més por. Ella també va passar després de la dictadura, tot va... El procés de la transició, tant física com la que va haver al país...
0: Què és el que més t'ha impactat de la història de la Mar? Sí. Tu vas poder parlar amb ella, no?
1: Sí,
0: parlem
1: sí,
0: allò
1: sí.
0: De que va haver d'operar-se, el canvi sí. De nom, però, a més... Imagino,
1: sí.
0: Deies, bé, va ser com un sisme, no?, quan ho va comunicar la família,
1: exacte.
0: Però no només la família, sinó tot el seu entorn. Jo no sí. Sé si també havia patit alguna mena d'agressió, la Mar.
1: Moltes.
0: Moltes.
1: Sí. No només físiques, sinó psicològiques, era brutal. O sigui, era... I clar, ella ja s'havia fet d'una forma que... Doncs clar, l'entorn ja li era com igual, no? I clar, la gent la tractava de, diguéssim, aquesta persona no està bé del cap, no? Com diem, no està bé del cap, i ens quedem amb això, i la imatge, que també la portada del llibre, que el Llama-me Mar, el títol, ja es diu així també perquè ella no va aconseguir que la... O sigui, primer era la carpintera, perquè ella tenia una fusteria, treballava de fustera, i llavors, clar, ella tenia unes mans grans, un cos, diguéssim, no va aconseguir els seus rasgos físics no va aconseguir aquella bellesa femenina, dolça, era més bé més masculina. Llavors això va fer que la gent la veiés com un monstre, o sigui que no la maltractés. La maltractés.
0: Clar, és que de fet allò, aconseguir tots aquests canvis que està apuntant l'Alexia, tenen un cost econòmic molt important.
1: Sí.
0: No? Clar. Sí. Llavors, per molt que t'hormonis...
1: Exacte, és doncs... I ara potser ha avançat tot més, és el que diem, la cirurgia,
0: exacte.
1: Les coses... Però quan ella va començar, doncs clar, era tot més... S'havia de cremar amb la barba, amb
0: Casper.
1: Sí. Era diferent el procés que ella va començar fins al que ara.
0: Crec que està ambientat allò Múrcia, Catalunya,
1: exacte.
0: No?
1: Sí, sí, això
0: no,
1: també, sí.
0: No sé si tu has hagut d'anar,
1: sí,
0: perquè
1: bé,
0: has estat
1: sí,
0: 3
1: sí, sí.
0: Anys, crec, no?
1: Sí, sí, he anat a Cartagena, a Múrcia, també, i la veritat que... M'ha transmès, com totes les seves, perquè ella parla dels primers de Màstia, els primers pobladors cartagineses... Parla de moltes coses que jo... Del panotxo, que és la
0: que
1: llengua...
0: Que és el panotxo.
1: El panotxo és la llengua, diguéssim, de Múrcia, de la huerta, que diuen, però, però bueno, és regional, és el Vicente Medina, que també surt alguna referència al llibre, que era el poeta d'Archena, igual
0: sí.
1: Que Joan Soler Cantó, i ella es va inspirar molt amb Històries de Cartagena, que és el llibre de Joan Soler, i amb els versos de Vicente Medina, que va haver d'emigrar, que no va... I ella li agradava molt tot això, la poesia, la història... I, bueno, i Cartagena, Múrcia, ja com va venir aquí a Catalunya, jove, amb 15 anys, doncs es va quedar amb aquella pena, no?, la huerta, el record de les olors... I tot això queda molt reflexat al llibre, moltes coses d'aquest... I...
0: Vas poder parlar, jo, per fer el llibre, has pogut parlar amb familiars, amb...
1: No, és que el problema que va haver, que dius que és el que més m'ha impactat de la Mar, és que la Mar estava sola, no tenia ningú. tota la seva família...
0: Li va girar l'esquena.
1: Exacte. I, bueno, té una, bueno, hi ha alguna persona que sí que he tingut algun contacte, no hem enraonat, estem, ho hem de fer, propera a ella, però que tampoc van tenir relació, perquè és el que diguéssim, ella quan va decidir que volia ser una dona, doncs va haver de marxar de casa, no la van acceptar els germans, va ser un cisma familiar. I amb els anys sí que ella doncs, va poder estar amb els pares, no va poder... Bueno, tot això al llibre, clar, que és que no vull fer molt
0: spoiler. No vol fer spoiler, l'Alexia, perquè el que vol és que, evidentment, sí. Aquest llibre està publicat per Círculo Rojo,
1: sí, per Círculo...
0: imagino que diferents plataformes,
1: sí,
0: Amazon, no?
1: Es pot adquirir amb diferents plataformes, a la presentació que faré també, a qualsevol llibreria, diguéssim, dient Círculo Rojo, pues bajo de man, sota de
0: sí,
1: mano.
0: Sí, sí, es pot sol·licitar. Que, per cert, ara que comentava, no sé si a la presentació nosaltres us convidem a que hi aneu, perquè avui nosaltres t'hem convidat amb l'Alexia, però, evidentment, si vosaltres teniu l'oportunitat, a les 6 de la tarda, recordeu aquest sí. divendres, dia 15, ella hi seran allà i tindreu oportunitat també d'interactuar amb tu, no? M'imagino.
1: Sí, sí, si em volen fer preguntes de qualsevol tema, sense fer molt spoiler, no? Perquè, clar, tampoc... Però sí, és el que dic, que jo trobo que és important la lluita, no, d'aquestes que no... O sigui, que no quedin aquests papers amb un calaix. Una vida que ha passat com que ningú la recorda, no? Com si no hagués estat, no? Quan ha defensat, pues, unes llibertats i unes idees i un respecte que, a lo millor, és el que dic, amb la imatge que surt a la portada i la seva imatge, la gent no pot entendre la persona que hi ha dintre d'aquest llibre, que surt una mica reflexada, no?, amb el seu sentit.
0: Està molt guapa en aquesta...
1: Està guapa. Està
0: en aquesta fotografia.
1: Sí, jo per això... O sigui, tenia molt poques, no?, i al llibre dintre surt alguna doma, també, de quan va fer la Marina. Mm. Però et dic, a lo millor és el que dius, no?, els seus rasgos són una mica masculins, però, clar, que, o sigui, no va poder aconseguir... Sí, és que és el que ella va aconseguir, no?
0: Bueno, en aquella època, exacte. Això que comentàvem, no?, que els tractaments que hi havia allò, doncs, anys enrere no són els mateixos que hi ha ara, ni tampoc allò... Bé, hi ha una part de la societat que continua rebutjant, no?, però hi ha d'altres que doncs, és molt més tolerant, no?
1: Sí, ara s'empatitza moltíssim més que abans. Abans la gent, això d'empatitzar, no era...
0: De fet, Alexia, jo també t'he preguntat, escolta'm, aquí a Mollet del Vallès tenim una regidoria LGTBI, sí. No sé si esteu en contacte i els has donat a conèixer no?
1: Sí.
0: La realització
1: sí,
0: d'aquest llibre.
1: Sí, ara estic amb el tema perquè segurament a la presentació del llibre vindran a presentar-me, no sé si el regidor
0: sí, estem... o la tècnica.
1: De... Exacte. Estem amb el tema, ho hem d'acabar de concretar i tot.
0: Quan vas tenir el llibre a les mans, satisfeta? Estàs...
1: Sí, molt.
0: Sí?
1: Sí, realment sí, perquè, clar, no he escrit mai, és el primer, la meva primera novel·la, clar, no saps tampoc, no?, com fer un llibre, dir, vaig a fer un llibre, no?, però clar, i amb tot el que tenia d'ella per... organitzar-ho, perquè pensa que les seves idees eren una mica... Ella escrivia dintre un llibre, jo en plan, començava bé i acabava... Clar, però tot has de quedar amb la idea, el concepte, totes les... eren repetides, no parlava de la huerta, del panocho, de lo que m'ha hecho mi hermano, de la família... Era com un bucle que ella tenia, no? I quan depèn lo que... Però clar, també hi havia moltes històries que ja començava i dius, ui, que... Saps allò? Que... I al final, doncs, de tot, l'he donat la forma i he fet el llibre aquell.
0: Bueno, de fet, comentem allò que has estat 3 anys dedicant-hi, no? No? Suposo que això també són hores d'escriure,
1: sí,
0: de trencar allò escrit, no?
1: Exacte.
0: De tornar a fer...
1: Sí, moltes vegades. Ui, s'ha refet 200.000 vegades el llibre, perquè, clar, ella parlava al millor, ella, bueno, també va estar... La van ingressar 11 dies en un psiquiàtric, en contra de la seva voluntat. Llavors, clar, ella aquí era... El que deia era, diguéssim, de tot. I clar, dins de, de la idea, doncs clar, dulcificar una mica també les paraules, no? Perquè clar, no podem posar tampoc tot el que ella opinava, perquè clar, ella ja et dic, havia arribat a un punt que...
0: Bueno, quan et sents maltractat també per la societat, evidentment, doncs els adjectius que segurament surten per la teva boca no són els més agradables, no?
1: I jo trobo que aquesta història, si la gent, si li dona l'oportunitat de conèixer-la, suposo que li tocarà per dintre quan acabi.
0: Bueno, de fet, l'Alexia posa allò, perquè no tot el que duele destruye, i això està bé, no?
1: Exacte.
0: Tu m'imagino que una miqueta el que has volgut és això, no? El que dèiem, un homenatge, i veure que, malgrat que ho va passar molt malament, exacte, la Mar, doncs... tu li has volgut fer aquest sí, reconeixement, perquè no sí, deixa de ser una persona que va lluitar per les sí, seves, això, sí, els seus drets i les seves llibertats.
1: Exacte, és el que vull dir, no? Que encara que el camí estigui ple d'obstacles, però aquí amb aquest llibre es demostra, no? Pues que les persones podem aconseguir el que vulguem a la vida, no? El més gran. Jo he fet aquest llibre amb voluntat, ella va tenir la voluntat d'escriure, el no ho va aconseguir, però bueno, va fer el que dic, no? El motllo, no? El fang perquè jo pogués donar-li la forma a aquesta història.
0: Abans de decidir a publicar-lo, el vas deixar allò amistats, a gent propera,
1: No, perquè... Clar, jo vaig anar fent la història, vaig anar fent la llegir a vegades, però clar, cadascú té el seu punt de vista. I jo és com si m'hagués deixat anar portat pel llibre i per lo que ella em deia, no? Com lo que ella em l'energia dels papers. Era com si ella em guiés una mica, diguéssim, d'alguna forma, no?
0: Allò ja que tu t'has deixat allò, t'has buidat també.
1: Exacte. Sí, per això et dic que m'ha fet de mirall, no? M'ha fet de mirall, no? De donar-me compte que jo també tinc les meves càrregues invisibles, que potser fins ara no. Per això crec que aquest llibre, el que li doni l'oportunitat de llegir-lo, crec que és això, que pot trobar coses dins seu que ni sabia, perquè molta gent m'ho diu, que es troba molt reflexada, i jo penso... I a mi també m'ha passat, no? Com pots dir? És que me sento identificada.
0: Bueno, està bé, quan les coses, no? Quan un llibre cau a les teves mans, és important tenir la ment oberta i no pensar únicament, ai, vaig a llegir-me un llibre d'una dona transgènere.
1: Clar, no.
0: És vaig que
1: no
0: a llegir, és... doncs, sí, la història, la vida d'una persona que no va conviure amb nosaltres, no?
1: No es tracta d'una dona transgènere, o sigui, és una vida. Uh-huh. Una vida que comporta moltes coses i, a part, uns pensaments diferents... Ja et dic, sobre la diversitat cultural, lingüística, ja també donava molta importància, diguéssim, a les classes com ella es considerava com menyspreada, no? Pues a les classes que ella veia socials que estaven més, com els gitanos, els musulmans... O sigui, ella
0: sí, més
1: molt...
0: estigmatitzats.
1: Exacte. Uh-huh. I fa també, surt moltes coses referent a tots aquests temes, perquè ella era com una defensora de reivindicació dels drets humans, no? Clar, com ella veia, pues era molt reivindicativa en aquest sentit, no? Dels drets humans de tot, no?
0: Doncs, Alexia, t'agraïm moltíssim que ens hagis vingut a presentar Ja amb la meva Mar. Recordeu que la presentació pública i oficial serà aquest divendres, dia 15, a les 6 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta, i no us perdeu l'oportunitat de parlar directament amb l'Alexia, i si us heu quedat amb ganes de saber-ne més coses, preguntar-li amb ella directament. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres, Emma.
0: I fins una propera, pues sí, perquè ja potser això ha estat allò, exacte, una petita espurna, t'agrada escriure, sí, doncs qui sap, sí, sí, no?, si tindrem, exacte, allò d'aquí un, sí, temps, sí, també un
1: mai
0: nou llibre.
1: Mai se sap, però potser hi ha més sorpreses.
0: Que vagi molt bé, adéu-siau.
1: Moltes gràcies, igualment.

0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
2: Cultura viva en marxa cap a l'Ametlla de Mar a conèixer una miqueta més els gegants i els capgrossos de la mà del seu cap de colla, el Rubén Vila. Hola, Rubén, què tal?
3: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
2: Ens posem en contacte amb tu com a cap de la colla gegants, si no, ja m'ho corregeixes, per conèixer una miqueta més els vostres gegants.
3: Doncs mira, jo com a membre dels gegants i gralles de la Cala, de la Milla de Mar, vos parlaré sobre Sant Jordi i el Drac, que seran els gegants que portarem a l'Hospitalet el pròxim dia 17.
2: Bueno, i explica'ns una miqueta els seus orígens.
3: Doncs mira, els orígens d'estos gegants van ser a la Setmana Cultural de la Milla de Mar, prop del 1990-1991, amb motiu de la Setmana Cultural, i que ja feia anys que ja tenien una altra parella, feia 10 anys exactament que tenien una altra parella, se van crear estos dos gegants. Són dues espècies úniques, és a dir, no hi ha dos models igual, perquè una vegada es van acabar de construir, es van destrossar els seus motlles. Són fets per un escultor de Tarragona, el Joan Serramià, i ells representen a Sant Jordi, de la llegenda de Sant Jordi, i al drac, el seu enemic en aquesta llegenda.
2: Quants membres sou ara mateix a la colla?
3: Ara mateix a la colla som unes 30 persones aproximadament, entre petits i grans. El més petit estem parlant d'uns 10 anys, i la més gran, la persona més gran, estem parlant de fins uns 66-67 anys.
2: I els membres de la colla, com aneu vestits d'alguna manera, d'algun color en particular, o cadascú va com vol?
3: No, nosaltres representem, bueno, com la bandera de la Cala o del nostre poble és blanqui i roja, blanqui i vermella, doncs anem igual, la camiseta és vermella i les lletres amb el logo dels gegants de la Cala és blanc.
2: Són els únics gegants que tenim a l'Ametlla?
3: No, a l'Ametlla de Mar, a dia d'avui comptem amb 5 gegants, són Sant Pere i la Candelera, que representen els nostres dos patrons. Ells són la parella més antiga que tenim, són del 1980-1981, fets pels escultors aragonesa de fiestes, i després tenim a Sant Jordi i el Drac, que són els que portarem a l'Hospitalet, i el 2023-2024 vam començar a poder disfrutar de la companyia de Josep de Cap Figuerola, que és un gegant que vam adquirir fa poc, i ell representa un pagès i ramader d'aquí de la població.
2: Rubén, com va sorgir la idea de crear, en aquest cas, aquest ramader o els dos gegants que comentaves abans?
3: Bueno, jo te puc explicar la idea del ramader, del pagès, perquè sí. Els altres eren molt menut i no ho conec ni ho recordo. Però del pagès, doncs mira, un dels membres de la nostra colla i actualment membre també de la Junta, ell volia retre-li homenatge al seu avi, que era un dels primers pagesos i ramaders d'aquí de la població, que també es va dedicar molt de temps al transport de mercaderies per carretera. I va creure que la bona manera de fer-li un homenatge seria ell mateix fent-li un gegant. Perquè, clar, l'Ametlla de Mar, com sabem, estem molt units a la mar, però també depenem molt de la terra, dels nostres conreus d'oliveres, garroferes, i a part la ramaderia que tenim aquí a la població.
2: En quines actuacions destacades podem gaudir d'aquests gegants?
3: Bueno, nosaltres los 5 gegants com a tal, los traiem el dia 2 de febrer, el dia de la nostra patrona a l'ofrena, aquí a la Mella de Mar, i després en diferents dies de l'any, a les diferents sortides, doncs sempre intentem treure el màxim de gegants. No pot ser perquè ja per mesures de transport no podem portar tots els gegants i perquè a vegades no podem ser tots els membres de la colla, però bueno, sempre intentem portar una parella, ja sigui bé Sant Jordi i el Drac, o intentem traure un gegant, almenys a Josep de Figuerola, sempre intentem portar-lo. Però, bueno, sempre intentem, a molts de llocs, anar amb Sant Jordi i el Drac, perquè són els gegants que donen més gresca i lliguen més amb la població.
2: Quan pesen, més o menys?
3: Doncs mira, estem parlant de Sant Pere i la Cande, que pesen aproximadament uns 64 quilos cada un, i medeixen aproximadament uns 3,60 metres, i Sant Jordi el Drac, Sant Jordi medeix 2,65, comptant la part més alta, que és la seva llança, pesa uns 35 quilos. El drac medeix 1,70, amb un pes de 25 quilos. I el Josep de Cafigerola, ell medeix quasi 3 metres i pesa 20 quilos.
2: Bueno, estan repartits els quilos, pel que veig. Cadascú té...
3: Sí. I ara estem a veure si podem engrescar-nos una mica més i fem alguna cosa també pels més joves de la colla.
2: Molt bé. Ha canviat molt, els gegants, i tot en si, des que vas començar fins ara?
3: Bueno, jo és que vaig començar aproximadament farà... T'enganyaria si et digués 15 anys, perquè és entre 10 i 15 anys. Uh-huh. Dels principis d'anar a Sant Pere i la Canda, que són els dos gegants vells, que són materials de cartó-pedra, són gegants molt pesats, molt difícils a l'hora de portar i de fer ballar, a l'última adquisició que tenim ara el Josep de Cafigerola, que és un gegant que pesa molt poc, la seva roba és molt més fresca, ara a l'estiu no patim tanta calor, i notem que anem a millor, més que res ja per millorar les condicions dels gegantes. Però també veiem que a nivell de colla o de participació en les altres colles és molt difícil estirar la gent per continuar participant a les activitats de les colles.
2: Què t'aporta formar part de la colla gegantera?
3: Bueno, m'aporta... Te diria que mals de cap, perquè jo com a cap de colla i representant de la colla gegantera, doncs bueno, som mals de cap, però després també tenim molts bons moments, molt agraïment. Una sensació de família que no podria acabar-te de descriure, perquè estem units entre petits i grans i passem molts bons moments. Sí que porta molta feina, però després hi ha moments de molta gratitud, hi ha moltes rialles, hi ha moments de molt passar-ho bé.
2: Com ens explicaries la sensació o el que sents quan estàs dins d'un dels gegants?
3: Bueno, a nivell personal és molt emocionant, perquè jo vaig començar en aquest moment gràcies al meu pare, que a dia d'avui ja no està amb nosaltres, i és un moment que gràcies a ell puc disfrutar i penso que si ell no m'hagués introduït en aquest món, jo no hagués fet res de tot això i no estaria vivint, no hagués conegut la gent que ha arribat a conèixer gràcies al món geganter ni les vivències que estic vivint. Llavors és algo més ja emocional, la meva part en aquest món.
2: Uh-huh. I quan veus els més petits amb aquella cara que us miren?
3: És que, clar, jo també vaig començar com de petits, com aquí al poble tenim els nanos, els capgrossos. Uh-huh. Clar, jo de petit també vaig començar així i a vegades m'hi vaig reflectar, no? De dir, mira, és que jo vaig començar amb un cap de nano i anava davant i detrás dels nanos grans i dels gegants i veure que hi ha possiblement un seguiment, no? Que no... Sabem que hi ha planta, que podria ser que si la colla siguis, pues, a la llarga hi haurien gegantes. Uh-huh. Que costarà, sí, però bueno, és il·lusió, no? De veure que hi ha els més petits que també ja s'interessen per aquest món.
2: Parlant d'aquests capgrossos, d'aquests nans que ens deies, ara.
3: Bueno, són els capgrossos que té l'Ajuntament, que en són aproximadament uns 20 i algo, i els porten els nens de la població quan per festes majors, sobretot per Candelera, i després, si nosaltres com a colla els han demanat alguna vegada, doncs mos han prestat, mos han deixat perquè els nens de la colla els puguin traure també.
2: Bueno, déu-n'hi-do també, no? I és el que comentes, no? Hi ha cantera, ja.
3: Sí, la qüestió és el que dic, és crear cantera i crear afició, perquè si no és molt difícil mantindre aquestes tradicions.
2: Doncs Rubén, moltíssimes gràcies. Tradicions que esperem que siguin infinites, que durin durant molt de temps, és a dir, llarga vida aquestes tradicions. I per la nostra part, doncs, ens veurem el 2 de febrer, que és l'actuació que sortiu tots junts, no?
3: Sí, el 2 de febrer a Festes a la Candelera, a la ofrena a la nostra Mare de Déu, sortim els 5 gegants, i no et puc concretar la data de la nostra trobada, però que també és quan traiem tots els gegants de la casa. I després, doncs, ja per places i carrers de Catalunya que sempre anem participant on poguéssim.
2: Doncs ens trobarem, ens veiem a la Mella de Mar i aquí a l'Hospital de l'Infant quan vingueu. Gràcies, Rubén.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
0: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.

0: Avui en el tast tornem a parlar de cinema. Jo no sé si heu de rebobinar, fer una miqueta de memòria, perquè fa un mes parlàvem dels espais en el cinema i ens vam quedar amb ganes de saber-ne més perquè ens van centrar molt en l'espai que genera doncs, un taxi, un vehicle. Però en Felipe de la Cruz, que és el nostre interlocutor en aquest espai de cinema, ens va dir, escolta'm, jo és que porto molt més material, així que calia fer una segona part dels espais en el cinema. Benvingut, Felipe, com estem?
1: Hola, molt bé.
0: Bé, així sí, ens agrada, que sigui positiu.
1: Anem a... Ha arribat la primavera?
0: Ha arribat la primavera.
1: Bueno, ja fa temps que va arribar la primavera.
0: Estem
1: però
0: a
1: ja
0: punt.
1: Ja el mes passat, que vaig molt descol·locat amb el calendari.
0: De veritat, eh? Estem a punt ja gairebé d'arribar a l'estiu, sí, imagina't.
1: Va... Bueno, tampoc tant, queda un mes i mig, no? Gaire... Sí, un
0: depèn,
1: mes i mig.
0: Depèn. Bueno, ara no obrirem bueno, aquest meló.
1: Ah, tu dius pel astronòmic o el climàtic?
0: Clar. El climàtic el tenim d'aquí 15 dies.
1: No te'n fies, eh? Jo sóc dels que trobo agredor a finals de maig, principis de juny. Bueno, ara cada cop menys.
0: Anem a parlar dels espais. Dic que en la primera sessió que vam tenir davant d'aquests micròfons, sobretot ens vas parlar de pel·lícules on l'espai era un vehicle, no? Allò, la gran majoria...
1: Ah, que sí. Vols dir que era l'espai era el vehicle.
0: El vehicle, la situació que es donava, no?
1: Sí.
0: Taxis, no? Sobretot.
1: Però entendre's una altra cosa, disculpa.
0: Ara, però, ens has dit, anem a comentar altres tipus d'espais, sí?
1: Sí. Allò,
0: a més, amb pel·lícules m'has dit algunes d'elles molt reconegudes.
1: No, reconegudes i interessants.
0: Doncs som-hi.
1: En general, totes les que porto són reconegudes i interessants, les dues coses.
0: Molt bé.
1: Va, comencem per la primera, que segur que la coneixem. O hauríem de conèixer-la.

0: Se llevaba el gramófono hasta cuando iba de safari. Tres rifles, provisiones para un mes y Mozart. Él inició nuestra amistad con un regalo. Luego, un poco antes de lo de Chavo, me hizo otro. Un regalo increíble. La visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y yo me dije, sí, ya comprendo.
1: Rifles, ¿no?
2: Y pero això no és lo rellevant d'aquest tall.
1: Mozart.
2: Lo rellevant d'aquest tall és que diu, me dice otro regalo que fue ver el mundo
1: a través de los ojos de Dios,
2: ¿no? I dius, que quería enseñarle a ver la portada, no sé, de la fe, de la religió. No, li fa una volta en avió. Mm-hmm. Estem parlant d'una època que són al principi principis del segle XX, quan s'acabava, bueno, entre altres coses, inventar l'avió. I la pel·lícula, per ser, és Memòries d'Àfrica, que en la versió original és Out of Africa. És curiós perquè és, bueno, és, o sigui, està explicant, bueno, són memòries, és, o és més aviat, el títol d'Out of Africa és perquè està explicant la història des de fora d'Àfrica. És a dir, el referent és Àfrica, aquest és l'espai. Mm-hmm. No? Àfrica entès com un espai salvatge, immens, grandiós, meravellós, natural, que és el que veu des de l'avió.
1: És que segurament en aquella època ho era.
2: Sí, bueno, ara encara també, no? Ens estan carregant,
1: sí,
2: però...
1: Sí, sí.
2: Però, clar, el que veia la protagonista, que és la... Bueno, en realitat, la protagonista és la Isaac Dinesen,
1: sí, que
2: és
1: la, que era danesa.
2: Era danesa, no? O sigui, és una persona real, que escriu les seves memòries de les seves vivències a Àfrica, que en aquest cas, a la pel·lícula, es diu Karen. Karen Blixen, i Blixen és el cognom del marit, que és el baron Blixen, perquè ella té un matrimoni de conveniència amb el baron, ella agafa el títol, el baron agafa els diners, literalment. Se'n van a Àfrica, munten un cafetal, no? Es dediquen a cultivar cafè.
1: Sí, sí.
2: Bueno, ella, perquè l'altra està amb les seves històries de gastar diners i gent que coneix per gastar diners. I com que ja estan allà amb els seus cafès, tot això coneix el personatge que interpreta el Robert Redford, allà a la plantació de cafè, i doncs, bueno, això, li ensenya les meravelles de Kènia, que són...
1: Bueno, és que descobreix tot un món, sí, que és Àfrica.
2: Que és Àfrica, sí, no? Sí, sí. Llavors, clar, aquest descobriment de la natura, de l'amor, de la immensitat, de l'obra de Déu, si li volem dir així, una mica agafant el fil del que deia el personatge, clar, dius, on podríem desenvolupar una història com aquesta? Al camp, aquí, o sigui, aquí a Gallecs, als principis del 20, jo no ho acabo de veure. En canvi, te'n vas a Àfrica i tens allà una obra, no sé...
1: Home,
2: una història...
1: potser el Gallecs d'ara tampoc, no? I l'Àfrica d'ara, doncs, també trobaries espais, però també et costaria, perquè ha canviat
2: molt. No, però jo parlo del segle XX.
1: Ja.
2: Justament del segle... No, és que, bueno, no estem parlant del temps. Podríem fer algun dia, no?, de com desenvolupar el temps cinematogràfic. Però en aquest cas és espais, i aquesta història immensa d'amor... d'amor i de llibertat, per cert, perquè el personatge interpretat pel Robert Redford, que es diu, bueno, el Dennis Fitchhatton, és un caçador que estima la llibertat. És un home que està una mica entre la civilització, ell és americà, si no recordo malament, i allò que li crida, no?, que, bueno, ja ho diu, no?, agafava víveres per a un mes, tres rifles i Mozart, no?, sempre anava amb el seu gramòfon a tot arreu, perquè és el que li omplia, no?, la natura, caçar i la música, i volar, i la llibertat, en definitiva. I l'espai més lliure, potser, en aquell moment era justament Àfrica, no?
1: Àfrica. És que jo t'anava a dir, bé, si puges a un cim i veus tot allò, no?, que un cim d'aquests
2: Àfrica
1: molt...
2: encara és millor.
1: És millor.
2: Era, no sé.
1: Molt bé, més coses, va, som-hi.
3: Aquí dicen... ¿Ha sido usted condecorado?
4: Sí, señor.
3: ¿Y le han destinado a usted ese puesto?
4: En realidad, señor, ha sido a petición mía.
3: ¿De veras? ¿Por qué?
4: Siempre he deseado ver la frontera.
3: ¿Desea ver la frontera?
4: Sí, señor. Antes de que no exista.
1: On ens portes?
2: Un altre exilat. Aquest és... Bueno, ara t'ho diré, però aquest és un altre exilat de la societat. És el tinent John Dunbar,
1: sí,
2: que és el protagonista de Bailando con Lobos.
1: Lobos.
2: I on està la frontera? Quina frontera? No està la frontera amb Andorra. No, està en la frontera amb els indis. Estem parlant que són els finals, és el final, bueno, és el segle XIX, ha acabat la guerra de secessió.
1: Sí.
2: I ell és un tinent condecorat, no? Ja li diu, com és que vas allà al cul del món? Dius que vull anar al cul del món abans no desaparegui. O sigui, ja té molt clar que el món aquell salvatge que parlem abans d'Àfrica també existia a Amèrica, en aquest cas a Nord-Amèrica, però està ferit de mort. I ell diu, bueno, abans que s'aparegui, me'n vaig allà a l'últim...
1: Veus com al final m'acabaràs donant la raó?
2: De
1: que
2: què?
1: El temps... en concepte temps, no? No de l'espai-temps també és important.
2: Sí,
1: perquè ell
2: sí,
1: també
2: sí,
1: té molt
2: és.
1: Clar que doncs, allò està a punt de desaparèixer.
2: Sí, sí. No, sí, ja ens ha dit que sí, que era temps, que és important. Però el que volia dir és que no en podem pensar en actualitat, o sigui, hem de pensar en el context de la pel·lícula i en el moment que es desenvolupa la pel·lícula. No, evidentment, aquesta pel·lícula repetida avui no té sentit, perquè per començar no hi ha frontera. Llavors dius, no, on vas? Com a molt pots anar a Rocalloses allà a veure turistes, no? I, sí. I us busquen cistells, com es deia aquell oso yogui. Però bé, i és això, és a dir, és una persona que van allà, i ja no només, no és que vagi a la frontera, és que la travessa, no? La travessa físicament, perquè acaben anant amb els indis, i la travessa espiritualment, metafòricament, és a dir, abandona la civilització, el que nosaltres entrem per civilització, per anar a una altra civilització, de fet, no? Que és la dels Sioux, no? Una societat on la gent comparteix, on la gent viu conjuntament. Nosaltres també vivim conjuntament, però vivim aïllats, no? Cadascú al seu pis, no? Ells, en canvi, comparteixen tot, van a caçar junts, mengen junts, no? Comparteixen les fogueres...
1: És un tipus de societat diferent, sí.
2: Sí, exacte. Estan immersos plenament a la natura, no? Com els animals, i ho dic en sentit positiu, no? En el sentit de, com són uns animals, no, al contrari, o sigui, ells viuen de i a la natura, no? Cosa que nosaltres, la nostra civilització viu de la natura, no? I malauradament la tenim també com la tenim. Però hi ha una solució també per sortir de tot això.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Què és, la següent?
2: La següent.
5: Si se probara que funciona mal, no tendríamos más remedio que desconectarlo. Pienso lo mismo que tú. No habría otra cosa que hacer. Sería una jugada, sí. Tendríamos que cortar sus funciones cerebrales superiores sin perturbar los sistemas puramente automáticos y reguladores. Y tendríamos que ingeniarnos para transferir el control de la misión al computador situado en la Tierra. Sí, pero eso es más seguro que dejar en manos de Hal el gobierno de todo esto. Se me acaba de ocurrir otra cosa. Que yo sepa, ningún computador 9000 ha sido jamás desconectado. Pero es que ninguno de ellos se había portado mal antes. No me refería a eso. Me pregunto cómo lo tomaría.
2: Pues mal.
1: Estava pensant que un dia hauríem de parlar dels dobladors, perquè estava intentant, és que aquesta veu, no?
2: Sí, no, hauríem de fer un capítol especial dobladors. No sé si... Estava pensant ara, mentre sentia el tall, que tu canvies Hal per Trump, i té tot el sentit, eh? Me pregunto com se lo tomaria. Diu, és que no funciona bien.
1: Com se lo tomaria? Bueno,
2: com se lo tomaria? Bé, de fet, Hal és una intel·ligència artificial i també és un debat molt actual, no? Aquesta pel·lícula és 2001, una odissea de l'espai, de Stanley Kubrick, de l'any 68, en una època que amb prou feines els ordinadors, no sabia dir-te, vull dir, parlar segur que no parlaven, no? Però aquest parla i pensa i fa moltes coses. De fet, ja ho diu, no? De limitar les seves parts superiors i tal, i deixar les parts funcionals només, no? Perquè no toqui res. D'això ja ens encarreguem nosaltres o un ordinador que està en un altre lloc. Però el cas és que, bé, aquesta pel·lícula també, no? És a dir... És una pel·lícula molt existencialista que explica una mica tota la trajectòria de l'ésser humà, no? Des de la famosa seqüència del mono, el nostre avantpassat fa 4 milions d'anys, que d'aquí hem passat a anar a l'espai i anar més... anar més enllà, no? Perquè no hi ha més enllà de l'espai, que sapiguem...
1: Que sapiguem.
2: Més enllà de l'espai, no? Però sí més enllà de la Terra. I en aquest cas, l'acció té lloc a una nau, al mig de l'espai, no? Una mica ja gairebé cap als confins de... No confins, perquè encara queda un tros de sistema solar. Però ens trobem amb això, no? Amb dos éssers humans totalment dependents d'una màquina.
1: Que és el curiós, que sembla perquè ara, que el... Mira, ara tornant al principi et diria, aquest sí que seria l'obertura als ulls de Déu, eh? Perquè més any, no? En l'espai...
2: Sí, o els extraterrestres. Però el cas és que aquí, fixa't que també estem en un lloc on, en un lloc i en un temps, per cert,
1: sí.
2: On el temps també condiciona, ja ho hem dit abans,
1: sí.
2: L'existència humana entesa com la d'aquestes persones i els passatgers que estan adormits de la nau depèn d'una màquina, que és una mica cap a on potser anem nosaltres, no?
1: Quina por.
2: Bueno.
1: Diu el Felipe, bueno, anem pel següent.
6: Tiene gracia. Cuando dejé la Tierra, pensé que estaba preparado para morir. La verdad es que nunca consideré la posibilidad de que mi planeta no fuera el elegido. Nada ha salido como estaba previsto.
7: Vamos.
1: Estava pensant, Felipe, que ens has fet un viatge, allò de, hem començat allò des de l'Àfrica,
2: sí,
1: no? Després els Sioux, i ara totes dues allò ens portes a l'espai.
2: A l'espai, sí, perquè és l'última frontera, per cert. Espacio, l'última frontera, això es deia en una altra pel·lícula, bueno, una sèrie de pel·lícula, una sèrie, perdó. Bé, aquesta és Interstellar, de Christopher Nolan, 2014. Hem sentit el McConaughey, el Matthew McConaughey, que està parlant amb el Damon. El Matt Damon és un professor que han enviat a l'espai buscant un planeta habitable. I aquí el que es plantegi, per això deia abans que, bueno, no, lo de la màquina,
1: sí,
2: perquè què passa? Que envien una nau a buscar no només aquest doctor, sinó altres dos que s'han perdut, bueno, que estan per allà perduts més enllà del sistema solar. I el McConaughey, doncs, ha anat a aquest planeta, justament, no havia d'escollir un, perquè aquest va enviar un senyal dient aquí podem estar tots, no? Tots els de la Terra, perquè la Terra està, ja ens l'hem carregat dels humans, i estem buscant un altre lloc. Què passa? O quin és el problema? Doncs pues que arriben allà i ell ja li diu, jo no pensava que el meu planeta fos no fos habitable. I ara m'ha demanat que sí, i clar, però jo no vull morir aquí, sol, no? Llavors, què fa? Arrisca tota la societat, tota l'espècie humana, no la societat, tota l'espècie humana, perquè el vinguin a buscar i ell no mori sol, perquè al final també morirà. Morirà, com tothom, i a més morirà... o sigui, morirà amb gent, però se descarregarà l'espècie a canvi, no? Llavors, això et deia una mica que... Dius, bueno, no sé si les màquines ho faran millor o pitjor, no? Però els éssers humans, malauradament, a vegades demostrem que no ho fem del tot correcte.
1: No massa bé, la veritat sigui dita. Felipe, moltíssimes gràcies. Estava pensant també com les músiques creen un espai, un espai temps i un espai també doncs, físic, que és el que hem comentat en aquestes dues sessions darreres que hem compartit amb en Felipe de la Cruz. Encara ens queda un altre, que compartirem el mes de juny.
2: Ai, pensava un altre tall, dic.
1: Ai, no. No dona temps.
2: Per això.
1: No dona temps. Que vagi molt bé.
2: Gràcies. Ens veiem al proper programa.
8: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer punt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
0: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
1: Núvol de fum. A Ràdio Mollet.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Allà a l'Havana ens explica la història d'una mulata que s'enamora d'un home blanc, que podria ser un soldat oficial de l'exèrcit espanyol. La situació va més quan se l'emporta a casa seva i són enxampats pel marit d'ella. El fet podria acabar en tragèdia, però finalment el mulato va tenir seny i va marxar. Ens la interpreta la veu femenina per excel·lència de la Neus Marra.

0: Sí, sí, ja tenim aquesta motlla que sona tots els dimarts aquí a la sintonia de Ràdio Mollet. Així l'anomenem la Montserrat Cavarroques, que és la presidenta de l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, i una servidora, la Emma. Sempre diem, mira, ja sona la motlla, sí o no?
1: Sí.
0: Bon dia, Montse.
1: Bon dia a tothom.
0: Com estem?
1: Bé.
0: Sí?
1: Bé, bé.
0: Estupendo. El dia d'avui anem a parlar, ho hem anunciat allò en començar el programa, que parlarien d'etiquetes de formatgets
1: sí,
0: petits.
1: Sí, de formatgets petits.
0: Perquè hem d'especificar que no és de no?
1: De formatge gran que tenen l'etiqueta rodona a sobre, no.
0: No.
1: O sigui, les porcions de formatge, el que són els quesitos,
0: sí.
1: Vale? Formatgets. Vale? Doncs sí, parlarem una mica d'això. De fet, d'aquesta mena de col·lecció d'etiquetes petites, d'etiquetes de formatge en general se'n diu tirosemiofília.
0: Tirosemiofília?
1: Sí.
0: D'unidó.
1: És un d'allò. Jo no em faig, però sí que el Jordi, que tinc un amic que em fa i que li he vist la col·lecció a vegades i que ens trobem a les trobades, sobretot de Barcelona, i que ell és molt d'això, ell fa dos classes de col·leccions, aquest i el de tubos de pagament.
0: Ahà. Uh-huh. Déu-n'hi-do, doncs sí, són ben curioses,
1: són,
0: en Jordi Boladeres.
1: I a més, sí, a més, si entreu a la seva pàgina, vull dir, ho veureu, i ho té molt ben posat, i a més, ha voltat per totes parts del món. Té més de 3.500 etiquetes de formatget diferents. En té més de 100 diferents de la Vac Carrier. O sigui,
0: sí.
1: Imagina't tu. Té etiquetes de tot el món, perquè ha voltat moltíssim. Evidentment, ell diu que les etiquetes les té catalogades per marques, per països, per personatges, per pobles, per ciutats, per paisatges, perquè les etiquetes no solament a vegades posen el que és el seu contingut, sinó que porten altres coses. I a més, també té tot un apartat de lo que són etiquetes que portin dibuixos de Disney, com a Pato Donald i coses així. Té tot un apartat que porten, perquè hi ha hagut països que els han tret. I ell, com a curiositat, em va comentar que ell el que dels països que ha voltat, on va trobar una curiositat molt així, va ser a Txèquia i a Hongria, que vas als supermercats i les capsetes de formatge d'aquestes rodonetes en porcions les trobes obertes i no sabia el per què fins que va preguntar i resulta que és que els venen per porcions. Tu en pots comprar una porció o dues, no tens per què comprar tota la caixeta.
0: Que això està molt bé, clar, si ets col·leccionista, perquè igual no t'agrada el formatge, no?
1: Ja, home, a lo millor podria ser, no sé. Però sí que és veritat que, a veure, per col·leccionista t'emportes tota la caixeta, perquè et va bé per canviar també després tots els altres, no?
0: Uh-huh.
1: I a més, com diu ell, s'hi pot tenir-ne en vez d'un, dos de cada, els hi agrada més perquè es pot arribar a descolorir, es pot arribar a mametre i així té d'allò, no? Però la veritat que sí que és una col·lecció molt, molt... molt estranya.
0: Una vegada no, sí, és curiosa i a més ben col·locada deu fer patxoca.
1: Home, ell el té en àlbums.
0: Has d'anar amb cura, m'imagino, per desenganxar, no?
1: Es desenganxa molt fàcilment. La veritat és que jo a vegades, ara no volto, però quan voltava, perquè fa molts anys que el conec el Jordi, no els havia casat encara, i a vegades que anava tant a Andorra i així, a vegades li portava. Abans no hi havia el WhatsApp, ni portava, si els tenia, si no els tenia. I la veritat és que a vegades jo el que feia era menjar-me els formatges i guardar-li les etiquetes i es desenganxa molt fàcilment.
0: Uh-huh.
1: És una cosa que es desenganxa molt fàcilment. Després ell també té un apartat de les etiquetes aquestes així triangulars, que no sé si heu vist que porten alguns formatges una mica més grossos, però que venen així en triangle, envasats.
0: Sí, sí.
1: Doncs aquestes també les guarda una mica.
0: Uh-huh. Vale. És a dir, no arriba a ser una porció d'aquestes petites, però tampoc arriba a ser allò un formatge
1: sencer. Sí que és veritat que hi ha gent que fa etiquetes de formatge de les normals. Però hi ha menys gent que faci d'aquest.
0: I el Jordi, més enllà de les etiquetes de les porcions, el que és la capsa, no, de la caixa no
1: fa. No m'hem parlat, després ho vaig pensar, perquè vaig pensar que hi tenen que haver caixes molt curioses, també, i a lo millor, però no m'hem parlat de les caixes. Llavors no sé si les caixes les guarda o intenta arrencar l'etiqueta grossa que porti a sobre. No en vam parlar. El que sí vam parlar va ser de les porcions. Ell em va dir que això li ha fet voltar molt, que no és una col·lecció molt estenguda, sobretot aquí a Espanya, no hi ha gaire gent, que aquí a Espanya en canvi amb un parell o tres, però no perquè fagin etiquetes de formatge, sinó perquè fan etiquetes de productes alimentaris en general, que n'hi ha, d'aquests sí que n'hi ha diversos que fan etiquetes de productes alimentaris, igual que hi ha gent que fa etiquetes de la roba, no?
0: Sí. Pues,
1: aquí sí que n'hi ha diversos, sobretot en el Troc, on estem a la Federació, n'hi ha diversos que fan etiquetes d'alimentació. Llavors, ell diu, me canvio per això, diu, però no perquè fagin estrictament com jo, que faig el que és l'etiqueta del formatge només. Però la veritat és que és una d'allò molt curiosa. Ell la té posada amb àlbums, molt ben posadeta, i ja dic, i sempre que hi ha les trobades a Barcelona veig i porta molta coseta perquè volta molt. Intenta, ell volta molt, i a més sí que també té intercanvis que són fora d'aquí, i llavors és on en troba alguns.
0: De fet, estava pensant que, tot i que no hi hagi massa gent que en faci aquest tipus de col·lecció, sí que segurament entre els col·leccionistes és fàcil de que la gent hi col·labori amb tu. No?
1: Clar, com jo, que n'hi portava. Jo, si veia alguna cosa rara, doncs comprava aquell formatget i li guardava els d'allò. Si la gent viatja, que se'n recorda de tu, passa com fer sucrets o així. A mi, jo quan els meus fills viatgen, o així, se'n porten sucrets, no perquè jo em faci, perquè saben que tinc gent que em fa i me'ls porten de fora.
0: I ara no? Que hi penso, és de formatges, que fa les etiquetes, ho dic perquè no sé si encara en venen. Abans hi havia allò que també tenien forma de formatge, de codonyac.
1: Ah.
0: De codony, no?
1: Doncs pues no ho sé, no. Ell
0: tu te'n recordes que se n'havia,
1: sí,
0: no?
1: Sí que és veritat que ho feien.
0: No eren barres, sinó que feien allò.
1: No, feien forma
0: ara
1: de formatge.
0: Ara fa temps que no hi veig, no sé si encara en fan.
1: No, jo tampoc, i ara que ho dius, tampoc. I a vegades en compro, però compro a talls, saps? Sí. Aquell codonyac gran que compres a tall perquè al meu marit li agrada. Però no em va comentar. Sí que em va comentar de que tenia un apartat que era molt poquet, però d'algun formatge d'aquests forma triangular, que són més grossos. Em va dir les marques, però no me'n recordo. Em sembla que el Camembert, em sembla que fa una marca així. I llavors és que ell, pues, ho guarda, però...
0: I llavors el que comentes, que ho fa allò, doncs, o per marques o
1: a veure, o per països. A veure, sobretot per marques i sobretot espanyoles, com el Caserío i així, perquè les marques les posa per anys i veus la diferència que hi ha amb els anys, com ha canviat, encara que sembli que no? Per exemple, de tenir-ne 100 de diferents de la vaca Carrier és molt, i són tots diferents. Per què? Perquè tenen alguna cosa que els diferència, el dibuix d'una manera o el dibuix d'una altra, la vaca riu cap a un costat i després cap a un altre, jo què sé. No sé, són diferències, no? I del Caserío, de coses així, en té diversos. I, clar, em va dir, i d'uns anys cap aquí, també en tinc, de les marques blanques que tenen els supermercats que tenen nom, no?
0: Sí, sí.
1: Diu, llavors també en tinc diversos, que també a vegades van canviant una mica de dibuix.
0: I jo ara he vist que també hi ha formatgets d'aquests sense lactosa. Vull dir que sí. També han tret allò més varietat.
1: Sí, primer van començar amb formatgets, diguéssim, sense sal
0: més light.
1: I ara n'hi ha sense lactosa, n'hi ha... Inclús em va comentar que ara no sé quina marca n'ha tret uns que són formatgets de soja.
0: Ah, o sigui, a veure... que pot anar ampliant allò la col·lecció.
1: Clar, això és com quan vas a comprar llet, no? Llet de soja, llet de soja, i dius, bueno, i la llet, a on està? A on està? Perquè és com l'altre dia. Diu, vaig veure per la tele, diu, mira, i té un 95% de carn. Diu, punyetes.
0: I la resta, què? És el que hauria de ser, no?
1: Clar, hauria si compres un pernil dolç, tindria que ser el 100% pernil dolç, no? Jo és que això no acabo d'entendre. Ja, moltes vegades no miro l'etiqueta, perquè si no, no m'ho menjaria, em sembla.
0: Ja.
1: Vull dir, doncs, suposo que aquí passa igual, no? Que aniran traient cosetes de cara a aquest públic que va mirant més... Que... A veure,
0: si és per intolerància,
1: cuiden, o si tens intolerància, o si tens d'això, llavors doncs, suposo que deus anar trobant més. I ell ho fa per això, sobretot per marques, per països, té àlbums de països, de França, d'Alemanya, d'allò, de personatges, perquè diu que sobretot Alemanya, i no sé si em va dir Txecoslovàquia o Eslovàquia, hi va haver un temps que treia personatges del país.
0: Ah, curiós.
1: Vale? Uh-huh. Llavors, des d'Alemanya van sortir una sèrie de grans compositors alemans i d'altres personatges. Llavors, doncs, els té també posats, però els té junts. Pobles, perquè diu que hi ha puestos que la denominació del dibuix o alguna cosa és del poble on s'ha fet, sobretot els països del nord, ciutats i països. Llavors ho té catalogat perquè d'allò. Ell va començar, evidentment, amb els espanyols i és la gran majoria que té. Però en té de molts puestos. Sobretot d'Europa l'ha viatjat molt i el que és Estats Units i així és perquè té amistats que n'hi han portat.
0: Molt bé.
1: Vale,
0: doncs
1: dir,
0: escolteu, tant de bo, no? A través d'aquesta conversa potser alguna persona hagi dit, escolta'm, doncs ja em faria el pes, no? De fer una col·lecció d'aquesta mena.
1: A veure, són col·leccions que, si les vols tenir bé, com jo sempre dic, que tens que gastar amb les fulles, amb els àlbums, però no són gaire cares, perquè d'alguna manera tu et menges el producte. Vull dir, no et surt car col·leccionar aquestes coses en si. Home, et surt car si viatges expressament per anar a buscar allò, això sí.
0: Això sí.
1: Però comences pels d'aquí i segurament que si miréssim a diferents supermercats i així, amb un no rent tindríem uns quants.
0: Montserrat, anem a comentar agenda, queda dit el tema de la col·lecció d'aquestes etiquetes de formatges petits.
1: Primer dius que estigueu a la Guai del dia 16 perquè és la nit dels museus i sobretot a Barcelona els museus que són de la Diputació que no són privats són gratuïts i de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada estan oberts gratuïtament per tothom que hi vagi.
0: Vale. Aprofitem allò per dir que també el Museu Abelló se suma a aquesta diada. I,
1: segurament, clar.
0: Sí. I llavors, tant dissabte com diumenge, els dos dies hi haurà jornada de portes obertes amb diferents activitats gratuïtes. I estem veient allò que també hi haurà un joc de pistes. Hem vist també per xarxes que també estaran els gegants en aquestes diades.
1: A dir que... A veure, és molt interessant anar a veure els museus. Jo sempre ho he dit. I els museus són uns grans encabidors de col·leccions de coses, vull dir. Llavors, tenim el dia 17 la tercera fira del col·leccionisme a la sala Polavedent del Manar. De 10 a 2. I la trobada internacional de col·leccionismes que ho fa l'Associació Catalana de Col·leccionisme Cerveser, és de col·leccionista cerveser, trobada internacional de col·leccionisme cerveser al carrer Gran 1 de Call d'Atenes, de 9 a 1 també.
0: Molt bé.
1: Vull dir...
0: Que podem aprofitar.
1: Podeu aprofitar per veure cosetes aquest cap de setmana i, bueno...
0: És que ara, quan deia cerveser, estava pensant que també ben aviat faran torrats, farà la Fira de la Cervesa.
1: Sí, que la fan a Can Molà, que està molt bé. Molt això, bé. Ara ve el temps de les cervesetes fresques. A qui en begui, però, bueno, de les cervesetes fresques. Dius que si voleu saber alguna cosa de nosaltres, si no ens trobeu en algun dels mercadets, doncs podeu fer a través de coleccionistesmollet@gmail.com i dius també pues, que la setmana que ve parlarem del Museu del Llapis.
0: Que agafeu allò paper i llapis.
1: I llapis. Que a vegades és millor que l'ordinador, perquè
0: doncs,
1: com
0: sí.
1: No funciona l'ordinador, anem tots perduts.
0: Sí, senyora. Això
1: i
0: també
1: quan hi havia el senyor amb el llapis aquí a l'orella o el bolígraf a la mà, anava tot més bé, em sembla.
0: Montserrat, ho deixem anar aquí.
1: Doncs cuideu-se molt i fins la setmana que ve.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

I després d'aquest apartat que compartim amb l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca, arribem a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. De fet, demà parlarem del Dia Internacional dels Museus, perquè ens acompanyarà la regidora de Cultura, i parlarem de moltes més coses, perquè és de Cultura i Comerç, i també hi ha activitats de comerç aquest cap de setmana. Però això serà demà. Aprofiteu el dia d'avui, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha organitzat una nova edició del programa Speed Dating. Aquest dijous, dia 14 de maig, hem preparat la sisena edició de la iniciativa que connecta professionals amb persones que es troben en la cerca activa de feina. L'Speed Dating és una metodologia inspirada en el sistema americà de cites ràpides que ara també s'implementa en l'àmbit professional. Míriam Abril, encarregada de gestionar les empreses de la iniciativa i membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que l'Speed Dating és un esdeveniment on les empreses participants coneixen a diverses persones en un curt període de temps.
1: És una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
0: Per la sisena edició de l'Speed Dating s'han confirmat un total de 9 empreses, les quals pertanyen a sectors com el de neteja, producció, serveis o supermercats. I també us informem que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sense data definida. Tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig, diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram, fet que afecta especialment els usuaris de Mollet, que seguiran depenent del transport alternatiu per carretera. Un dels principals contratemps ha estat l'esfondrament al març d'un mur d'una empresa situada a la sortida nord de l'estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el tram de via única de la R3 i ha alterat el calendari previst per la represa del servei. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros i si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: Som Terra, amb Billy García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat del curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així d'aquesta manera fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació. Organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se. Fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès i tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i poden veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
0: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
3: Avui al Som Terra parlem dels Premis PIT, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària. De fet, posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut. Què tal? Com esteu?
4: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu doncs, per una notícia així que per nosaltres és molt important que és haver participat als Premis PIT i haver obtingut el guardó de finalista.
3: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant,
4: I tant,
3: aquí heu fet una feina de, d'innovació molt gran a la cooperativa.
4: Sí, la veritat és que, bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis, sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. I aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel a la cooperativa Arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva i donem nom a la varietat extra. expressa mundialment, però amb el tema del cereal van voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també es dona cereals aquí a Arbeca.
3: Per tant, ara sou doncs això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no?, la nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
4: Ah, correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, amb una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos? Una altra? Ja anem una miqueta tard. I mira, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors, licors artesanals també.
3: Els coneixem molt bé.
4: Pues, els coneixeu? Pues vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singular, que la Generalitat doncs, et donava diners, et presentaves per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci. I dintre d'aquest estudi pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar pues, per fer un estudi de dir pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí pues, es va fer un estudi amb una assessoria i sobre el paper pues, es va veure que era un projecte interessant en aquest sentit. I llavors van ficar les eines necessàries pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys, i al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
3: Quins tipus de malta feu i fareu indústria cervesera o indústria o artesania de cervesa? O estic pensant altres coses, perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
4: Precisament això ara acabem de parlar també amb altres cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta que ells utilitzarien per fer whisky i ells ho volen veure de la vessant ecològica.
3: Ah, que bo!
4: Estem ficats en un projecte per fer whisky. Però fer whisky també t'haig de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a dos fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs, vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
3: Déu-n'hi-do. Sí.
4: Sí, sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més al sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després pues, nacional i internacional.
3: Clar.
4: I
3: sí, digues. No, digues, Sergi, que t'he tallat, perdona.
4: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això. Però els productes de sortida són aquests els que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
3: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol o és que no es pot fer Arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
4: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula perquè crec que és un cultiu bastant especial i sí? Que ha de tenir unes condicions bastant específiques. Com suposo que s'ha pigut a Prades, sí que n'hi ha una producció de lúpol per una cervesera més gran.
3: Sí.
4: I després amb algun altre producte petit pues, sabem que fa llúpol, però crec que la gran producció de llúpol ve internacionalment.
3: Sí.
4: De moment nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero que en diem d'altres, amb els productors d'Arbeca i voltants, i poder ficar pues, en valor el producte aquest de quilòmetre 4-0, perquè el que sabíem o el que ens va sortir en aquest estudi és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgica, Alemanya, a l'exterior, doncs, això també ens va fer tirar endavant doncs, el projecte de la malteria arbequina. Dic, doncs donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
3: I és difícil fer malta de qualitat arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta, no tinc idea, explica-m'ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
4: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, hi ha com a 6 varietats, i llavors als socis tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors doncs, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta doncs, donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso. Però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot ser qualsevol pagès.
3: D'acord.
4: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues ja els hi fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
3: I algú està fent ordi ecològic o no?
4: Sí, poquet. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura pues, cada vegada s'intenta tirar cap a l'ecològic, però, desgraciadament, el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional o fent servir productes fitosanitaris. I, bueno, pues, és un dels projectes que tenim de cultivar ordi ecològic per fer cervesa ecològica. Però la demanda també és menor que la malta tradicional, perquè ens entenguem.
3: I la malteria l'heu col·locat al mateix lloc de la cooperativa? Heu fet algun annex? Com heu fet això?
4: Bé, nosaltres la part de producció, de fa uns 10 anys hem intentat, estem al centre del poble, bueno, abans eren les afores, ara ja estem pràcticament al centre del poble, però per evitar pues, molèsties dels veïns, que abans quan no tenies veïns la cooperativa era la cooperativa i estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls i tot això, la part productiva la portem al polígon que està a la mateixa localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles. Teníem la part de les ametlles també al poble.
3: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
4: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa d'Arbequina els nuclis dels Omellons, també tenim socis dels Omellons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, pues, ens ho porten aquí a Arbeca com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
3: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
4: Sobre uns 2.300, diria.
3: 2.300.
4: Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per parentesc, que és soci de la cooperativa. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és.
3: Tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no?, oli de les Garrigues, segur. És així, no?
4: Sí, correcte, sí. És així. Tenim de la DOP les Garrigues.
3: I ara amb la malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la malta?
4: Bé, la malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal de que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria. I dintre de la malteria, la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tot a nosaltres amb proveïdors que ja venien del món món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
3: Ah.
4: És a dir, quan
3: explica, explica.
4: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors, doncs, nosaltres fem la formulació i, ajudats de la intel·ligència artificial, intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors, doncs, la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons... Tampoc és una ciència exacta. El blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars, però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant doncs, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
3: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ.
4: No? Sí, això
3: ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
4: Això sí, també és històric. Els vilars i les oliveres són històriques d'aquest poble.
3: I ara també per la malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua, mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé, el blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
4: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros diria que és el blat, però s'ha de veure amb... quan el tens al davant no el pots tocar amb les mans.
3: Sí.
4: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va assecant. Per dir-ho així, però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
3: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord. I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
4: Sí, l'ordi acostuma a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, però a vegades, perquè no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, pues, costa una miqueta.
3: Val.
4: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba assecant tot i acaba sent tot...
3: similar.
4: Sí.
3: D'acord, però si volem presumir davant d'altra gent que en sàpigui menys que nosaltres, podem dir, mira quin camp d'ordi si és més verd que el del cantó. Possiblement l'encertéssim.
4: L'ordi va abans.
3: L'ordi
4: es cosecha pues, un mes abans, mes i mig, depèn de la zona i el que s'ha regat, i després ve el blat.
3: Sergi Millán, gràcies. Enhorabona. Com va anar la recollida del premi?
4: Molt bé, molt bé. Ens vam reunir a la llotja dilluns, i la veritat és que, bueno, des de la part d'una cooperativa que et puguin distingir amb aquest premi, doncs ens omple d'orgull, perquè amb una cooperativa a vegades és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa pues, ha apostat per intentar fer aquestes innovacions perquè al final també acabi repercutint al pagès. Però, bueno, ens sentim molt orgullosos i crec que ser de cooperativa encara és un plus més perquè crec que, malgrat tot, no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però, bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, doncs, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
3: Doncs, Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
4: Adéu, bon dia.
1: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Avui a IQ es vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
5: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a Mac, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
3: Aquí sí, l'anem
5: a mínim.
3: Sempre a mínim i això al final és el més difícil.
5: Sí, sí, sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
3: Oi, vinga,
5: sí,
3: va,
5: sí.
3: Compliquem-ho.
5: O sigui, clar, no, o sigui, han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, han de tenir... No se complementen.
3: No se complementen.
5: No, han de tenir sentit per separat.
3: I distint, o sigui, i un sentit diferent?
5: Podria ser també.
3: Pot ser.
5: Podria ser també. Mm. Perquè en principi... A veure... Si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no, que aquests tres versos, per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
3: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
5: Ara, clar, però clar, lo del haiga representa que també era un treball, per dir-ho, en equip, complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, potser tampoc no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
3: D'acord.
5: No té per què ser-ho, Vull dir, senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
3: I el que sí que ha de ser és, doncs, això, captivador, emotiu, sí, el mateix. Has de notar que t'aguare... amb el mínim de traços possibles.
5: Sí, i el mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
3: Vull dir, o sigui, que no hi ha gaire detall. Que,
5: no, sí, quan menys traços, millor.
3: I amb tinta? O no té per què?
5: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa... Pues clar, que... clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps.
3: No.
5: Pues bueno, però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
3: No,
5: sí,
3: millor, perquè ens deixes així amb el hype, que es diu ara, no? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana vinent.
5: De la setmana vinent.
3: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku per llegir-nos.
5: Un haiku per llegir-nos, bueno, ni tinc tres.
3: Vinga, com vulguis.
5: He volgut llegir aquest de l'Uesima Unitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent: simplement el cirerer floreix, nosaltres ho mirem i els pètals cauen.
3: Simplement.
5: Doncs un altre del Santa Eulàlia que diu: tarda d'abril sobre els sembrats les mans del vent.
3: Oh!
5: Bueno, és bonic.
3: Que bonic.
5: Sí.
3: Que bonic. Sí, això sí. Més els lleidatans que ara comencen a estar els sembrats. Bueno, els lleidatans o tothom qui visqui a prop d'extensions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
5: Un mar verd, sí. No, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho diré a l'altre programa, però que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu Haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes. Si fiqueu això i fiqueu imatges, ja veureu el que volem explicar amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
3: I es crea un haiku.
5: Un haiku de la Isabel Oliva, que diu el següent. Salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lliris.
6: Dolç, molt dolç. Això.
7: Amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío, fins la setmana vinent.
5: Gràcies a tu, Pili, fins la setmana vinent.
0: Som Terra, amb Pili García.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Milers de mestres i professors, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya, convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febrícula. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla han donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie.

Benvinguts i benvingudes una setmana més aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, el programa Aquell Any, el programa on repassem èxits dels últims 40 anys. Comencem amb la música i ho fem amb I Wish to Kill. És el 17è senzill de la banda britànica The New Waves Duran Duran, llançat el maig de 1985 i creat per a la pel·lícula de James Bond. És l'única cançó de James Bond en haver aconseguit el número 1 al Billboard Hot 100. A més, també va ser número 2 durant 3 setmanes a les llistes de senzills del Regne Unit. Escoltem els Duran Duran.

Look over your shoulder. That looks great.

Ni tu ni nadie és el segon senzill de l'àlbum d'Alaska i Dinarama, Deseo Carnal. És recordada com una de les cançons més emblemàtiques de Dinarama. Fangoria va regravar la cançó per al seu àlbum recopilatori. Escoltem Alaska i Dinarama, Ni tu ni nadie.

radiomollet.com. Aquesta és la nostra pàgina web i on pots recuperar i escoltar sempre que vulguis els programes d'aquell any. Human Touch és el novè àlbum d'estudi del nord-americà Bruce Springsteen, publicat per a la companyia discogràfica Columbia Records al març de 1992. Publicat el mateix dia que Lucky Town va assolir un bon suport comercial i va assolir el número 2 a la llista nord-americana del Billboard 200. Escoltem a Bruce Springsteen, Human Touch.

Platon està format pels germans Mitchell i Chus Platon. Van començar el seu camí musical sent nens, passant per diverses formacions, entre elles els grups infantils Vivas o Parchís. El 1992, ja sota el nom artístic de Platon, llencen el seu primer àlbum debut, Perdiendo la Inocencia, del qual van vendre més de 240.000 còpies i doble disc de platí. Escoltem els Platon i un dels seus èxits, Mia.

Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment al 96.3 de la FM Ràdio Mollet. In the Shadows és una cançó de la banda de rock finlandesa de rock alternatiu de Ramsons, llançat com el primer senzill del seu cinquè àlbum d'estudi, Dead Letters. El senzill va aconseguir un èxit considerable a les llistes d'Europa i Oceania, inclòs al Regne Unit, on va assolir el número 3. La cançó va ser nominada al Kerrang, premi al millor senzill del 2004. Escoltem The Ramos, In the Shadows.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. Aquesta setmana han començat els treballs previs per crear una nova zona lúdica infantil i un espai de jocs d'aigua a la plaça Anna Bosch, a Mollet del Vallès. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament busca oferir un espai pensat perquè nens i nenes de diferents edats puguin jugar, moure's i gaudir a l'aire lliure. La futura àrea infantil comptarà amb diferents propostes de joc orientades a estimular l'activitat física, la creativitat i el desenvolupament motriu. El projecte també inclou un splash park, una zona de jocs d'aigua amb elements interactius per ajudar a combatre la calor durant l'estiu. I en esports us informem que Ángel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet. Unió Esportiva, després d'estar 3 mesos a la banqueta molletana, Soto va arribar a l'equip el passat mes de febrer per revertir la situació en la qual es trobava l'equip i salvar la categoria de primera catalana, un projecte que no ha estat possible. Ara, doncs, els esforços es centren en renovar la plantilla i demostrar que es pot tornar a primera. Ángel Soto ha destacat que la plantilla necessita un canvi.
1: Bueno, hacer una plantilla pues que podamos llegar a competir y que tenga un buen nivel para poder subir el equipo a primera catalana. Un poquito lo que me he encontrado en la plantilla donde estábamos ahora, pues eso, ha habido alguna carencia con algunos jugadores, porque hay jugadores que sí que son buenos y son jugadores de la categoría, pero bueno, esta semana, por ejemplo, es un poco el vamos ganando 2-0 ahí en Bos de Tosca y ves que jugadores se sienten bien jugando y luego haces cambios y hay jugadores, pues eso, que no les da, y es eso, intentar buscar una plantilla pues acorde a la categoría para poder subirla.
0: Ángel Soto va agafar les regnes de l'equip molletà mitjans de febrer i el primer maig va ser a casa davant del Torroella, un partit que va resultar en victòria i que trencava la ratxa de 6 derrotes consecutives. Tot i aquesta esperança, l'equip es trobava en un moment complicat per salvar la categoria i els resultats posteriors no han acompanyat. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí, on el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

Després de la pausa continuem amb la música al 96.3 de la FM a Ràdio Mollet, el programa Aquell Any. Rep una salutació de qui t'acompanya, en Josep Casasnovas. Here's Come de Hoss Tipper és el títol d'una cançó coescrita i gravada per l'artista jamaicà de reggae Ini Camoce. Va ser l'únic senzill número 1 de Camoce als Estats Units. També va aconseguir el quart lloc al Regne Unit. La cançó va ser molt popular en les desfilades de moda durant la dècada dels 90. També va ser inclòs a la banda sonora de la pel·lícula Pret-a-Porter. Escoltem Ini Camoce.

Santiago Auserón, també conegut com a Juan Perro, és un cantant, compositor i escriptor i filòsof espanyol. Va ser compositor i vocalista líder del grup musical Radio Futura, inicialment emmarcat en la anomenada movida madrilenya, i que posteriorment evolucionaria per convertir-se en el germen del que va anomenar rock llatí. Després de la separació del grup, va emprendre una carrera musical en solitari amb el sobrenom de Juan Perro, d'un eclecticisme que fon el son cubà, la música africana, el jazz o el blues, entre d'altres. Escoltem a Juan Perro i el tema A un perro flaco.

0: Aquell any, el programa que t'acompanya setmanalment fent un repàs a èxits i números o aquí a Ràdio Mollet. I tenim una pàgina web, radiomollet.com. Allà a l'apartat de programes pots escoltar tots els programes d'aquell any. Welcome to My Life és el primer senzill de l'àlbum Still No Getting Nine, de la banda canadenca de rock Simple Plan. La cançó tracta fonamentalment sobre comparacions entre la vida del cantant amb la vida d'altres persones que es poguessin identificar amb la seva. Welcome to My Life es va posicionar al lloc 40 del Billboard Hot 100. Escoltem el Simple Plan.
1: Checking in on traffic from Skycopter 5. There's trouble on the 80 interchange leading into the city. Looks like traffic is backed up for miles. In this blistering heat, I wouldn't want to get stuck in that traffic. Let's get down there and take a closer look.
2: Do you ever

La Unión als anys 90 va publicar el seu cinquè àlbum d'estudi, Tentación, produït per Mike Howlett, que conté temes com Ella es un volcán, Fueron los celos i Si tú quisieras, tota una col·lecció de cançons exquisides que parlen de passions, experiències, pensaments existencials i rabiosa actualitat. Escoltem Ella es un volcán, La Unión.

You Got Love Someone és una cançó del músic anglès Elton John llançada com a senzill de la banda sonora de Days of Thunder. El senzill va arribar al número 43 del Billboard Hot 100 i va passar 5 setmanes al número 1 de la llista d'adults contemporani. Escoltem Elton John, You Got Love Someone.

Per avui marxem. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant, en Josep Casasnovas, el programa aquell any aquí a la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM. Per marxar ho fem amb Engai Engai, un grup de pop-rock de la dècada dels 80, considerats un dels pioners del rock català, caracteritzats per l'ús ocasional de tocs de funk i sintetitzadors. Fou creat per Jordi Bastard i Paco García l'any 1983 a Sant Pol de Mar, i va ser molt actiu a mitjans dels 80. Primer varen editar el maxi-single Sunglass del 1986 i seguidament va sortir a la venda el seu primer LP, Blau de Roig, el 1987. Marxem amb el Engai Engai i el tema Sunglass. Que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona, una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són rellotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirona a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
1: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguit del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez.
2: Molt bona tarda, Dioni, de Mans del Motor. Això és l'Angle de Miramar, en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i al meu costat m'acompanyen, diria com sempre, els meus companys, però és que, en realitat, en aquesta ocasió només m'acompanya una companya, la Eva. Molt bona tarda, Eva.
3: Molt bona tarda. I l'Àlex està una mica canviat.
2: L'Àlex l'hem canviat per una versió millorada.
4: S'ha engreixat.
2: Tampoc ho diria. Tenim aquí el pare de la Eva. Recorda'm el teu nom, sisplau.
4: José
2: Utrero. Que, bueno, ens acompanyarà en aquest programa de l'Angle de Miramar, on, bueno, serà un programa de temàtica, diré 95% motociclista, perquè efectivament ens trobem una setmana de Gran Premi de MotoGP i un altre Gran Premi de MotoGP, i casualment és el nostre Gran Premi de MotoGP, el d'aquí, el de Catalunya, el del circuit de Montmeló. Addicionalment també hem de parlar de coses de cotxes, quatre puntellades molt senzilles, no gran cosa a comentar, per acabar d'omplir aquell 5% que no seran motos.
3: Bueno, serà 3% això i 2% on està l'Àlex.
2: 2% serà on està la Deja, fins i tot diria un 3%,
3: bueno,
2: perquè estem de celebració, i és que
3: serà un 14%.
2: Serà un 14%?
3: Són 14 punts.
2: Ah, més els 11 de Valverde?
3: Efectivament.
2: I és que estem de celebració a Ràdio Mollet, estem de celebració a tota Barcelona.
3: Barcelona s'il·lumina.
2: Barcelona s'il·lumina. Vaya temazo, eh? Dels Búhos, era? És de Búhos aquesta cançó, oi? Doncs Barcelona s'ha il·luminat amb un títol de Lliga aconseguit durant la vesprada d'ahir al Camp Nou. Un Camp Nou que ens torna a donar un títol de Lliga, i per primer cop a la història, contra el Real Madrid. José, què ens pots comentar?
4: Bueno. Pues no, hombre, ha sido un título de Liga merecido, porque alguien que gana un título de Liga con 14 puntos de diferencia es que se lo ha merecido, no es por un partido, es por una Liga entera. Y bueno, qué comentar, ¿no? Es también pienso desde mi punto de vista no muy culé, que también han fallado los demás. En una Liga muy buena como las que ha hecho el Barça otras veces, este Barça no hubiera tenido nada que hacer.
2: Podríem estar d'acord.
3: Amb quin mundial de quin pilot podríem comparar?
2: La Lliga d'aquest Barça, amb quin mundial de quin pilot la podríem comparar?
3: No és Joan Mira el 2020, tampoc estem...
2: No. Aviam, el Barça no ha fet una mala temporada, jo diria.
3: Vull dir... No, però no és la temporada de l'any passat, això. L'any passat és que flipàvem cada cap de setmana, eh?
2: Però l'any passat era una temporada super, super, super explosiva. Sempre havien de començar perdent 2-0 per després remuntar i fotre 4-5.
3: Eren Pedro Acosta o Moto3.
4: Sí, literalment. Però se remuntava.
2: Sí.
4: Este any...
2: Home, aquest any... Jo no tindria molt en compte les coses que han passat amb l'Atlètic de Madrid, tant a nivell d'inèrcies com a nivell d'arbitratges, perquè, siguem sincers, no s'ha arbitrat d'una manera gaire justa en cap dels partits, ni de la Copa del Rei ni de Champions.
3: Des d'aquí, una abraçada a tots els de l'Atlético de Madrid. Felicitats pel seu...

0: un nadaplete.
1: Sí.
0: Esperem que...
1: Un nadaplete que
0: estic molt content.
1: Que ha estat... ha caigut molt repartit a la capital, perquè ha caigut un nadaplete pels dos principals equips que estan assentats a la capital. Afortunadament, hi ha un equip madrileny que encara és capaç de no fer un nadaplete, que és el Rayo Vallecano, qui estarà lluitant a la final de la Conference League durant les pròximes setmanes, ara no recordo exactament quan.
2: Però tenir en cuenta una cosa, que gracias a este nadaplete de los equipos madrileños, el Barça ha podido ganar algo.
1: Sí, no com l'any passat.
2: Correcto.
1: Que també li va caure nadaplete al Madrid i a l'Atlètic.
2: Correcto.
1: I no, bueno. Realment... ha estat una temporada explosiva, però també bastant sòlida pel Barça.
0: Qui més perd a Madrid, saps qui és?
1: Qui?
0: El Getafe, que marxa a Bordalàs.
1: Marxa a Bordalàs. Marxa a Bordalàs justament en un any en què torna Uche, que és probablement el jugador estrella del Getafe durant aquestes temporades, i que el va perdre a principis d'aquesta temporada, i ara que torna, marxa a Bordalàs. I fa una pinta que el Getafe va cap a baix...
0: Bueno. I què sabem de Morici?
1: Doncs Morici allí contra el Villarreal va fer un gol, va fer el gol de l'empat, i ara mateix està a dos gols de Kylian Mbappé per empatar-li al Pichichi i a tres gols de guanyar-li aquest Pichichi. Kylian Mbappé ara mateix està de vacances i ni està, literalment ni està, ni se li espera als terrenys de joc. S'ha borrat completament de la temporada del Madrid, pensant en el Mundial. Jo crec que està pensant més en altres coses. Està més pensant...
2: Jo crec que en el Mundial.
1: Com?
2: Jo crec que en el Mundial està pensant en el Mundial.
1: Sí? Sí. També està pensant en tenir fills.
2: Ja,
1: està, però... Està practicant.
2: Bueno, a ver. Pues como le vaya con los goles... Vaya practicando.
1: Com faci equip igual en la parella com en l'equip. Un Real Madrid que ha arribat aquest final de temporada en una setmana que podríem equiparar, potser no podem comparar la temporada del Barça a cap mundial d'un pilot, però sí que podríem comparar la setmana del Madrid amb la setmana tràgica de Barcelona dels anys del segle passat.
0: Què havia passat al Madrid a part d'ahir?
1: A banda d'ahir...
0: Ah, lo del vestuari.
1: Clar, el dimecres vam començar amb...
2: un accident.
1: Una notícia que deia que Rüdiger li havia girat la cara a Álvaro Carreras, cosa que, bueno, entenent les sinergies que es porten i les actituds que es porten dins del Madrid, doncs no és una cosa gaire destacable, no? Al final, tots sabem qui és Rüdiger, Álvaro Carreras no el coneixem tant, però ens pot encaixar en aquest perfil. I també us comentava que Tchouaméni i Fede Valverde havíem tingut alguna discrepància durant l'entrenament, alguna baralla així interna sense arribar a les mans. I bé, tots els col·legues estaven una mica com a veure què passa, no? I esperant doncs, que això doncs, fos una notícia de les tantes que surten i que no portés a més. Fins que el dijous vam rebre la notícia...
0: De que hi havia una altra, no?
1: No,
0: va ser dos dies seguits.
1: Sí, va ser dos dies seguits, però els protagonistes van ser aquests segons una altra vegada amb la notícia de que, per una banda, Mendy... s'ha lesionat gairebé definitivament, o sigui, fa pinta que es retirarà perquè té una lesió molt greu, una avulsió del tendó del recte femoral, que literalment vol dir que se li ha despenjat un tendó i li ha arrencat un tros d'os.
0: Estupendo.
1: El tendó que uneix amb el...
0: Au.
1: Tota la cama amb la pelvis... Se li ha trencat.
0: Ai,
1: i li ha arrencat un tros d'os. Una lesió tremenda, horrible. I mentre els sanitaris anaven a buscar a Ferland Mendy en aquestes condicions, doncs que...
0: Eres el topo del Madrid.
1: És possible. Es trobàvem en què Fede Valverde havia fotut un cop sobre la taula, però no d'una manera figurada. No d'una manera, com dir-ho, no com a forma de protesta, sinó que...
0: Bueno. Pobre home.
1: sinó que Aurélien Tchouaméni li havia provocat amb un cop de puny o amb una empenta, havia provocat que...
0: Perquè també diuen que és relliscat, eh?
1: Resbaló i se cayó.
0: Sí.
1: Bueno. Jo no ho tinc tan clar.
2: Bueno, si hubiera sido así, no estarían ahora mismo como están. No es lo mismo un resbalón, un calentón después de un entrenamiento y tal, que un enfrentamiento. Yo creo que ha sido un enfrentamiento, que el Madrid ha tomado cartas en el asunto y que por eso están como están. Y por lo que se ve, porque eso es un poquito todo hermético, cómo se ve, cómo se deja ver o entrever, el culpable de esto era Valverde. Uh-huh. Porque si no, Tchouaméni no habría jugado en el clàssico
0: de titular.
1: Sí. 500.000 euros de multa igualment
0: a cadascú.
1: Sí, sí. Dos.
2: Claro, eso es evidente. Pero
0: Valverde no estaba ni convocat.
2: Valverde, por lo que yo sé, según algunos medios, no va a volver a jugar en el Madrid, no se va a volver a vestir con la camiseta del Madrid. Wow. Eso es lo que han dicho. No sé.
0: Àlex Baena a casa se va aplaudint.
1: Bones notícies pels culers, són bones notícies, perquè la veritat és que el Valverde és un jugador bastant decisiu dins del Madrid.
0: És molt bo, és que a mi m'agrada fer de Valverde.
1: A mi tant com m'agradar-me no, però
0: el
1: sí
0: veig
1: que...
0: un perfil tipus Araujo, que quan sí, sí, i quan no.
2: Oye, pues
0: no,
2: ahora, pues ahora, oye, pues mira, si fos esto verdad y tal, pues mira, ahora mismo estaría accesible para el Barça. Al Barça siempre han ido bien a jugadores del Madrid que han sido polémicos en el Madrid y luego han sido muy buenos en el Barcelona.
0: Una pena que no fos polèmic Kubo, perquè a mi m'hagués agradat tenir-lo al Barça.
1: Taque Kubo,
0: quin jugador. Takefusa Kubo,
1: Nobuharu Matsushita. Quins sí. Noms els dels japonesos. Doncs bé, dins d'aquesta crisi, dins del Madrid, doncs, com comentaven, 1 milió d'euros en multes repartit entre els dos jugadors. Un Madrid que arribava descomposat i que porta una temporada de tela i que ha arribat al Camp Nou descomposat, i el Barça no l'ha volgut acabar de descomposar perquè només li va fotre dos gols, dos
0: Home,
1: golaços.
0: Courtois va ser l'únic que va fer alguna cosa.
1: Sí,
0: si
1: però...
0: no fos per Courtois...
2: No, Ferran també en hizo.
1: Sí, Ferran va fer molt bon partit, però jo tinc la sensació de que el Barça no va voler fotre's la puntilla tant com es podia, perquè ahir podien caure 7 i 8 gols sense gran problema.
0: Però tu què et penses, que és el femení?
2: Mira, yo volviendo al hilo de lo que hemos dicho antes, y decía eso de Ferran, de que también puso de su parte, fue que Ferran tuvo muchas muy claras que no fueron dentro, no porque fuese bueno, que lo es Courtois, sino porque él no las metió dentro, porque también era más fácil meterlas que no tirarlas fuera.
1: Sí, sí.
2: A ver, no para mí, para un profesional,
1: para un tiburón,
2: correcto, vale, para un tiburón, alguien que va, es un killer que está ahí en la puerta y va a rematar todo lo que se le venga, y claro, podían haber sido 7 u 8 en el caso de que
1: sí, però també vam veure en diverses ocasions a Dani Olmo i a Pedri tallant desmarcades per no continuar incidint sobre aquest Madrid, també per no donar oportunitat a contres i per tenir el control del partit en tot moment.
0: I això, tot això que estem parlant i que ens està portant una mica de temps excessiu, és el que fa que l'Àlex no hi sigui aquí, perquè està a la rua de campions del Barça, perquè l'Àlex serà fan de la Fórmula 1, però molt més és fan del Barça.
1: Sí, un temps que ens hem excedit realment doncs comentar que el Barça és campió de Lliga...
0: Quan poses només aquí tres culers, doncs estem 5 minuts, però clar, poses algú també del Madrid i pues sobre debat.
1: La cosa bueno. S'allarga. Comentat el futbol femení, ni parlem, perquè bueno, ha guanyat el Barça, és igual el partit que sigui.
0: Bueno, ens esperem a la final, eh?
1: I sí, esperem aquesta setmana, és final de la Copa de la Reina i final, i després tindran la final de la Copa
0: de
1: la Champions. I tancant ja el futbol, anem a passar al món de les motos, que és el que ens interessa avui. Entrant a la secció de l'Eve Utrero, entrem a Sobre les dues rodes.
0: Doncs Doncs una setmana més sobre les dues rodes, però una setmana molt intensa, eh? Estic gairebé nerviosa per tot el que ha passat en el Gran Premi de França i el que ve en el Gran Premi de Catalunya. I és que sobre les dues rodes aquest cap de setmana hem viscut un Gran Premi de França absolutament imprevisible. La veritat és que Le Mans sempre ens deixa cosetes per comentar, i és que ha estat marcat per la pluja. I què fa aquesta pluja? Que les estratègies canviïn, hagin de ser més ràpides i fan que hi hagi moments durs tant dins com fora de la pista. Tot això ha passat en el mític traçat de Le Mans, ara Bugatti Le Mans, si no m'equivoco.
1: Sí, és la versió del circuit, es diu Bugatti. Clar, Le Mans té un circuit gran, que és el bo, que és el de les 24 hores.
0: Vale.
1: El que és més curt, que és pel que es fa servir per les motos i per carreres que no impliquen tallar la carretera que connecta 3 o 4 pobles,
0: vale,
1: és el circuit Bugatti.
0: Doncs aquesta és una pista que mai falla quan es tracta d'un espectacle, ja sigui en la versió extensa o en la versió Bugatti. I ara, com sempre, repassarem el que ens ha donat del cap de setmana a les tres categories, Moto3, Moto2 i MotoGP. Aquest cop ho farem categoria per categoria i comencem per Moto3. I és que ja des de dissabte vèiem que seria un cap de setmana ajustadíssim. Va ser la pole a la Quali 2, se l'enduia Adrián Fernández amb un 1.40-44, però fins 7 pilots estaven en menys de 3 dècimes, una autèntica bogeria en Moto3. Però diumenge la cursa tot va canviar. Una cursa que ja es declarava mullat i es retallava a 13 voltes, i això ho capgirava tot. La veritat és que va ser una cursa de Moto3 molt accidentada, una sortida complicada, caigudes en els primers metres, David Muñoz, Brian Uriarte, Buchanan, molts pilots que van acabar a terra, però van poder tornar a cursar alguns d'ells, per exemple, David Muñoz, que va tornar per acabar la cursa, que va acabar últim, però com només van acabar 18 pilots, doncs almenys va estar allà, no va agafar cap punt, però bueno, va estar cap allà. Va ser una cursa de supervivència, caigudes constants, entrades a box, van haver-hi sancions, fins i tot una long lap per Bertele, que ara dient què va passar en el podi, perquè enmig de tot aquest caos, qui millor ho va gestionar, i com estem acostumats, va ser Máximo Quiles, de l'Espart Team, que es va mantenir ferm i va acabar emportant-se la victòria. Una victòria que quan van entrevistar Jorge Martínez Espart, el primer que va dir és que els anys anteriors en les categories més anava a dir minoritzades,
1: de formació.
0: No vèiem aquest Máximo Quiles, no estàvem acostumats, era més o era el seu cap de setmana o res. Però ara veiem un Máximo Quiles que diu el Jorge Martínez Espart, que el coneix molt millor, més que nosaltres, que el veu molt més madur, que està aprenent fins i tot a parlar amb els tècnics, suposo que a nivell de telemetria i tot això, i que creu que té una promesa fins i tot per MotoGP i va deixar caure, però marxarà a MotoGP com ens passa amb tothom. Un Jorge Martínez Espart que no deixa mai puntar a Sinilo. El segon lloc del podi va ser per Adrián Fernández, que confirmava el bon ritme del dissabte. I el tercer, com deia abans, que us he deixat així una mica en suspense, Matteo Bertele, després de la long lap i la sanció, va salvar un gran resultat, un pilot que va tenir un accident brutal als entrenaments fa una temporada o dos, i va estar fins i tot 2 mesos en coma. O sigui, un Matteo Bertele que es mereix una recompensa per tot l'esforç que ha fet pel motociclisme i per l'esport. Acabem dient que la cursa de Moto3, en conclusió, va ser molt accidentada, abandonaments, només 18 pilots a meta, i un dels diumenges més salvatges de la temporada en quant a clima i estratègia i sancions, perquè si és per pilots a pista jugant-se les posicions, no ha sigut una carrera de Moto3 com estem acostumats.
1: La veritat és que va ser una carrera de Moto3 jo diria una mica avorrida
0: per ser Moto3,
1: sincerament, perquè clar, Aquí s'ajunten diferents factors. El primer de tots és que ja no hi ha warm-up a Moto3. I això implica doncs, que no hi hagi, no hi hagi una rodada prèvia a la cursa en unes condicions similars al que, seria la pròpia cursa.
0: Per ser condicions amb mullat, vam fer una cosa de 5-6 voltes al circuit abans de començar la cursa.
1: Els hi van deixar fer unes voltes prèvies?
0: Sí.
1: Sí. Però un warm-up, encara que sigui de 15 minuts,
0: ja, això sí,
1: no aniria malament. I jo, el de treure-li voltes a les curses, la veritat és que, clar, ens diu la Nora 5 minuts o que ja pleguem? 5 minuts, val, ok. Tenim 5 minuts abans del descans. El de treure-li voltes a les curses, clar, no m'agrada com a concepte, però aquí vam tenir 13 caigudes en 13 voltes. O fins i tot alguna més, sobretot a destacar la de Salmela, que es va cardar una galeta importantíssima. O sigui, no va ser una caiguda molt aparatosa, però la moto va quedar destrossada. O sigui, va ser una descavalgada tremenda. I també és cert que les condicions eren molt dolentes perquè no estava ni massa moll ni massa sec.
0: Ja.
1: Estava justament al
0: final de la cursa es veia com els pilots que portaven pneumàtics de pluja en els llocs que ja estava sec se'ls movia molt la moto perquè sobrescalfaven aquests pneumàtics.
1: Sí. Bueno,
0: anem, si vols, amb la teva categoria preferida.
1: Sí, una categoria que la veritat és que no em va agradar gaire. Ahir.
0: Jo faig 4 pinzellades i ja segueixes tu, i és que a Moto3 dissabte a la pole va ser Paris-San Guevara en una classificació també molt ajustada. En els 5 primers estaven separats per menys de 2 dècimes. Diumenge ja la cursa pel mallorquí Paris-San Guevara va ser molt sòlida. No es va escapar, però va controlar en tot moment la situació. Per darrere seu estava Manu González, que venia en gran forma i va intentar pressionar fins al final a Izan Guevara, però es va quedar a mig segon del mallorquí. En tercer lloc trobàvem a Ivan Ortolà, el pepinó de Puçol, si no recordo malament. És que els motes eren molt més de l'Ernest Riveras que no pas dels comentaristes que tenim ara a Moto2. I és que Ivan Ortolà va completar el podi, un podi molt jove i amb molt de talent. Cal destacar també la caiguda de Daniel Olgado, que havia classificat en posicions capdavanteres.
1: Moto2, que per quarta vegada en les 5 carreres que portem va ser protagonista una bandera vermella, va ser protagonista també una retallada de voltes igual que a Moto3 per les condicions de pluja, i bé, una cursa doncs, que també va estar bastant avorrida, diré. A mi no em va agradar gens la cursa. Un monòleg d'Izan Guevara que gairebé no va deixar opció a ningú. Una sortida que jo pensava que hi hauria una... podria haver una melee important, perquè és que les dues primeres... dues primeres corbes d'alemany, sobretot la primera frenada i la primera corba esquerra, és bastant perillosa. Dona allò que algú surti per l'interior i passi una cosa similar al que va passar a Àustria el 2021. I bé, una cursa tranquil·la, habitual perquè és Moto2, potser una mica més avorrida, i una caiguda de Jorge Navarro amb la Forward que va provocar aquesta bandera vermella i va provocar que es tornés a repetir tot el procediment de sortida i de més, però que no va canviar gaire cosa.
0: Una carrera ja declarada en sec, no mullat.
1: Ja declarada en sec, però amb menys voltes.
0: Sí.
1: 900. I tot i tenir menys voltes,
0: ah, no,
1: i tot i estar...
0: Va estar declarada en mullat.
1: No, dry és...
0: Sí. Wet, sí.
1: Tot i tenir menys voltes per aigua i tot i tenir la bandera vermella i retallar-li encara 3 voltes a la cursa, després van repartir els punts igualment. Per tant, bueno, coses una mica estranyes. Amb això tanquem Moto2, amb això tanquem aquesta primera part del programa. Tornem a la segona part per comentar MotoGP i fer una miqueta de prèvia. Fins ara!

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha organitzat una nova edició del programa Speed Dating. Aquest dijous, dia 14 de maig, hem preparat la 6a edició de la iniciativa que connecta professionals amb persones que es troben en la cerca activa de feina. L'Speed Dating és una metodologia inspirada en el sistema americà de cites ràpides que ara també s'implementa en l'àmbit professional. Míriam Abril, encarregada de gestionar les empreses de la iniciativa i membre de l'equip d'Enfo, ha explicat que l'Speed Dating és un esdeveniment on les empreses participants coneixen a diverses persones en un curt període de temps.
1: És una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
0: Per la 6a edició de l'Speed Dating s'han confirmat un total de 9 empreses, les quals pertanyen a sectors com el de neteja, producció, serveis o supermercats. I també us informem que la recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sense data definida. Tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig, diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram, fet que afecta especialment els usuaris de Mollet, que seguiran depenent del transport alternatiu per carretera. Un dels principals contratemps ha estat l'esfondrament al març d'un mur d'una empresa situada a la sortida nord de l'estació de Montcada Bifurcació. La incidència afecta el tram de via única de la R3 i ha alterat el calendari previst per la represa del servei. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessardo.
1: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Estem de tornada a l'Angle de Miramar, estem de tornada a Ràdio Mollet, estem de tornada a MotoGP.
2: I ja estem de tornada a MotoGP de veritat.
1: MotoGP de veritat?
2: Mundial i categoria.
1: 100%.
2: Ens centrem, no? Categoria reina, com se li sol dir. I és que en aquest cap de setmana a Le Mans hem viscut molt més enllà del que pot ser una simple cursa. Estem parlant de dissabte. Ha estat un gran premi en el que es pot marcar un abans i un després en el campionat. No sé si només en els meus ulls o també en els dels altres. Després obriré també una mica de debat. I és que dissabte començava molt fort. Marc Márquez havia de passar per la Q1. Ja sabíem això per el que va passar a les pràctiques. I és que ja ens indicava això, que Marc Márquez no estava còmode del tot. Tot i això, va dominar la Q1. Es va quedar només a 12 mil·lèsimes de Bagnaia a la Q2 i va demostrar que quan tot encaixa segueix sent un dels més ràpids de la graella. A l'Sprint Pro arribava el primer gran gir, una cursa amb moltes caigudes i amb un ritme altíssim, on Jorge Martín tornava a demostrar que és probablement el pilot que més en forma està del moment. Una victòria claríssima per Jorge Martín, amb una segona posició per Bagnaia i una tercera posició per Bezzecchi, que completaven el podi. Ningú mirava el podi quan les mirades se les enduia en Marc Márquez, amb una caiguda lletjíssima, una caiguda que no sabíem si tenia conseqüències, però quan el vam veure sortir a coix ja sabíem que alguna cosa havia passat, i és que es va fracturar el cinquè metatarsià del peu dret. Jo pensava que només s'havia fracturat el dit, i és que s'ha fracturat l'os que va des del turmell fins al dit. I és per això que és una mica més complicada aquesta fractura.
1: El senyor no es pot caure normal amb un arrastron com el de la resta de pilots. I mira que ja van haver-hi arrastrons durant l'esprint. Qui va caure a l'esprint? Va caure... Hem de tenir les dades per aquí.
2: Jo crec que està.
1: De seguida ho trec.
2: Sí.
1: A l'esprint va caure Raúl Fernández, Franco Morbidelli, Irene Bastranini, Jonas Folger, que no van veure la caiguda,
2: sí,
1: i Luca Marini. Tots amb caigudes tontes, amb caigudes que no signifiquen res. Però si hi ha algú que ha de caure d'una manera èpica, perquè tot el que fa no ho sap fer d'una manera que no sigui èpica, aquest pilot és Marc Márquez, i amb les seves caigudes pues no és menys.
2: És que no és només una caiguda, i és que Marc Márquez ja venia arrossegant problemes físics, ens ho va explicar després, especialment en la seva espatlla dreta, aquesta que ens fa patir tant, i és que té un cargol de les operacions anteriors que li afecta en posició aerodinàmica. Ell mateix explicava això, que el cap de setmana li havia... que el que li passa és que el cap li demana més del que el cos li pot donar. I és que això ho explicava, com deia, en una entrevista de DAZN amb Izaskun Ruiz i Pol Espargaró, una entrevista molt dura en la que Pol Espargaró es quedava sense paraules perquè deia que es veia reflectit, i fins i tot a Izaskun li deies que estàs a punt de plorar, i era veritat que el Pol estava ja per trencar-se. Una entrevista molt humana i probablement una de les més sinceres que li hem vist mai al Marc, i això ens obre un debat, no? Fins a quin punt Marc està competint al límit físic constant i com pot afectar això a la seva regularitat o fins i tot a que es pugui retirar aquesta temporada.
3: A ver, Marc, hay gente que dice y opina sobre quién es el mejor piloto, el que va a ser el mejor piloto de la historia. Yo creo que no hay nadie en la historia, jamás, nunca, que hayamos visto encima de una moto que haya superado a Marc Márquez, ni lo va a superar. Al menos, no de lo que hemos visto. Buenísimos pilotos ha habido y hay, pero lo que consideramos un buenísimo piloto, Marc, desde mi punto de vista, es un piloto que pilota porque tiene confianza. 100%. A él le da igual tener el dedo roto. Le da igual tener un hombro partido. Le da igual cualquier cosa. Él, si se sube encima de la moto, confía en su cuerpo, en su mente y en su moto al 100%. Entonces, como va siempre al límite, es por lo que él siempre, cuando cae, al hilo de lo que decías antes, cuando cae se pega unas natas de mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los otros pilotos, que son grandísimos pilotos, que no es fácil lo que hacen y tal, sí que ponen un poquito más de desconfianza a la hora de tomar una curva, a la hora de que, uy, me va a girar la moto, esa rueda estará bien como para coger a esa velocidad y no una décima menos. Esto es lo que pasa con entre la diferencia entre los grandes y el más grande. Yo, al hilo de esto, quería decir también que, por ejemplo, me alegro mucho por Francesco, por Pecco, que parece que está volviendo a coger la confianza. Porque para mí lo que le pasaba a Pecco es una falta de confianza, ya sea en la moto, en sí mismo, en lo que tú quieras. Igual que Jorge Martín, otro que también es de los grandes, ¿vale? Igual que Pecco, igual que Rossi, todos estos son muy grandes, ¿vale? Y cuando se trata del más grande, que es Marc, es otra historia. ¿Que va a dejarlo? Yo, sinceramente, creo que no. Yo creo que él lo dejará, no cuando gane otro mundial, o no, igual no vuelva a ganar nunca un mundial, pero sí cuando él quiera, cuando él diga, pues ya no me llena el ir por el circuito tal. Yo creo que su mentalidad es esta: no querer dejar esto hasta que no pueda más. Pero que no pueda más psicológicamente. Él físicamente se irá reponiendo y seguirá haciendo. Sí que es cierto que también se va haciendo más mayor y ve que hay cosas que es que este accidente que ha tenido es muy espectacular. Si lo ve repetido él por la tele, él no sé cómo lo habrá vivido cuando se ha caído, pero vamos, verlo por la tele es impresionante, ¿no? Si le cae la moto encima, pues mira, es que no quiero ni pensar, ¿no? Pero bueno, que estas cosas también pueden afectar para su retirada. Pero vamos, que yo creo que tenemos Marc para tiempo. Si no, no se hubiera operado.
1: Aquesta és la reflexió que venia a fer jo, que una persona que el dia després de caure i de trencar-se un os i de saber que ja no podrà estar disponible per les pròximes curses, el primer que faci sigui operar-se.
2: És que es va operar diumenge a Madrid, diumenge la cursa, i es va deixar confirmar per Catalunya, però ens ha dit que no és una baixa de llarga durada.
1: Evidentment, aquest Mundial no el podrà lluitar Marc Márquez, a priori, si atenem a la raó, no l'hauria de lluitar, però l'actitud de Marc Márquez en cap moment és de retirar-se. I, de fet, no és una cosa que estigui en la seva ment ara mateix, o així ens ho deixa saber.
2: Sí que a l'entrevista posava en qüestió que al principi, quan no sabia lo d'aquest cargol a l'espatlla, pensava que el seu problema era psicològic, que era mental, que era de confiança, com deia el meu pare. I es va recolzar dels seus i va intentar autoconvèncer de que mentalment estava bé, i llavors va ser allà quan a Jerez va veure que no tenia resultats i va anar al metge i li va dir busca'm alguna cosa i troba-me-la. I li van trobar lo del cargol, perquè es veu que en posició normal de motocross o de qualsevol esport en el gimnàs no li molesta, però quan es posa en postura aerodinàmica, modo MotoGP, moto de velocitat, és quan el cargol li dona en el
1: nervi,
2: en el nervi, i fa que tingui aquestes caigudes i deixi, no sigui constant.
1: Li provocava una irritació que no el permetia ser constant. Afortunadament han trobat la resposta.
2: Esperem que sí, aquesta la resposta.
1: I és una mica com que no hi ha mal que por bien no venga, no? Perquè d'alguna manera aquesta lesió del peu li ha permès aturar-se i trobar una resposta més aviat del que potser s'esperava.
2: El que passa és que aquesta operació del cargol, aquest que parlem, estava programada per després de Catalunya, per no perdre's el Gran Premi de casa. Ell volia, encara que sigués amb aquest cargol que li fa mal i que no donarà el seu 100%, no perdre's la cursa. Però amb aquesta caiguda i amb aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret, doncs Marc Márquez es baixa pel Gran Premi de casa. Però anem amb el diumenge, si voleu, perquè venim una mica més, perquè si no...
1: Anem amb el diumenge, ens quedem sense temps, com d'acostum, a l'angle de Miramar.
2: Arribem a la carrera llarga de diumenge i Le Mans es va tornar a deixar clar que aquest Mundial està més obert i intens que mai, sobretot en els primers llocs, on el ritme va ser altíssim des del primer moment i la gestió de pneumàtics va marcar tota la diferència.
1: És que aquest any està marcant molt la diferència.
2: És que la victòria va ser per Jorge Martín, que va tornar a demostrar consistència i sang freda. És una cosa que descriu molt bé a Jorge Martín, la sang freda en el moment clau, ja sigui per ficar-se en aquell moment de Misano quan va començar a ploure. Ell va fer amb sang freda, no li va sortir bé, però bueno, és igual. No va tenir gens fàcil. Marco Bezzecchi va creuar la meta a només a 0,47 segons darrere del Jorge Martín, fent pressió constant fins l'últim gir. Darrere d'ells, la gran sorpresa va ser que hi havia una altra Aprilia. Si dius, però si ja no ens queden més. I és que era una Aprilia satèl·lit. És que Ayogura va tancar el podi amb una actuació molt sòlida i sense cap error, confirmant el gran potencial de l'Aprilia també en equips satèl·lits. És a dir, ha marxat Aleix Espargaró i l'Aprilia funciona.
1: De sobte funciona aquella Aprilia que 10 anys ha trigat en posar-se en marxa, que no passava de les Q1, que li costava entrar en un top 10, fins i tot. I ara tenim un 2-3 d'Aprilia que bé, ha de sonar fantàstica la fàbrica de Nogale.
2: Que tenien concessions fa no gaire.
1: Que tenien concessions fins fa no gaire i que potser el punt d'inflexió d'Aprilia podríem dir que va estar potser en aquest circuit de Catalunya, no? Amb aquella doble victòria a sprint i a...
2: De quan Aleix Espargaró es va...
1: Bueno, això va ser un podi.
2: Ai, de veritat. Mai res superarà allò, eh? És que és de meme.
1: No es superarà, però sí que és cert que el 2023 va caure la primera victòria d'Aprilia al Gran Premi de l'Argentina.
2: Sí, me'n recordo molt bé d'aquella victòria.
1: Seguidament va arribar la seva consolidació com marca seriosa al Gran Premi de Catalunya, sí, amb una victòria a sprint i a la carrera llarga de l'Aleix Espargaró. I és que les Ducati no tenien opció, realment, en aquell Gran Premi del 2023. I és algo que em dona bastanta esperança pel que pot passar aquest cap de setmana, perquè la poli qui la va fer? Pecco Bagnaia. La cursa a l'esprint no van sortir bé, ok, però ojo si la Ducati corre, i ojo si l'Aprilia corre, perquè podem tenir una cursa molt entretinguda entre tres pilots que a nivell de competitivitat estan molt igualats, que serien Bezzecchi, Martín i Bagnaia. Ens poden donar una cursa molt, molt, molt entretinguda aquí a Montmeló.
3: I Àlex?
2: Àlex, bueno, sí.
1: I Àlex Márquez, que també, encara que ha tingut un cap de setmana difícil. I a Barcelona va molt bé. Tant de bo tinguem una lluita a 4 entre Bagnaia, Àlex Márquez, Bezzecchi i Martín.
3: On s'ha designat? Dijan Antonio també.
1: Dijan també va estar molt fort.
2: Dijan Antonio,
1: que va provocar polèmica avançant a Pedro Acosta, a fent-li mirades, fent-li ullets.
2: Sí.
1: I bé, una cursa doncs,
2: que i Fabio Quartararo, que va saber salvar els mobles a casa amb una sisena posició amb una Yamaha que encara no li dona armes per lluitar amb res, però bueno, Fabio Quartararo és que és un grandíssim pilot i fa el que pot amb el que sigui.
1: Sí, no va fer la pole aquest any, no està la Yamaha per fer poles aquest any.
2: I Zarco desaparegut totalment.
1: Sí, Zarco fora, va fer 11è. Caigudes per Àlex Márquez, Moreira, Bagnaia, Miri Binder. I 16a posició per Jonas Folger.
2: Un petit moment. Doncs, si voleu, com hem començat ja a parlar una mica de la prèvia, anem ja amb la prèvia del que serà el Gran Premi de Catalunya. I és que no és una prèvia qualsevol aquesta, és una prèvia històrica, i és que per primera vegada a la història de Ràdio Mollet, Ràdio Mollet i l'Angle de Miramar entrarà dins del Mundial de MotoGP. I què significa això? I és que no explicarem el que passa des de la grada, com ho fem normalment perquè som seguidors del circuit i seguidors de MotoGP, sinó que ho explicarem des de dins de debò. O sigui, des del paddock, des del box, des d'on passen les coses de veritat, on es prenen decisions i on es viu la tensió reial, que esperem sentir-la, on es construeixen victòries i on també es viuen les derrotes. I entrarem on normalment no es veu, parlarem amb qui ho viu des de dins i ho explicarem com si fóssiu, perquè després el dilluns ho pugueu escoltar i de la nostra veu o del que puguem treure d'allà. I és que, efectivament, anem com a mitjà acreditat al Gran Premi de MotoGP de Catalunya.
1: Ole! Fem un aplaudiment dins de l'estudi.
4: Sí, sí, sí.
1: No tenim el timbre aquí dins.
2: Sí.
1: Està allà, toca el timbre. Primera acreditació a MotoGP, primera acreditació a Dorna, primera acreditació que arriba després de 2 anys de programa.
2: 2 anys.
1: I que ja anava tocant. Ja anava tocant. Estem superagraïts per aquesta acreditació, superagraïts per tota la gent que ha fet la feina perquè arribi aquesta acreditació a tots els departaments de Ràdio Mollet, a la Eva, que s'ho ha currat moltíssim.
2: Sí, sobretot, primer de tot, a la Emma, que va ser qui ens va ajuntar a tots tres. A mi, que la vida em va acabar posant en un programa especial del 25N a l'Institut Gallecs per acabar la ràdio. Després, els nostres tècnics, el Pep, que hi era ja al Gallecs quan jo vaig fer aquella participació, a la Nora, a l'Ivan, que no ens oblidem d'ell, a la Carla.
1: A la Carla, també.
2: La Carla, que sempre està aquí, al Sergio, a tothom de Ràdio Mollet, que ens fa sentir cada dilluns com si estiguéssim a casa, estant al nostre poble, i que puguem fer aquestes coses en una ràdio local.
1: I després de que se'ns neguessin algunes acreditacions molt tontes, com va passar l'esperit de Montjuïc l'any passat,
2: sí,
1: amb unes justificacions que no tenien ni peus ni cap,
2: sí,
1: per banda de certa gent que té l'ego una mica més pujat del que li toca, doncs ara arribem al Mundial.
2: Arribem al Mundial.
1: Al Mundial de les motos i bé, us podrem explicar tot el que passa des de dins. L'enviada especial serà la Eva,
2: seré
1: en aquest
2: jo.
1: Cas.
2: Sí, és molt fort,
1: I bé, aquí tens més ganes d'entrevistar ja dins del circuit.
2: A veure, la veritat és que a mi el que més il·lusió em fa és viure la roda de premsa, ja sigui la pre o de dijous o les de postcurses, però és un moment com que no m'imagino asseguda allà i sé que podré estar, així que no sé què dir-te, que és el que em fa més il·lusió, perquè no...
1: Bueno, finalment, després de 2 anys que poguessis parlar amb Izaskun Ruiz
2: i
1: dir-li que volies seguir els seus passos, doncs...
2: Me la trobaré allà.
1: Ara estaràs amb ella.
2: I li voldré dir, a veure si me la trobo de veritat, i li puc dir, fa 2 anys et vaig dir en el Hero Walk en directe a Dazón que jo volia ser com tu, que eres la meva referent, i estic aquí amb una acreditació de premsa.
1: Potser hem de començar a enviar sol·licituds per Motorland?
2: Potser.
1: Potser aniria tocant.
2: Doncs...
1: El problema de Motorland és que pots anar els 3 dies i haver de tornar a dormir a Mollet cada dia. Per experiència ho dic. A la Fórmula 1 també ho provarem. Costarà.
2: Ja estan tancades les...
1: Ja estan tancades.
2: Sí, o sigui que serà per un altre any. Per tancar, abans de... Ha estat molt emotiu això, però hem de parlar una mica dels punts del campionat. I és que, com arribem a Montmeló, a part de amb molta il·lusió, és que Marco Bezzecchi lidera el Mundial amb 128 punts, per només un punt davant de Jorge Martín, que té 127. És a dir, pràcticament empat tècnic al capdavant i amb les dues aprilies oficials. I una lectura molt clara del Mundial, i és que Bezzecchi està sent el pilot més regular, però Martín és el més explosiu i en millor forma, crec jo. perquè clar, aquí tenim l'Álvaro, que és més de la dupla aquesta de Bezzecchi amb la seva moto, que es van casar, recordo, i va ser molt guai. Per darrere, a la classificació comença a obrir-se un petit tall, Dijon Antoni amb 84 punts, Pedro Acosta amb 83, i també hi ha darrere a Yogura, Raúl Fernández, i el que ho canvia tot, però no està en aquestes primeres posicions de la classificació del Mundial, perquè té 57 punts només, és Marc Márquez, que després de la...
3: Eso es para la remontada. Ni se te ocurra dejarlo aparte, porque si todos estos que te has dicho se ponen a luchar entre ellos y no gana siempre el mismo, que es lo que creo que va a suceder, que posiblemente le vaya quitando puntos Martín a Bezzecchi, a estos dos igual les quita algún puntito Dijon Antonio, les quita algún punto también Alex, tal, se va a recuperar Marc, va a volver, y Marc no perdona.
2: Esperem que no. Esperem que no, però està, jo volia explicar que està fora en un moment clau, i és que és un pilot que sempre suma perquè condiciona les estratègies dels altres, i és que a circuits com a Montmeló, Marc Márquez sempre és factor, encara que a l'Àlex Márquez se li dona molt millor el circuit que al Marc. I arribem, doncs, a Montmeló amb un Mundial obert, tens, imprevisible, i amb moltes preguntes sobre la taula. I la més important és qui sortirà líder de Catalunya, qui penseu entre Bezzecchi i Jorge Martín, que és el més viable per punts, qui sortirà líder d'aquest Mundial, d'aquest Gran Premi.
1: De fet, només pot sortir o Martín o Bezzecchi, perquè Dijon Antonio està a 44 punts pel darrere, per tant,
2: i es juguen... ja li porten... 37.
1: Sí, ja li porten més d'una cursa d'avantatge a la resta, més d'un cap de setmana sencer d'avantatge a la resta, i jo penso que sortiran més punts Martín.
3: Bueno, posiblemente. Yo creo que Martín está en un momento ahora mismo, que es lo que decía de la confianza, está en un momento muy bueno de su confianza. Si la moto le va bien en este fin de semana, cuando él se siente encima de la moto y empiece a probar en el circuito de Montmeló y se sienta con seguridad, puede ser, bueno, puede serlo, seguro, que va a ser el referente este fin de semana en Montmeló. Lo que le puede dar al traste esto es que tenga algún punto de desconfianza en algún sitio, porque esto es lo que le pasa a todos estos pilotos que son tan grandes, que cuando tienen un punto de desconfianza ya flaquean luego durante todo el fin de semana, cosa que no pasa con Márquez.
2: Ara, sí. Ben bé, no sé si Martín li ha passat alguna cosa al circuit de Montmeló.
1: Alguna cosa al circuit de Montmeló que es va proclamar campió del món.
2: No, bueno, el refereixo d'accident perquè ha estat... ha tingut molts accidents. Martín i té circuits, sí, en els però... que no va bé perquè se'n recorda dels
1: accidents. Sí, però
2: accidents.
1: A Portimao, per exemple, li passava i va guanyar.
2: Sí. Mm-hmm.
1: Es va treure l'espina. A Montmeló...
2: 18 jo crec fractures que no... va tenir a Portimao.
1: 18?
2: Jo crec que sí, o bueno, més.
1: A Montmeló el que sabem que fa és que a la primera volta que fa de tot el cap de setmana, el primer que fa és arribar a la corba 5, agafar a la seva espatlla, precisament l'espatlla, pagar-la bé al piano i fer-se una foto arrastrant tot el mono pel piano. Després, en voltes de ritme no ho fa perquè tampoc guanya res, però sempre es fa aquesta foto per cada bé i perquè mola. Pa caiga lujo.
2: Doncs, bueno, abans d'acabar, direm els horaris.
1: Sí, diem els horaris, repasso els resultats.
2: Vale.
1: Vaig a repassar els resultats, sí, ràpidament, va, de l'IndyCar i del WEC que hem tingut. A l'IndyCar, pole de Palou, com deia abans el José, però victòria per Christian Lungar, després d'una malea on es va veure implicat Palou. Al WEC, victòria pel BMW número 20 a Hypercar i pel McLaren número 10 del garage 59 a la categoria GT3, després d'una sanció. Al Pista F Corse número 21 al Ferrari 296 GT3. Continuem amb els horaris ja tancant.
2: Doncs, agenda, MotoGP, no ens ho podem perdre. Encara hi ha entrades per anar-hi al circuit i és que tenim horari de casa i és l'esprint dissabte a les 3 del migdia, diumenge a les 11 a Moto3, 12 i quart a Moto2 i 2 de la tarda MotoGP.
1: I al Canyís tindrem Campionat d'Espanya de Karting amb la presència de Leo Córcoles.
2: I amb la presència de...
1: Álvaro Rodríguez, però només el dissabte. Moltes gràcies per tot. Fins aquí l'Engrada de la Mar d'aquesta setmana. Adeu.
2: Adeu. Adeu.

el Tardeo Solidari de Mollet contra el Càncer. Celebra els 11 anys de l'entitat i col·labora amb la investigació del càncer. No t'ho pensis, vine el dissabte 23 de maig a les 8 del vespre al Mercat Vell a gaudir, compartir i sobretot ajudar. Aportació 25 euros. I si no pots venir, fes un donatiu voluntari a la fila 0. Telèfons de reserva 699 49 78 60 o bé al 675 31 59 43. Tardeo Solidari, Mollet contra el Càncer. 11 anys al teu costat.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimarts 12 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca i l'Ajuntament de la ciutat tornen a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. La recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet Santa Rosa continua sense data definida, tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig. Diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram. I amb l'entrada a primavera, el bon temps comença a fer-se notar i moltes persones aprofitant per planificar les seves vacances d'estiu. Aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. En esports, Àngel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Tot i no haver aconseguit la permanència a Primera Catalana, el Club Mollet ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar amb el projecte de cara la temporada vinent. I abans de començar, veu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Avui, dia 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, una jornada que vol donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar de manera significativa la seva qualitat de vida, tant en l'àmbit físic com en l'emocional i també funcional. Amb motiu d'aquesta diada, l'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, AFIMOIC, i l'Ajuntament de la ciutat han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia davant del consistori, on ha tingut lloc la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
2: Ens diuen, tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada, no estarà tan malament. Has d'aprendre a viure amb ella, amb la malaltia. Mira com riu, no tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Nosaltres sí, estem estigmatitzades, estem jutjades. Som malalts de segona.
0: També l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, ha denunciat la incomprensió que pateixen les persones afectades de fibromiàlgia.
3: Sempre commemorar aquest dia per donar visibilitat, per conscienciar i per donar suport doncs, a aquesta malaltia que pateixen tantíssimes persones, moltíssimes d'elles dona, que conviuen cada dia amb el dolor i que, com dèiem també el diumenge, no, que vam celebrar els 25 anys de FIMOIC, no només conviuen amb el dolor, sinó que moltes vegades també conviuen amb la incomprensió per ser una malaltia doncs, invisible als ulls, però molt real per totes les persones que la pateixen.
0: AFIMOIC és una de les entitats de referència a nivell estatal que porta més anys lluitant per la visibilització i el suport de les persones afectades de fibromiàlgia. De fet, aquest diumenge l'entitat va commemorar el seu 25è aniversari.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem

I a aquest problema s'hi afegeixen diversos robatoris de cable de coure i els danys que encara presenta la catenària en punts de Mollet, la Llagosta, Santa Perpètua i Montcada, on encara no s'ha pogut restablir del tot l'infraestructura elèctrica. El tall ferroviari actual es va planificar coincidint amb dues actuacions: les obres de desdoblament entre Parets i la Garriga i la remodelació de la platja de vies de Montcada Bifurcació. Aquest calendari preveia que després d'un primer període de 8 mesos sense servei al sud de la línia, els trens tornessin a circular entre l'Hospitalet i Mollet Santa Rosa a partir de maig, amb els nous imprevistos, però aquesta previsió ha quedat en suspens. Per ara, ni Adif ni Renfe han concretat quan es podrà reprendre el servei fins a Mollet. La reobertura dependrà de l'evolució de les obres i de la reparació dels desperfectes provocats pels incidents dels darrers mesos.

I aquesta setmana han començat els treballs previs per crear una nova zona lúdica infantil i un espai de jocs d'aigua a la plaça de Nebosc, a Mollet del Vallès. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament busca oferir un espai pensat perquè nens i nenes de diferents edats puguin jugar, moure's i gaudir a l'aire lliure. La futura àrea infantil comptarà amb diferents propostes de joc orientades a estimular l'activitat física, la creativitat i el desenvolupament motriu. Entre els elements previstos hi haurà dos tobogans, una barra de bombers, un gronxador adaptat amb cadira accessible i diverses estructures per fer equilibris, salts i altres activitats de moviment. El projecte també inclou un splash park, una zona de jocs d'aigua amb elements interactius per ajudar a combatre la calor durant l'estiu. Aquest espai incorporarà canons d'aigua, galledes, pals i altres dispositius activadors de l'aigua. L'actuació té un pressupost de 271.162,42 €, amb l'IVA inclòs, i la previsió és que les obres quedin enllestides a finals del mes de juny.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa des de la xarxa en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim amb les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia La Rambla, situada a plaça Catalunya número 1, al barri del centre. L'empresa municipal per la formació i l'ocupació de Mollet ha organitzat una nova edició del programa Speed Dating aquest dijous, dia 14 de maig. Enfo ha preparat la 6a edició de la iniciativa que connecta a professionals amb persones que es troben en la cerca activa de feina. L'Speed Dating és una metodologia inspirada en el sistema americà de cites ràpides que ara també s'implementa en l'àmbit professional. Míriam Abril, encarregada de gestionar les empreses de la iniciativa i membre de l'equip d'Enfo, ha explicat

0: que l'Speed Dating és un esdeveniment on les empreses participants coneixen a diverses persones en un curt període de temps i les persones candidates tenen 5 minuts per parlar amb cada representant de les empreses.
1: És una activitat amb entrevistes molt breus i estructurades entre candidats i empreses. Diverses empreses es reuneixen en un mateix espai i cada persona candidata té petites entrevistes amb diferents empreses. Aquestes entrevistes són al voltant d'uns 5 minuts com a molt. Quan s'acaba el temps, cada participant canvia d'empresa i repeteix el procés. L'objectiu principal és tenir un primer contacte amb empreses, donar-se a conèixer i detectar possibles coincidències entre perfils i vacants.
0: Per la sisena edició de l'Speed Dating s'han confirmat un total de 9 empreses, les quals pertanyen a sectors com el de la neteja, la producció, serveis o supermercats. Entre els perfils més demanats en destaquen els Mossos de magatzem amb carnet de carretoner, auxiliars de geriatria o sociosanitari, recepcionistes o personal de neteja. L'objectiu de l'Speed Dating és apropar les persones que estan en la recerca de feina amb les empreses que busquen noves incorporacions. A més, la iniciativa sempre es du a terme per aquestes dates, ja que arriba l'època estival i les empreses solen necessitar més personal. Una de les persones que guanyi participar per primera vegada és la Montse Ansende, qui està a la cerca de llocs de feina com a recepcionista o administrativa. Ella ha explicat que gràcies a EMF ha pogut reestructurar el seu currículum i ara està preparant la jornada de l'Speed Dating.
2: Amb una plana només, doncs ha estructurat tot el meu currículum, ha tret el que sobra, el que no sobra, el que focalitza més el que jo estic ara cercant, i la veritat que no té res a veure. I doncs bé, m'han fet el currículum nou, exacte, perdó, sí. I ara doncs bé, em vull preparar a fer els cursets aquests de cara a
3: preparació d'entrevista,
2: de preparació de l'Speed Dating.
0: Si bé hi ha persones que estan en la cerca de feina, n'hi ha d'altres que ja han començat la seva vida laboral gràcies a l'Speed Dating. L'Àlex Andrea Pérez va participar a l'anterior edició i va ser contractada per l'empresa Ojla Servicios, on desenvolupa tasques d'operària de neteja a l'Hospital de Mollet per un període d'un any. Ell ha donat alguns consells per l'Speed Dating.
4: Sí, buscar informació en con naturalidad. Y ellos te preguntan una serie de lo que tú has puesto en tu currículum, te lo van preguntando y tú vas un poquito aumentando más, como vuelvo y lo digo, ofreciendo nuestros productos que estamos vendiendo esa empresa.
0: Així doncs, l'Speed Dating d'EMFO celebrarà la seva sisena edició aquest dijous 14 de maig amb l'objectiu de continuar connectant empreses i persones en recerca activa de feina. Una jornada que any rere any es consolida com una oportunitat real per obrir portes al món laboral i generar noves oportunitats professionals a Mollet.

0: I amb l'entrada a la primavera, el bon temps comença a fer-se notar i moltes persones aprofiten per planificar les seves vacances d'estiu. Aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. Laura Bonet, tècnica de consum de la Diputació de Barcelona, ha comentat que ara és una època de molt moviment i s'ha de mirar els allotjaments en plataformes segures.
1: Primer, tenir clar que és una època de molt moviment, molt, molt moviment. Per tant, com més moviment, més possibilitat d'estafes, més risc. Ara mateix és el moment, no, de que arriba el bon temps, volem sortir de casa, comencem a pensar on volem anar, quina escapada volem fer, on podem contractar aquests serveis, no? Però, per tant, és el moment en què més hem de vigilar, perquè és on elaborem quin viatge volem fer. Per tant, més val que ho mirem a llocs contrastats i segurs per fer aquesta contractació.
0: En els darrers anys, les estafes en allotjaments vacacionals s'han sofisticat aprofitant plataformes en línia i anuncis aparentment fiables. Alguns estafadors creen anuncis amb fotografies atractives i preus molt competitius per captar l'atenció dels usuaris, però en realitat es tracta de propietats inexistents o que no estan disponibles. Una de les principals recomanacions dels experts és desconfiar de les ofertes que semblen massa bones per ser veritat. Preus molt per sota del mercat o condicions massa avantatjoses poden ser un senyal d'alerta. A més, és important revisar detingudament la descripció de l'allotjament i detectar possibles incoherències. Laura Bonet també ha destacat que s'ha de comprovar que les pàgines web són reals i no imitacions d'altres.
1: Com a estafes habituals sí que tindríem, no? Aquestes ofertes falses, no? Serien ofertes falses d'allotjament, com deies, especialment a través de webs o anuncis a xarxes socials, també viatges que no existeixen, suposades gangues d'última hora i pàgines web que imiten plataformes conegudes. També casos que per si mateixos no podríem dir que són estafes, però sí que normalment acaben en una estafa, que són els tancaments de les agències de viatges, perdó, i tot allò que comporta. Perquè al final, quan una empresa tanca amb els teus diners ja del que has contractat, doncs pot acabar sent una estafa.
0: Un altre aspecte fonamental és evitar fer pagaments per transferència bancària directa o mitjançant mètodes no rastrejables. Els experts recomanen utilitzar sistemes de pagament segurs que permetin reclamar en cas de frau. A més, cal desconfiar de propietaris que pressionen per tancar la reserva ràpidament. Són declaracions de Laura Bonet.
1: M'ho haureu sentit dir, sempre que haguem de pagar algo amb urgència, o sigui una oferta tan bona, tan bona, tan bona, tan bona que no ens la puguem creure, allí hem de sospitar. Però està clar que hi ha un deure nostre, no?, de contrastar la informació, hem de contrastar els anuncis i tenir en compte que hi ha més possibilitats de que sigui una estafa, doncs això, si hi ha una urgència, si hi ha un preu que és una ganga, si hi ha alguna cosa que no ens podem creure de lo bona que és. I al final sospitem sempre que hi hagi algo que no sigui normal.
0: Amb l'augment de les reserves en aquesta època de l'any, la prevenció esdevé essencial per evitar disgustos. Planificar amb temps, contrastar la informació i mantenir una actitud crítica davant de les ofertes són les millors eines per gaudir d'unes vacances segures i sense sorpreses desagradables.
2: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, Ángel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet, Unió Esportiva. Després d'estar 3 mesos a la banqueta molletana, Soto va arribar a l'equip el passat mes de febrer per revertir la situació en la qual es trobava l'equip i salvar la categoria de primera catalana. Amb aquests 3 mesos de treball, l'objectiu no ha estat possible, però el Club Molletà ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar el projecte de cara a la temporada vinent. Ara, doncs, els esforços se centren en renovar la plantilla i demostrar que es pot tornar a primera. En aquest sentit, Ángel Soto ha destacat que la plantilla necessita un canvi, ja que afirma que hi ha certes carències amb alguns jugadors.
3: Bueno, hacer una plantilla pues que podamos llegar a competir y que tenga un buen nivel. para poder subir el equipo a Primera Catalana. Un poquito lo que me he encontrado en la plantilla donde estábamos ahora, pues eso, ha habido alguna carencia con algunos jugadores, porque hay jugadores que sí que son buenos y son jugadores de la categoría, pero bueno, esta semana, por ejemplo, es un poco el vamos ganando 2-0 ahí en Bos de Tosca y ves que jugadores se sienten bien jugando y luego haces cambios y hay jugadores, pues eso, que no les da, y es eso, intentar buscar una plantilla pues acorde a la categoría para poder subirla.
0: Ángel Soto va agafar les regnes de l'equip molletà a mitjan de febrer i el primer maig va ser a casa davant del Torroella, un partit que va resultar en victòria i que trencava la ratxa de 6 derrotes consecutives. Tot i aquesta esperança, l'equip es trobava en un moment complicat per salvar la categoria i resultats posteriors no han acompanyat, tot i que encara quedi un partit per acabar la Lliga, els molletans no s'hi juguen res. I Ángel Soto, la mirada posada a la temporada vinent, ha afirmat que és probable tornar a Primera Catalana.
3: Bueno, improbable sí, aparte en Segunda Catalana luego tienes, si puedes subir directo y si no luego tienes la promoción que se meten los 6 equipos para poder promocionar, o sea que en principio sí, si hacemos un buen equipo sí, estamos en ello, estamos buscando pues esos jugadores, renovando los jugadores que creemos que sí que pueden dar el nivel y estamos trabajando muchas personas en ello para poder volver al Mollet a Primera Catalana, sí.
0: En 29 jornades disputades, els molletans han guanyat un total de 4 partits, 2 dels quals han estat amb Soto a la banqueta. De cara a la temporada vinent, l'entrenador s'ha mostrat confiat en pujar a Primera Catalana i ha agraït la confiança dipositada en la seva feina per part del club molletà.
3: Bueno, pues para mí es dar gracias y gratitud, porque la verdad que es lo que te digo, no ha sido bueno desde que yo estoy, hemos ganado 2 partidos, empatado 1 y todo lo demás lo has perdido. Pues hombre, el club también es, pues bueno, confía en el trabajo que se está haciendo, que cree que es un trabajo bueno y por eso me renueva. Y agradecérselo, pues eso, intentando subir el equipo a la categoría que se merece.
0: Soto és un entrenador que ja ha estat vinculat amb el club en altres categories i que ha encaixat aquesta temporada al seu primer descens professional. Pensant en la seva figura com a entrenador, Ángel Soto ha afirmat que pot aportar competició i que l'afició torni a gaudir amb el joc.
3: Bueno, pues lo que yo creo que es aportar es que vamos a competir mucho, vamos a competir, vamos a intentar estar en los puestos de arriba y darle un orden y que luego la gente que venga a vernos allí al campo pues se divierte, se lo pase bien, que yo creo que ha sido un año muy malo y creo que puedo darles pues bueno, un poco de alegría a la gente también.
0: Al llarg d'aquesta temporada, el Mollet ha comptat amb diversos entrenadors. La temporada començava de la mà de Luis Gallego, després arribava Carlos Olid i finalment s'incorporava Soto. Amb aquests canvis d'entrenadors, l'equip molletà no ha assolit la permanència a Primera Catalana, però des del club es mostren esperançats en que l'any vinent l'equip pugui tornar a pujar de categoria, un projecte que serà liderat per Ángel Soto. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Avui, 12 de maig, es commemora el Dia Mundial de la Fibromialgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. L'Associació de Fibromialgia de Mollet i Comarca i l'Ajuntament de la Ciutat han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. La recuperació del servei de la línia R3 entre l'Hospitalet i l'estació de Mollet-Santa Rosa continua sense data definida, tot i que inicialment es preveia restablir la circulació aquest mes de maig. Diversos imprevistos han obligat a ajornar la reobertura d'aquest tram. Amb l'entrada a la primavera, el bon temps comença a fer-se notar i moltes persones aprofiten per planificar les seves vacances d'estiu. Aquest és el moment en què la demanda d'allotjaments turístics augmenta de manera significativa i amb ella també creix el risc de caure en estafes relacionades amb reserves fraudulentes. En esports, Ángel Soto renova com a entrenador del primer equip masculí del Club Futbol Mollet Unió Esportiva. Tot i no haver aconseguit la permanència a Primera Catalana, el club mollet ha dipositat tota la seva confiança en Soto per continuar el projecte de cara la temporada vinent. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora. Que vagi molt bé.

0: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
1: Molts d'ells a vegades escriuen poesia de 14 o 15 versos, doncs aleshores donar l'opció de recitar-ne, de poder-ne llegir dos.
2: Bàsicament el que et diu una mica la OMS és que fiquem la ciutadania, que fiquem el ciutadà en el centre de les decisions.
3: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
0: Remissió de 3

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula julivert. Sembra el julivert pel maig i tot l'any en tindràs, diuen, perquè és una de les feines agrícoles pròpies d'aquest mes. 20 sous de julivert. Es diu quan algú presenta comptes exorbitants en què demana grans quantitats de diners per coses insignificants. Ser verd com el julivert es refereix a la intensitat del color verd. Verd com el julivert, groc com el safrà, fa ones i no és el mar. És l'endevinalla del blat. Diuen que trasplantar el julivert porta mala sort. Ser com el julivert, que en tots els guisats es troba, vol dir ser una persona molt aficadissa i visible, que es troba en totes les funcions, festes i actes importants. Un sinònim de ser el julivert de tots els guisats. Posar mostalla per julivert a algú és fer prendre una cosa per una altra, enganyar. I jo bé sé que vos no podran posar mostalla per julivert, és a dir, donar figues per llanternes a algú o donar gat per llebre. Parlem del que parlem i el julivert no hi toquem. Significa que cal concretar la conversa allò que interessa i no desviar-la a coses accidentals. El que es dona ja no es torna i el que es perd és julivert. Vol dir que allò que s'ha perdut no sol trobar-se. I acabem amb un refrany. Fer com en Tripó, que es va fer ric venent julivert, presentat com a exemple de la possibilitat d'obtenir grans resultats de coses petites. En Tripó era un ric propietari de la nostra ciutat de Barcelona que tenia tres carrers de cases, el que encara avui porta el seu nom, el nou de Sant Francesc, i un de desaparegut que anava del davant de la col·legiata de Santa Anna al portal de l'Àngel. I vosaltres, feu com en Tripó amb el julivert? Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: parlem de cuina.
1: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
0: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
1: Dilluns a 12:45 del migdia i redifusió dissabte a 9:45 del matí.
0: Parlem de cuina. Tot el que has de conèixer sobre l'alimentació i la cuina a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Les Portes de Troia és un espai de divulgació històrica. Els qui fan el programa el defineixen així. Ens agrada viure i explicar la història en primera persona.
3: A les Portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
2: El passat no és només allò que va succeir fa un temps, sinó que explica la nostra realitat quotidiana. Per això fem història i parlem de la història.
4: A les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit i redifusió dissabte a la mateixa hora.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
6: Aquest episodi de Coses que passen toca temes sensibles i que poden resultar difícils per a algunes persones, relacionats amb la salut mental i la falta d'esperança. Si estàs passant per un mal moment i creus que potser pot no ser el millor, si us plau, no l'escoltis. Si creus que et pot servir d'ajuda, benvingut o benvinguda.
7: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
6: El juliol del 2015, un periodista espanyol travessava la frontera entre Turquia i Síria. Ho feia, com tantes altres vegades, carregant la càmera i la convicció que explicar el dolor d'aquells que pateixen la guerra valia la pena. El que no sabia és que aquell viatge el deixaria 10 mesos atrapat en una habitació fosca, molt lluny de casa i sense saber si mai més veuria la llum. Diuen que hi ha històries que canvien la vida d'una persona, però n'hi ha d'altres que la trenquen completament. Aquesta és la història d'Antonio Pampliega, el periodista que va estar 299 dies segrestat per Al-Qaeda. Per entendre com va passar tot, ens remuntem a fa 10 anys, el 2015, quan Antonio Pampliega tenia l'edat de 33 anys. Ja feia un temps, des del 2011, que havia estat cobrint la guerra de Síria i aquest no era, ni molt menys, el seu primer viatge al lloc. De fet, era el 12è. Per molt que ens pugui semblar sorprenent, per Antonio era només un viatge més, destinat a fer un reportatge sobre els cascos blancs, la defensa civil siriana. Una organització de voluntaris que actua per la protecció i el rescat de la població civil en les diferents zones controlades pels rebels que actuen en contra del règim. Aquest cop el viatge el va fer amb dos companys més, també periodistes espanyols, que, al cap de poc d'entrar al país, van ser també segrestats amb ell. No sabien qui els tenia ni a on estaven i tenien molta por de que els tingués Estat Islàmic, ja que aquesta organització ja havia començat a assassinar els periodistes de guerra. Per sort, però, pels nostres tres protagonistes, qui els acabava de segrestar eren col·laboradors d'Al-Qaeda. Pampliega explica que, tot i anar canviant de localització i de vigilants, al principi el captiveri no era especialment dur ni complicat. Tot i ser un segrest, esclar. Sembla ser que estaven en mans d'un grup de joves locals que feien aquestes coses per sobreviure com podien. Fins i tot els periodistes expliquen com dormien a la mateixa casa que ells. L'autèntic infern, però, arribaria més tard, quan sembla ser que Luis Munar, un exmilitar espanyol, es feia l'heroi intentant-los rescatar. En lloc d'això, però, acabarien confonent Antonio Pampliega per una espècie d'espia del govern o alguna cosa semblant. Sembla ser que a partir de llavors aquell grup d'inexperts passaria a tenir por de les possibles represàlies del govern espanyol i derivaria a Antonio Pampliega a un grup molt més professional de segrestadors d'Al-Qaeda. Pampliega narra com li van tapar el cap, el van transportar i va aparèixer en una habitació sense finestres, pràcticament quasi bé fosca, on només entraven uns petits rajos de sol. A partir d'aleshores passaria a viure en unes condicions inhumanes. Quan entraven els segrestadors s'havia de genollar i girar-se mirant contra la paret. Tenia un litre i mig d'aigua cada 3 dies i podia anar al lavabo 2 cops per dia. Tot i no poder-se desplaçar més de 40 passes al llarg de l'habitació, Antonio Pampliega va arribar a perdre 15 quilos durant el seu segrest. En les entrevistes explica com comptava els dies, tenia molt clar quin dia era, i es posava dates en les que hipotetitzava que podria sortir. Per exemple, s'imaginava doncs, que per l'aniversari de la seva germana potser ja era fora, que per Nadal ja era fora. Però no va ser així. I explica com a poc el no poder assolir aquestes metes s'anava desil·lusionant i anava perdent l'esperança. Des de casa, la situació també era desesperançadora. La seva germana de 17 anys explica en una entrevista a TV3 com va fer una carta de despedida pel seu germà, que posteriorment va trencar, com a manera de poder-li dir adéu. Antonio va arribar a perdre totalment l'esperança. En paraules seves, va arribar a estar mort en vida. Explica com el que li feia més por ja ni tan sols era morir, sinó el fet de que des de casa seva poguessin arribar a veure la seva execució en vídeo, tal com li va passar a la família del seu company i amic James Foley, assassinat per l'Estat Islàmic. Els mesos passaven, mesos que es feien eterns, i Pampliega cada cop perdia més el cap. Les agressions físiques no eren res comparades amb la tortura psicològica d'estar 9 mesos tancat en una habitació. Però sobretot el més difícil era el fet d'haver de conviure amb la idea de que potser no sortiria mai d'allà. Pampliega explica com es passava els dies tirat al terra, plorant. I per intentar-se mantenir una mica més serè, escrivia en una llibreta que li havien deixat amb un bolígraf. Unes notes que després s'acabarien convertint en alguns dels seus llibres, un d'ells En la oscuridad, que narra tot el procés del segrest. Cada cop era més difícil mantenir-se mentalment sa. Explica com va començar a tenir pensaments estranys, actituds que no tenien massa lògica. Explica com va començar a desafiar una mica els segrestadors, a insultar-los. Com era d'esperar, aquests responien amb agressions físiques. Unes agressions que arribaven a fer-li, fins i tot, una certa il·lusió a Antonio, perquè volia dir que les seves provocacions els havien ferit. Quan portava 9 mesos de segrest, deia que ja no podia més, i va arribar a demanar als segrestadors que el matessin. Per molt increïble que sembli, al maig del 2016, el govern espanyol anunciava l'alliberament dels 3 periodistes. 300 dies després, Antonio Pampliega tornava a casa, tornava a trepitjar Madrid i tornava a estar viu. Pampliega explica que si hi ha una cosa que va aprendre d'aquest segrest és que de qualsevol situació es pot sortir i que sempre, sempre hi ha un després. No vull entrar en comparacions, però si una persona que va estar tancada en una habitació fosca durant 10 mesos enmig de Síria amb maltractes constants físics i psicològics va poder-ne sortir, tothom pot. Hi ha una història que encara no us he explicat del segrest. Bé, moltes, però una d'especialment impactant. Un dia, en una de les 2 sortides que li deixaven fer el dia al lavabo, Antonio va trobar una maquineta d'afaitar. En ser de plàstic, li va poder trencar el cap i tirar la resta pel lavabo. La va guardar durant setmanes, pensant què podia fer amb ella. Esclar, era absurd intentar acabar amb algun dels segrestadors i fugir. Encara que sortís per aquella porta, no sabia què hi havia després, no sabia on estava, i havia d'escapar de tot un país sencer. Era extremadament complicat. Però, com ja us he explicat, hi va haver un punt en què Pampliega el que li feia més por és que la seva família el veiés morir, no la mort en si. No vull entrar en masses detalls, però va prendre la decisió, al final, de llançar aquelles fulles de maquineta. Una decisió que, durant el captiveri, explica que va viure castigant-se a ell mateix, pensant-se que havia sigut massa covard per poder-ho fer. No obstant, va ser la decisió més valenta de la seva vida. La decisió de seguir lluitant. I la decisió que va fer que avui l'Antonio pugui tornar a estar amb la seva família. Sortir d'aquella habitació fosca encara que estigués mort en vida. Tornar a ser feliç. I que l'Ariadna Pampliega, la seva filla, tingui 5 anys. El dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental. I com aquesta història ens ensenya, d'absolutament qualsevol situació se'n pot sortir. Si estàs passant per un mal moment, si us plau, busca ajuda. Si creus que no en tens, hi ha moltes línies de telèfon i assistències psicològiques gratuïtes per internet. Busca-les. Encara que potser sembli impossible o massa tard o no hi hagi esperança, l'Antonio tampoc en tenia i, igual que tu i que tothom, va poder sortir d'aquesta habitació tan fosca. Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
8: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.
9: Col·lectius en xarxa, un programa que té com a objectiu mostrar la realitat dels col·lectius LGTBI. Així, en plural, perquè existeixen realitats diverses i les etiquetes no són la manera més correcta de referir-se a qualsevol persona. Col·lectius en xarxa, el 96.3 de la FM. Dimarts a les 9 del vespre i en reemissió diumenge a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet, el dimarts a 9:45 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
11: Dimarts, a 11:00 de la nit, en 96.3 de la FM.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
3: Molt bé, i tu, Lluís?
2: Súper. Molta feina feta i per fer del Sant Jordi, exactament.
3: Molt bé, moltes coses que m'ha explicat.
2: Moltes
3: lectures,
2: coses.
3: Que lògicament no s'acaben doncs, en aquests dies
2: no
3: de Sant Jordi, sinó que tenim lectures per endavant. I si encara algú no ha escoltat l'episodi, el pot escoltar, el de la setmana passada.
2: Perquè es van fer unes recomanacions xulíssimes.
3: No caduca. L'episodi. Per tant, el podeu tornar a recuperar i si l'heu escoltat ja i voleu tornar un altre cop a cercar-lo, doncs queda dit, però nosaltres no ens quedem en el passat, Lluís.
2: No.
3: Tenim feina en el
2: present,
3: també.
2: Tenim feina en el present, exacte.
3: Molt
2: I
3: bé.
2: En el futur.
3: I en el futur,
2: a veure, va, avui parlarem d'esport, d'identitat i de drets, però sobretot parlarem de què vol dir jugar, competir i formar part d'un equip quan el teu cos o la teva identitat han estat constantment qüestionats.
3: Molt bé. Doncs...
2: Avui tenim, a més, una casuística que es dona aquí, a Catalunya, que es veu que és de les primeres d'Europa.
3: D'acord.
2: Llavors, no et dic més.
3: Val.
2: El títol ho diu tot, però no et dic més
3: no,
2: jo.
3: No, dius més de moment.
2: De moment i comencem. Va.
3: Molt bé, doncs va, vinga.
2: Doncs vinga, avui el Col·lectius en xarxa, Fènix.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: En els últims anys, el debat sobre la participació de les persones trans en l'esport s'ha situat al centre de la conversa pública. Vaja, un altre cop. Sovint amb molt soroll, amb titulars simplificadors i amb posicionaments molt polaritzats. Institucions com el Comitè Olímpic Internacional han anat actualitzant els seus criteris. L'any 2021, per exemple, el COI va deixar enrere límits estrictes de testosterona i va apostar per un marc basat en principis com la no discriminació, la inclusió i l'evidència científica, deixant en mans de cada federació la regulació concreta. Això canvia, perquè ara estem en una època 2026, 2025, un any que no saps si estàs endavant, si estàs enrere.
3: Exacte.
2: Bueno, les posicions crítiques amb la participació de dones trans en categories femenines solen centrar-se en la idea de la justícia esportiva, no? És a dir, en la percepció que les persones que han passat per una pubertat masculina poden tenir avantatges físics en força, resistència o velocitat. Aquest argument és el que han utilitzat diverses federacions esportives i també organismes internacionals per restringir la participació en determinades competicions. De fet, el Comitè Olímpic Internacional, el COI, ha estat revisant els seus criteris i recentment, això que dèiem, s'ha plantejat o ha adoptat mesures encara més restrictives en alguns àmbits, apel·lant a aquests criteris de seguretat i equitat. Ara bé, quan es mira la realitat, que, a veure, és el que s'hauria de mirar.
3: Totalment, no? Totalment, és perquè ens hauríem de regir, en principi.
2: Quan es mira la realitat empírica, dades, el panorama és molt més complex, però molt menys alarmant, no?, del que sovint es presenta. Per exemple, presència de persones trans en l'esport d'elit és molt reduïda. I a nivell olímpic, només hi ha hagut casos comptats d'atletes trans visibles. Per exemple, Laurel Hubbard, que va ser la primera dona trans en competir en uns Jocs Olímpics, no va guanyar cap medalla. O Queen, persona no binària, que sí va guanyar un or amb el Canadà, però amb un esport col·lectiu.
3: D'acord.
2: És a dir, els casos d'èxit són molt limitats i no acaben d'indicar, no?, aquesta dominació generalitzada en les competicions. De fet, alguns estudis i informes assenyalen que en molts contextos la participació de persones trans en l'esport ha estat històricament un fenomen minoritari, no?, i sovint sobredimensionat en el debat públic. Altres arguments que apareixen sovint sobre la protecció de l'esport femení o la idea que la inclusió podria reduir oportunitats per a dones cisgènere en competicions d'alt nivell. És que la competició d'alt nivell, crec jo, estem una mica lluny encara, però crec jo que la competició d'alt nivell, tal i com la tenim plantejada, caduca.
3: Sí, eh?
2: Caducarà. Bueno, tot això, el debat està lluny de resoldre's, perquè en alguns països s'han impulsat restriccions, mentre que en altres espais s'intenta avançar cap a models més inclusius. Això ha portat alguns experts a dir que el debat no sempre està basat en les dades, com dèiem, sinó en percepcions o en casos molt puntuals que ajuden a fer generalitzacions descontextualitzades, no? Actualment no hi ha una única norma, dèiem, el COI ha optat durant anys, no?, per deixar marge a cada federació perquè reguli segons el seu esport, però el debat continua obert i en evolució constant. El repte, segons molts experts, és trobar un equilibri entre inclusió i justícia competitiva sense caure en discursos que acabin excloent persones de l'esport. I enmig de tot això, clar, hi ha les persones.
3: El més important.
2: El més important, d'altra banda. Per què fem esport, si
3: exacte,
2: no, no?
3: Sí, sí.
2: Vale. Persones que volen fer esport, competir, formar part d'un equip i viure, per exemple, el futbol o qualsevol altra disciplina, però avui parlarem una mica de futbol, sí, com un espai de comunitat. I què passa, què et deia al principi? Doncs que a Sant Feliu de Llobregat aquest espai té un nom propi, que és el Fènix Futbol Club, considerat, atent, eh?, sí, el primer equip de futbol transfederat d'Europa. Un projecte que no només parla d'esport, sinó també de visibilitat, de drets i de resistència.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I avui tenim a l'estudi, que sempre és una sort

0: Exactament, sí, exactament.
1: Sí. I a més jo recordo que veu dir, a veure si més endavant pots venir un dia a l'estudi.
2: Doncs mira, ho hem confirmat amb estudis nous i tot. Per tant, mira, el millor moment has vingut. Perfecte, perfecte.
0: Escolta, avui venim a parlar de Fènix Futbol Club perquè bueno, és considerat el primer equip de futbol trans federat a Europa. Explica'm una mica què és, com neix el projecte i a mi m'interessa també que, per què cal destacar el tema de que sigui un equip federat.
1: Doncs a veure, el projecte de Fènix va néixer el 2023, principalment per Lugo Marlo, que també és una persona trans activista molt visible, i va sorgir doncs, de la necessitat de que ell havia jugat sempre a futbol femení i quan va començar a transitar doncs, va voler continuar jugant a futbol perquè és com una de les seves passions i es va trobar que dins del seu equip, doncs, tot i que funcionava molt bé, a les grades no passava el mateix. Llavors, ell va dir, si aquest no és el meu espai, quin serà el meu espai? Llavors es va trobar amb la problemàtica de que en aquell moment no tenia canviat el sexe del seu DNI, per tant no podia anar a jugar amb un equip federat amb homes cis, i doncs llavors va dir, doncs si aquest espai no existeix, vaig a crear-lo.
2: Clar, i com es comença a crear? Perquè suposo que per ser els primers no hi ha potser unes bases prou sòlides, no? I va començar una mica a les fosques amb tot això, no? Quines són les passes que va començar a fer?
1: Doncs al final va ser trobar persones que es trobessin en la seva mateixa situació i doncs a poc a poc va començar a parlar amb altres clubs com per dir, vull fundar un equip de persones trans, necessitem també un espai. O sigui, Fènix com a tal no és una agrupació esportiva, sinó que nosaltres ara mateix estem entrant al camp de la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat, que al final és qui ens cedeix al camp també doncs, per poder entrenar. Doncs llavors va ser a poc a poc anar picant una mica de pedra de dir... som tal, necessitem tal, volem crear tal, i doncs a poc a poc començar a construir Fènix.
2: Molt bé.
0: I què implica això, el fet de federar-vos? Per què és important?
1: Doncs mira, al principi de tot no hi havia idea de que Fènix arribés a ser el primer equip de persones trans federat a Europa, però el 2024 doncs, va sorgir l'oportunitat de jugar com un equip federat, que clar, això al final doncs, té pros i contres, no? Perquè en aquell moment només podien jugar les persones que tenien canviat el sexe del DNI. Sí que és veritat que just una mica després es va aprovar la llei trans, que ja permetia a les persones jugar sense tenir el sexe registral modificat, i llavors van poder jugar més persones. Això va portar coses bones i va portar coses dolentes, no?
0: A veure...
1: Perquè de les primeres notícies que va sortir de primer equip de persones trans federat, era com, vale, és una victòria, però per altra banda era, s'està perdent 0 a 19.
2: Clar.
1: Llavors, això va generar com molt de debat, moltíssims comentaris de haters, sobretot per xarxes socials, no? Que sabem que és una cosa bastant habitual, per desgràcia. Però, d'altra vegada, era com... poder celebrar que també s'estava ocupant aquell espai, no? De, no ens han volgut, però aquí estem, no? Llavors era com, sí, s'està perdent 0-19, però estem celebrant perquè podem estar aquí.
2: Clar. Home, amb això que ens deies, segurament no, la presència en aquell moment que va haver mitjans de comunicació, justament del que es parlava era d'una cosa concreta que, com ens explicaves, generava també a les xarxes doncs, això que s'activessin els haters, que hi hagués com tota una guerra que hi anés en contra, no? Com es viu també en el dia a dia més enllà d'aquell moment? Doncs en el vostre dia a dia heu aconseguit fer-vos un espai legal, sí, però dins de la comunitat esportiva. És a dir, quin comportament té la comunitat esportiva amb el vostre club? És a dir, hi ha una acceptació, hi ha una part que l'accepta, hi ha altres doncs, que tenen com una lluita contínua perquè s'acabi o perquè no funcioni com vosaltres voldríeu. Com us sentiu representats i valorats?
1: Jo crec que hi ha una mica de tot. Sí que és veritat que nosaltres actualment no estem jugant federats perquè doncs, bueno, estàvem federats amb un equip de futbol 11, arribàvem molt justos a ser 11, també hi havia una sèrie de coses doncs, que potser en aquell moment es va decidir no continuar per aquí. I ara, per exemple, estem jugant com una petita lligueta en un camp de futbol que munta com una lliga pròpia de futbol 7 i sí que és veritat que l'acollida és bona, o sigui, des del camp és com que... molt bé que vingueu a jugar aquí, en plan, no tindreu cap problema, encara que hi hagi persones que tinguin el DNI canviat, o sigui, és que els és igual, però a la mateixa vegada estem jugant contra

0: equips bastant cis-heteronormatius, no? Amb aquesta agressivitat que comporta a vegades el futbol, i doncs ens trobem una mica de tot. Sí que és veritat que hi ha equips que molt bé, però hi ha d'altres equips que, bueno, que sentim comentaris, que a la mínima que et queixes una mica és com de, bueno, és que el futbol és un deporte de contacto, com...
1: Sí, quan rasques una mica, surt una mica l'essència real, no?
2: Exacte.
1: De tot això, eh?
2: Sí. Sí, però sí. Això amb la gent que, amb la que jugueu o estàs sentint a les grades?
0: Contra la que juguem.
1: Clar, és que nosaltres aquí, és que, defensors del futbol, nosaltres no ho serem mai. És a dir, en aquesta ocasió ens costa moltíssim. Però el que ens diu realment tampoc ens acaba de sorprendre. O sigui, encara que el Lluís s'està sorprenent una mica, però jo crec que...
2: No ens acaba de sorprendre, però a mi em decep profundament.
1: Totalment, totalment.
2: Perquè,
1: totalment.
2: Clar, penso, ostres, és que aneu a jugar, no? A clar. Jugar? No sé, bueno...
1: Però amb això suposo que això que ens explicaves ara, ara també a vosaltres us dona eines, no?, per seguir treballant i per seguir-ho lluitant, no?, justament. És a dir, que tant de bo en un món idíl·lic no hauria de fer falta i no hauria de passar això, però suposo que també us rearma, no?, per continuar, doncs, treballant i al final, més enllà de l'activitat esportiva, té una part reivindicativa, també, el vostre club, no?, i de visibilitat.
0: Totalment. O sigui, al final sabem que és una cosa que... No vull normalitzar-ho, però sabem què passa dins del futbol. Però, per altra vegada, és com... Això tampoc m'ha de treure a mi espai d'estar aquí.
1: Clar.
2: Clar. Escolta, i clar, entenc que generar aquest equip et fa participar de la teva història, però t'ajuda a compartir-la, a sentir-ne d'altres. Quina és la relació... amb l'esport al llarg de la vida d'una persona, per exemple, trans?
0: Doncs mira, jo, personalment, jo des de petit volia jugar a futbol. També perquè tinc un germà 3 anys més petit que jo i doncs jo volia jugar a futbol. Llavors, què passa? Que, clar, jo aquest any faig 30. Llavors, jo en aquell moment, equips femenins, no? Quan jo vivia socialment com una noia, doncs no hi havia. Llavors vaig poder jugar amb un equip mixte, crec que fins als 12 anys, que és fins a l'edat límit que es permetia jugar nois i noies. I després doncs, vaig haver de deixar de jugar a futbol, perquè a Riells no hi havia un equip femení. No va ser fins al cap de 2, 3, 4 anys després que l'Hostalric i el Breda van fundar equips femenins. Llavors vaig estar jugant fins als 18 anys i després ja, doncs, per motius de la vida, d'estudis, feina, doncs, no he seguit jugant a futbol. Però, clar, descobrir Fènix, tot i que ara mateix no sóc jugador, descobrir que existeix un equip superinclusiu, doncs per mi m'obre portes, doncs que, perquè jo, per exemple, no m'hagués plantejat mai jugar amb un equip amb nois cis.
1: Ara parlàvem del futbol, que és l'esport on estàs ara implicat, no? I al principi del programa Lluís ens explicava una mica doncs, la situació esportiva, no? En termes més generals. Com descriuries tu el moment en el que es troba ara doncs, justament les persones trans doncs, en aquesta representació esportiva i parlàvem d'olimpiades, de grans competicions mundials, en quin moment es troba ara la situació?
0: A veure, doncs jo ho visc com que... és superinjust, perquè al final la dada que heu donat de que no hi ha cap persona trans que hagi guanyat cap medalla, llavors, és això, s'està generant un debat molt, molt gran quan realment les persones trans no hem tret medalles a ningú. Sí que va haver-hi, doncs, potser el cas aquest una mica polèmic de la boxejadora intersexual, que hi havia molta gent que deia que era una persona trans, no és una persona trans, és una persona intersexual.
2: Bueno, és que aquest debat genera el que passa, no? Aquesta policia del gènere, de cop i volta, on tothom estem aquí, no?, opinant sense saber gaire. Perdona, que t'he tallat. Digues.
0: Sí, o sigui, al final és això. No estem parlant d'una problemàtica real, perquè no estem traient medalles a ningú, no? Però alhora és com que és... algo superproblemàtic i és una cosa que genera molt de debat i realment és com el tema de la biologia només entra en debat quan hi ha persones trans.
1: Total.
0: O sigui, jo d'altres modalitats d'esport doncs no hi domino tant, però per exemple la natació. Jo crec que no té la mateixa avantatge una persona que fa un 38 de peu que una persona que fa un 43. Però aquí ningú diu res de biologia.
1: Clar.
0: A nivell de bàsquet no és el mateix una persona que fa 2,10 metres que una persona que fa doncs 1,59 metres com jo. Però ningú parla de biologia.
1: Clar, amb això ens confirmes una mica que el futbol és, sembla, i potser amb el sentit de la paraula, és més, no?, que un esport al final, no?, el futbol. És a dir, sembla que aixeca passions en moltíssims altres terrenys que resten a veure amb la tècnica esportiva, no? I això, no sé si forma part també o... ajudaria segurament, jo entenc, que els grans clubs de futbol també s'impliquessin amb la causa, no? I hi hagués en moments concrets, doncs, que portessin visibilitat, no? Perquè si tots aquests moviments comercials i de publicitat on s'impliquen a futbolistes a primer nivell es fessin servir també per aquesta causa, seria genial, no, això?
0: Sí. O sigui, realment fa falta persones més visibles i que tinguin com més audiència o puguin arribar més a la gent que s'impliqui. Però no ho fan.
1: No ho fan.
2: Clar, segons el que tu ens explicaves, no?, de la teva història de vida, a tu hi ha un moment que no és que decideixis parar de jugar, sinó que el sistema t'obliga a deixar de jugar. A mi em passa quan, amb els nanos, no?, que de l'escola, que a vegades trobo que hi ha poques alternatives organitzades d'oci, perquè... entenc, bueno, no ho entenc, no ho entenc, però, bueno, podria arribar a acceptar que hi ha una estructura molt ferma pel tema de la competitivitat, pel que fa a la restricció de gènere, blibli, però, al final, no hi ha... tampoc hi ha una via de muntar un equip que jugui a partir dels 12 anys, no, s'explora poc aquesta via, no?, d'un equip de nois, noies que s'ajunten, juguen juntes perquè coincideixen, són de la mateixa escola, són del mateix barri o que sigui, i competeixen. No hi ha aquesta estructura, no es busca gaire, no?
0: No. I al final, o sigui, es fa com moltes normes restrictives cap a què es permet i què no es permet no només al futbol, a l'esport en general. I no som les persones que ens hem d'adaptar a l'esport. És l'esport el que s'ha d'adaptar a les persones.
2: Clar, clar, totalment.
1: Totalment. Sí, sí. De fet, ens parlaves justament de com l'esport s'hauria d'adaptar a les persones. Quines són o les principals o les més importants barreres que creus que encara existeix, doncs, això, pel que fa a les administracions esportives i el que fa, doncs, als esportistes? És a dir, quines són les barreres, quines són les coses que ens impedeixen, doncs, que passin tot això que ens estaves explicant ara, que la gent pugui accedir a l'esport i que un cop ho està fent i es sent part, doncs, que no es senti apartada.
0: Doncs, per exemple, jo el que em ve més al cap amb el tema de les restriccions és perquè tenim la mania de dividir-ho tot entre gèneres. O sigui, crec que hi ha moltíssimes altres categories que serien molt menys discriminatòries o restrictives que no es parli de gènere. Doncs no sé, per exemple, crec que és a Lucha Libre, que va per pes. Perquè no pot haver-hi un esport que sigui per alçada, yeah, o no sé, o persones que porten 10 anys fent-ho, o no sé, vull dir, aquí estic especulant una mica,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí.
0: Però que la mania de separar-ho tot per gèneres. O sigui, al final, vale, sí, jo m'identifico com a home, però jo no tinc el mateix nivell que una persona, doncs, que poder ha fet una pubertat on ha tingut testosterona molt més alta que jo, o que porta des dels 5 anys, doncs, practicant una cosa, a que jo em porti, doncs, 2, per exemple.
1: Clar, clar. Home, amb el tema aquest que deies de separar tot per gènere, és que portat a la realitat actual d'ara mateix, encara segueixen fent aquestes festes on es celebra el gènere, sí, sí, dels, sí, nens i les nenes representats amb el color rosa i amb el blau. A dia d'avui, això, és a dir, que estem parlant de tradicions i costums molt antigues, però en tenim de noves que estan sorgint ara mateix i que van per aquesta mateixa línia. És a dir, que no sé tu com valores justament això, que ja des de petit les pròpies famílies, alguns amb més innocència i d'altres, jo crec que de manera conscient, ja marquin, perquè és marcar i senyalin, doncs, el futur de les seves criatures.
0: Em sap greu.
1: Vull dir, eh?
0: I també perquè ho he viscut, no? Jo, a mi em van educar com una nena i jo les meves fotos de peques tot vestits, tot rosa, i penso, Bueno, potser en aquella edat doncs, no podia decidir, no? Però quan tenia 3-4 anys jo ja podia decidir una mica quina roba volia i quina roba no volia. Clar. Però me la posaven igual, saps? Llavors, és com que crec que des d'abans de néixer, fins i tot, quan al metge li fan la eco, no? És com, vale, té això, serà això. I és com que ja comences a construir com serà el teu infant, no? I li estàs condicionant absolutament tot.
1: Sí, sí, no, no, es crea totalment un relat al voltant de la persona, sense que aquella persona tingui, no, la decisió de...
2: Un relat que no és propi de la persona que l'està construint, no?
1: Totalment, sí, sí.
2: Tu has fet un exercici molt interessant, que és el de posar-te creatiu i intentant idear una classificació bastant més inclusiva que permetés transformar la competició en l'esport, però a mi el problema que veig és que em fa l'efecte que les persones que s'hi han de posar no tenen gaire ganes de posar-s'hi de moment. Jo crec que els hi queda poquet, perquè ja... Sí, jo crec que els hi queda poquet i que d'aquí poc s'ho hauran de repensar, perquè no... Fa l'efecte que tal i com estem d'aquesta forma tan estàtica no acabem d'anar enlloc. Bueno, és la meva idea.
0: Sí.
2: Després et volia dir... Més exemples com Fènix Futbol Club?
0: Doncs mira, a Barcelona sí que hi ha equips LGTBI, no són exclusivament de persones trans. També és veritat que, per exemple, Fènix va començar siguent nois trans i doncs ara juguen també noies trans, com per exemple la meva parella.
2: Vale.
0: Llavors que s'ha obert com una mica el ventall de dir, bueno, doncs hi ha més persones trans que volen venir a jugar a Fènix, no tenen per què ser només homes, no? O persones binàries, també poden haver-hi persones no binàries. I a Barcelona sí que hi ha altres equips LGTBI, però sí que no són exclusivament de persones trans. Sí, Fènix, per exemple, no ha arribat al cas d'una persona que sigui cis, bisexual, homosexual, que digui vull jugar a Fènix, però que a veure, que si hagués de venir, doncs que tampoc és no, com aquesta discriminació positiva no, vés-te a jugar amb un altre equip, no ets trans.
1: Clar, total, total. Escolta, avui estem parlant d'esport, però ens interessa molt també la teva opinió de com estàs visquent doncs l'auge de l'extrema dreta a casa nostra, perquè parlàvem abans de lleis, de canvis, que potser en altres moments hem pogut pensar doncs, que el futur seria millor. Nosaltres ja aquí fa temps que em creu que el futur no va cap a millor, o si més no, el futur més immediat. Com vius tu també, primer, l'entrada de l'extrema dreta a les institucions i com creus que això pot repercutir a llarg plaç o a curt plaç doncs, en decisions esportives com aquestes?
0: Doncs jo crec que va pitjor. O sigui, a mi realment és un tema que em preocupa moltíssim, ja no perquè sigui una persona del col·lectiu, sinó perquè sóc una persona...
1: que viu a la vida.
0: Obrera,
1: sí.
0: No? Que no sóc un ric i estic especulant amb l'habitatge, llavors tinc problemes en el meu dia a dia. Llavors, jo crec que al final l'ésser humà està condemnat a repetir la història. O sigui, com pot ser... A mi no m'entra al cap que una persona amb 16, 17 anys digui com Franco se vivia mejor. O sigui, no m'entra al cap. Tu no has viscut amb Franco. El meu avi sí, i el meu avi m'ha explicat el que es vivia amb Franco. I no es viu millor. O sigui, llavors, jo crec que a la ultradreta... Una cosa bona que té és que ha fet molt bon màrqueting per xarxes socials, ja s'ha pogut captar els perfils que pot captar. Això és l'únic bo que ha fet,
1: total.
0: No? I jo crec fermament de que la COI, la decisió que s'ha pres amb les Olimpiades, ve totalment condicionada per qui està governant ara mateix als Estats Units.
1: Doncs això és important, perquè a vegades també va molt bé entendre quin és l'origen i per què passen a vegades moltes coses, no? I molt lligat amb el que deia l'Alan, amb el perfil de persones que han anat a buscar, no? Però a mi el que em preocupa de tot això, que parlem moltes vegades de gent jove, però que també hi ha gent adulta i que accedeix a llocs de poder on es prenen decisions, que això és una cosa que a mi també em té el cap també, no més enllà del que puguem votar o no, però sinó la gent que també acaba doncs accedint a això, al poder, no? I a prendre decisions, que això també doncs, és importantíssim. Sí.
2: Escolta, Alan, què ofereix Fènix Futbol Club a les persones que ens estan oient ara mateix, ens estan escoltant?
0: Doncs Fènix obre els braços a que qualsevol persona que no se senti segura a l'esport doncs pugui venir i trobar el seu espai segur. És que, de fet, realment Fènix sí que la idea principal va començar per persones que portaven molt de temps jugant a futbol, però les persones que estan entrant últimament o les persones que ara mateix estan jugant a Fènix són persones que al futbol els havia donat absolutament igual.
2: Mm. Yeah.
0: La meva nòvia, per exemple, futbol zero, però de sobte va descobrir Fènix i va dir «Ai, doncs si algun dia faig futbol, serà aquí». I doncs està jugant i està supercontenta, no?
1: Mm-hmm. Bueno, això és importantíssim, que al final serveixi també doncs, com un espai per retrobar-se.
2: Un espai segur,
1: no?
2: Exacte, per fer comunitat.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. I que al final també persones com tu, Alan, que al principi ens deies que havies fet esport quan eres molt petit, no? I que ara has pogut recuperar aquesta activitat esportiva, no? Que per tant dona també com a exemple de que hi ha llum al final del túnel, no? I que hi ha iniciatives com aquesta doncs, que ens serveixen. Que ara ens deies que no estàs jugant, però formes part activament del club, no? I que per tant ets una de les persones que empeny perquè això funcioni, perquè tingui continuïtat. Esteu realment, per acabar, suport també institucional de les administracions, és a dir, algú que us ha donat un copet a l'esquena i us ha dit vinga, seguiu endavant o no?
0: Bueno, és
2: o vinga,
0: més...
2: seguiu endavant, teniu això...
1: Potser tant, no?
0: No, jo crec que és més com l'empenta que fem nosaltres.
1: Vosaltres,
0: és a dir,
1: potser
0: costarà, però endavant. Ara mateix, per exemple, Fènix no està en el seu millor moment. S'està replantejant moltes coses de dinàmica i tal, perquè al final és això, no? No hi ha una persona que sigui entrenador oficial o entrenadora. Llavors, ara mateix aquest paper sí que l'estic exercint doncs, una mica més jo... sense jo ser nada d'això,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: però
1: sí.
0: Que al final, doncs, jo he jugat uns anys i una mica sí que domino. Però, per exemple, el fet de buscar entrenador costa molt, perquè al final tampoc volem que sigui una persona que tingui la carrera de no sé què, els estudis de no sé què, sinó que també sigui, evidentment, sensibilitzada amb el col·lectiu,
1: clar,
0: no?
1: Clar.
0: Llavors, estem en un moment de dir hi ha moltes persones que porten molt de temps jugant a futbol i hi ha persones que no han jugat absolutament mai i el nivell d'entrenar, fer el mateix entrenament amb aquests dos nivells és molt complicat. Llavors s'està replantejant doncs, fer un equip com amb gent que porta molt més de temps o gent que potser sí que vol competir o gent que només està a Fènix perquè és un espai segur i perquè volen fer esport.
1: Ja està.
0: Competir.
1: Doncs ho anirem seguint. Moltes gràcies per acompanyar-nos i per venir avui.
0: A vosaltres. Sí.
1: Nosaltres, Lluís, marxem amb què?
2: Música.
1: Amb música,
2: She Did It Again, de la Tyler i la Zara Larsson.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera setmana. Que vagi molt bé.
2: Que vagi bé, adéu.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Sons d'òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on coneixen l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM. Ràdio Mollet.
0: La ràdio. La teva ràdio. Ràdio Mollet.

0: Comencem una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UA1 i de ràdio. Ivan Osona i Sergi Guiu, bon dia.
1: I ei, molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí,
3: aquesta excusa no ens servirà per
2: ara sempre. T'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
3: Que ens haurem d'inventar una altra cosa, eh?
2: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
2: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen. Molt recomanable, d'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig... Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
3: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola m'ha recomanat...
2: Se va fer bronca, vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
3: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms. Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
2: Perquè ja ho vaig dir aquí...
3: No, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
2: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
3: Sí, ho sé.
2: És agradable, és una sèrie molt agradable, la veritat.
3: Bueno, és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però que totes les sèries són així de bon rotlleres.
2: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
3: Doncs molt bé.
2: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes. Spoiler, quan acabi el capítol els teus problemes seguiran existint. Llavors,
3: llavors el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com fa jo.
2: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
3: I s'acabarà de seguida, no?
2: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
2: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, en una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
2: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya, doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar. Però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
2: Segurament, pot ser. Pot ser. És una sèrie... És a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir, doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
3: Ai, per què?
2: De fet, la mirada compartida, és a dir, no està ben feta aquesta frase, la mirada amb companyia... La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
3: Per tant...
2: No, l'acabaré de veure, però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... Ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
3: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs, o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic perquè com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
2: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès. Sí. Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
2: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitjana que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No
2: dic que sigui bona o dolenta, això ara no hi entraré jo. Mi no m'està agradant. Per mi, no en tinc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
2: No passa res?
0: No. El món continua.
2: El món continua, correcte. Sí.
3: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
2: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
3: A veure, cancelen...
2: Torna-hi.
3: Perdona, que...
2: És igual, Ivan.
0: Sabeu el que no continue?
3: Ah, correcte, sabeu el que no continue? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero...
2: Un drama, mai millor dit.
3: ...acabarà amb la seva tercera temporada.
2: Oh.
3: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
3: Seria un detall, sí. Seria un detall sabent-ho a priori,
0: sí.
3: I que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
2: Que tanquin amb pany forrellat, no? I...
0: Que deixin de respirar.
3: Jo, mira,
2: vaja,
3: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respirar una sèrie dolenta.
2: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
3: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Antana, ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa...
3: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no, és qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
2: No es pot comparar.
3: No, millor que no ho facis, jo millor que no ho facis.
2: És que no es pot, crec que són dues coses completament...
3: Però...
2: Crec que respirar no és competència de Pit ni viceversa.
3: No, a veure, jo, en qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa, ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
2: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
3: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
2: Com?
3: A nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
2: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira.
3: Els metges, ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
2: Segueixo pensant que no es poden comparar, que és a dir, que és una comparativa que ja juga a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa,
3: sí,
2: de Respira amb
3: Demi. Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
2: Segurament.
3: No te diré que celebrem...
2: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie
3: és cançari. No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina, serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense
3: però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
3: No?
0: Sí.
2: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
3: Home, no.
2: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
3: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
2: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
3: I tant. Inhala, exhala, respira.
2: Això és el lema,
0: Això és el lema, mare meva.
2: Doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, que dolent.
2: És que, clar.
0: És que ja, en fi... Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impuros.
4: Eu tenho o direito de ficar com os meus netos!
5: Gigi!

0: perigoso levar as crianças.
1: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
2: Vaja.
1: Bueno. Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
1: A Disney Plus també.
3: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
2: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
1: Molt bé. Tiramilles.
2: La primera.
1: A Disney Plus arriba El Encargado.
4: Hola, Liceo.
5: Buen día, Martita.
6: ¿Cuánto le cobraste?
7: 14.000. Toma.
6: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
7: Dale.
6: Liceo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
5: Hace 30 años que trabajo acá.
1: És una comèdia dramàtica, vaya oxímoron, però bueno.
3: No, per què?
1: Home, comèdia, si és comèdia, no és drama.
2: Se viene.
3: No se viene, però és un...
1: Com és allò de la...
3: És un debat a tenir perquè...
1: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
2: Vaja, no...
1: Hi ha una frase que el...
2: No,
1: tots
2: no et puc ajudar.
1: Diuen.
2: Vaig a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
1: Vale.
2: Pots conduir-la.
1: Van, a veure, continua.
3: Ah, ja he de continuar jo?
1: No, vull dir que per què, bueno.
3: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, per què es dona per fet? Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
1: Perquè una comèdia és de per riure.
3: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
1: Ah, no?
3: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
1: Molt bé. Jo vaig explicant, ¿vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures de Liceo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
2: No, trata d'arrencar-lo, Carlos. Por allà.
1: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
3: Vale.
2: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo
1: perquè
2: quan feies guions?
1: Perquè tinc molta feina, Sergi.
2: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa
3: res. Si voleu
2: res.
3: Que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
2: Ja has acabat, no?
1: Sí,
2: pot ser. Tinc tres frases.
1: A veure quina és.
2: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
1: Això era.
2: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière, la vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia pels que pensen.
3: Ojo! Estem posant profuns, eh?
1: Jo deia la primera, eh?
3: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
2: Buf,
3: vale?
2: Que pesats en fer aquest xipeu.
3: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mediant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
1: Molt bé.
3: Bueno, no, però jo t'he dit que, no sé, jo... m'agraden molt, sobretot, les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrimeta a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
1: Sí.
3: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia, per exemple, Severance.
2: Sí.
3: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot,
2: però,
3: per exemple, a través de Dylan.
2: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
3: No és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, traient resultats molt bons i molt interessants.
1: Vale, no ho tornaré a dir.
2: Bueno, no tornarà a passar, eh? No passa res.
1: No,
2: disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
1: Vinga, va, a Netflix, arriba Gloria.
8: Ja vi que segurança aquí, putada.
4: We're together in this fight against communism.
7: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste. A guerra faz-se com armas e não só, é aí que entramos nós.
1: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat de retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no acabo de veure el
2: lligam. El lligam, no? Sí.
1: Bueno. Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
8: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
3: I fins aquí, ¿no?
2: Sí. Ah, és això?
1: És això.
2: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
1: no,
2: gent
1: no,
2: de
1: no, trailer. No, és això, és això.
2: Molt bé.
1: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
2: Jaume, sí.
1: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
3: Veus? Veus?
2: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
3: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
1: Home, però és que això de comèdia no en té.
3: No, però veus?
1: Humor àcid? No sé fins a què...
2: Estic en condicions, ara mateix només estic mocs.
1: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
3: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... Com a una de les paraules que el defineixen no és humor,
1: eh? És que no ho sé, o sigui...
3: T'estic buscant les
2: teories, eh? L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
1: Ho podria, sí.
2: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor... O del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
3: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el
2: respecte. No. Anem a fer un anàlisi...
1: No t'ho sabria. Depèn.
2: Lingüístic.
1: Depèn.
3: Busco la definició d'humor àcid, també?
2: No, però jo entenc el que diu, Rejuït.
1: No, vull dir...
2: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que sí, se li diu en castellà.
1: De mala llet.
2: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
1: Faig servir passivo-agressivitat.
2: Sí. Ah, passivo-agressiu.
3: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
2: Cinisme. Passivo-agressiu. Com ho definiríem, el passivo-agressiu?
1: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
2: Molt bé.
1: El que acabes de fer ara.
3: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
1: això
3: tant,
1: sempre.
3: Si ho sabeu fer, nois...
2: Bueno, tota la calle 13, que tampoc n'hi ha bé, perquè fan a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, estápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
3: L'acabes o no?
2: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
1: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
9: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
10: La montaña es como una tumba. Encuentra al que lo ha hecho.
9: No voy a parar.
1: Diu aquí que...
2: T'expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
1: sí,
2: Déu-n'hi-do.
1: El que passa que
2: jo... Jo llegi llibres més curts que aquesta sinopsis.
1: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixis.
3: Microrelants.
2: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
1: Ja, ho sé, ho sé.
2: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
1: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
3: Segur, sí.
2: Però és la primera vegada que en parlem, que ens hem de parlar,
1: no? La sèrie... No, aquesta...
2: A tu la tenies ubicada?
1: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... En vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred... Perquè un que
2: vale.
1: Passa la muntanya...
2: Ah,
1: perquè
2: vale.
1: Jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
2: Vale.
1: Sí que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
3: Sí. És que Déu-n'hi-do tot el que ja he explicat de l'Àlex Boqueta, eh?
2: Si vols ho deixem aquí, eh?
3: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
1: Sí.
2: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
3: Mira...
2: És produïda per França, eh?
3: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
2: Molt bé. A França segurament té més èxit, no?
1: 4 així milions d'espectadors.
3: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
2: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
1: Sí, sí.
2: Fan coses bé.
1: Sí, de...
3: Mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
2: cada
3: copiat...
2: capítol!
3: Ens han copiat el pitjor...
2: El setmanal.
3: El pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
2: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
1: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
11: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
12: Si me tocas, voy a gritar.
11: Cógelo.
1: És protagonitza una nova temporada de la sèrie d'espies.
2: Molt bona.
1: Té... L'has vista?
2: Sí, de fet, vale. Us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
1: Ah,
2: doncs
1: mira, no me'n recordo. Ah, sí.
2: No sé si estava la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
1: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada... respaldada, no és correcte.
2: Recolzada, eh? Sí, compta el suport de, no?
1: Compta, sí. Per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'exigeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
2: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i sí? guapos que Ui. Són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar, Priyanka Chopra, Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona...
3: La parella,
2: Joe? Del que ha fet més coses.
1: Molt bé.
2: A nivell audiovisual.
3: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
2: el Nick.
3: Bueno.
1: El Nick.
2: Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
3: Beatles, deu ser aquests dos, que sí?
2: Just aquests.
3: Mira, molt bé.
2: Sí
3: que fan una mica de ràbia.
2: Però no, però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
3: És el Nick Jonas, no?
2: Sí.
3: Amb la seva parella, o no?
2: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
3: Vale.
2: Sí.
1: Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
13: What? He actually sings in the shower.
14: I do not.
13: Yes, you do.
15: Abby, can I take Joey to our house?
16: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
17: Joey, you wear a hat, too.
1: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, no sé pas de què em sona això, un sindicat...
3: No,
1: Pegasus? Un sindicat del crim d'elit i gran poder. Quan el seu comboi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. O sigui, Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
3: Correcte.
2: També tenim els nostres drets com a treballadors.
1: Lo de, es con lo del crim organitzat.
3: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
1: Aquí treballem bé.
3: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
1: Sí, sí. Exacte.
2: Tenim estatut reglamentat.
3: Amb estatut. Comptabilitat.
2: Jornada completa.
1: 8 hores, eh? I les hores extres el paguen.
2: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyenda.
18: One wrong word. One wrong decision. Then you're a gunner.
19: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
1: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
2: Molt bé.
1: Repassem a sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13, al
2: Atrévete.
1: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent en aquesta segona temporada. Els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per ser danès està molt bé. És possible.
2: Jo em sembla que sí. Però
1: basat
2: no
1: en una
2: clar.
1: Novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes revelen que...
2: Confirmo que l'he vista perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
1: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu escondite?
2: Què?
3: El fet i amagar, no?
1: Bueno, sí.
2: 6 capítols té.
1: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
3: Primer turbador, eh?
2: Això? La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
3: Avellana?
2: Sí, és algun fruit sec, caram.
1: Sí, sí, sí.
2: De Chestnut Man es deia la primera temporada. Alguna cosa així. I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
2: Castanya, caram, clar, castanya.
1: I està una mica com així.
2: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser, sí. Alguna cosa així. Que
1: sí,
2: ara
1: sí, que els deixava al costat de la víctima.
2: Molt bé.
1: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gracias, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
2: De apellido Next.
3: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
1: Com?
3: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
2: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
3: Hi havia un programa Neox, que era molt falton, que es deia Next, que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava, bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves 1 euro per minut, i llavors quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no, i quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
1: Ah,
3: sí, passi el que estigui passant, es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
2: Llavors hi ha un clip de me llamo Sergi i la noia
3: Next.
2: I la noia el talla i diu i de apellido Next s'acaba aquí la cita.
1: Hòstia, no feu això, la vida real. Apple TV, Incondicional, arriba a Cosmos, arriba Professor T, a Netflix, Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
3: Vaya,
2: alça.
1: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
2: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
3: No, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Amazon Prime Video, Good Omens,
2: diuen que està molt bé, aquesta.
1: Plus, The Lady, a Netflix, Nemesis, a Netflix també, Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, La Superfreak, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
3: No fa cap falta, això.
2: Berlín, eh?
1: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
2: home, no està gens malament.
1: No, Déu-n'hi-do.
2: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries, perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
1: Molt bé.
3: De moment tenim Rooster, no? Habéis dit?
2: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en un, dos dies tens la tendència. Rooster no és, una, no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que veus bé.
3: Adéu.
1: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulleda Ràdio.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Wow, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú de Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van envair la península ibèrica. Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no... Des d'una invasió brutal, sanguinària, no?, que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va envair ningú, no? Bueno, pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions. Intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim. Però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no?, Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'Acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció hi ha mentira.

0: naturals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
1: Clar.
0: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, en la mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents, no? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són, no? Clar, i no només això, no? No només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
1: I per què passa exactament això?
0: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots bandes, no? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o fos a finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
1: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
0: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, o sigui, traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre nord de la península, no?, l'inici de la Catalunya Carolingia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior. Vull dir, és un element que ens trobem. Potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
1: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
0: No gaire, no? Però potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una

0: mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10 o 12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la Reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, no?, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats, o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic, ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Ah. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets. No? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
1: Ah, si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
0: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petitetes, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que és descrita, es creu, entre el 740-741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquest, la primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata, és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es feu una idea. Compara la derrota dels gots al 611 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia, perquè es fa una idea en el rànquing pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari, no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880-890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, el no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? Molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? De que el que s'està fent és una recuperació de territoris.
1: Això està assentadíssim, eh?
0: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons de Sen, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets. Per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana. Hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Mm. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb vés a saber qui, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
1: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
0: no,
1: podem saber?
0: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, està molt enfeinat.
1: Sí, ja no cal.
0: Ja no cal, ja no, no cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans a més hi havia un contador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre, jo no sé si
0: s'ha trencat el contador, ja passa la volta.
1: Bé, no passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant en context els darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament, no? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sigui com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Rodrigo, sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, Agila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot i que, per tant, els visigots acaben a Astúries i, per tant, la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però els successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, part de les no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors, no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troba en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat abastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us rematem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els hi costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no?, arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència massic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, dues generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no?, que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien. No? Per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci... No? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ja tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no?, de tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: I ja ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, era un... Bueno, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revolució posterior que busca, sobretot, vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no?, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no?, i al final de la monarquia romana, no?, el rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no?, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla. No? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no?, tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat. No? El perro Rodrigo, no?, és un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores, com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment rica, i un cas diametralment oposat al que es presentava ara. Hispània vista, no?, la costa d'Hispània vista des de l'altra banda de l'estret, era vista com un territori afeblit políticament, però amb grans recursos naturals, no? Amb grans recursos de botí, amb una capacitat d'assentament de tropes important. Penseu també que els berebers que acaben de ser islamitzats tenen la fe del convers, no? Són tropes molt, molt a tope, però a la vegada són tropes de segona, no vistes en tots els drets. Això portarà en els primers anys de l'Andalús a problemes entre berebers, siris, àrabs, però bueno, no ens avancem. Sigui com sigui, l'estiu de l'any 710, Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb 4 vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint o estava dividit ja entre Rodericus, doncs Rodrigo, i Agila.
0: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
1: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, de Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quant, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no? Jabal Tarik, Gibraltar. A aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
0: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
1: Els arriben un WhatsApp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els bascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península. És a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell, en el 710, organitza una expedició per pacificar els bascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, almenares, rotllo que rojan, venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
0: I serà la famosa batalla de Guadalete.
1: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pot, no?, dins dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete... Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadalaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Pues però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut això portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents... Bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna. No? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successòria, tal i qual, segurament aposten per Agila o aposten per alguna de les candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, eh? Suposo, ho he fet. Aquí que... posa, el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa. I ha reaccionat
1: com esperava. Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, tio, bueno, aquest tio que fa... Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabiendes.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què vostè me habla, no? Però, doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això després de Guadalete no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives, que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compostos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts. No? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris o una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet a la... no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava en els seus càlculs polítics, no? Preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. Tot en 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenim allà 711, 12, 13, 14, 15, allà... Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè acabessin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats amb pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi... tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés. Quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries. Que, vale, jo he de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si me'n trobo una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no?, a la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Estos bàrbaros, què fan, tio? Deixa'l. Pues aquesta història, exactament igual, s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no?, per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats gent a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elits visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat i quan els musulmans arriben a Toledo es troben que l'han evacuat. S'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes. Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no?, d'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivencia dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no?, perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, i el cas de Cassius, no?, aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Cassi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. Encara més enllà de l'Ebre no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusair rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada dels 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després el que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat nord de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de dos anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys, però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà substituït, destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes de Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Reche que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troll a la conquesta islàmica de la península ibèrica. Gràcies, Alberto Reche.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
1: El POU. Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.

0: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriben moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar en la seva veu o amb d'altres les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot del moviment outlaw dels darrers anys. David Alan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used To Love Me A Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This Bottle. Va ser un èxit molt menor al número 80, però també la recordarem.

Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell "Won't You Lie With Me in a Field of Stone" gravada per Tanya Tucker i aquella irònica interpretació de Johnny Paycheck de "Take This Job and Shove It", que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui, al Club del Country, recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once You Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, "You Never Even Call Me By My Name".

Com hem dit, algunes de les seves cançons més icòniques, de fet, les va portar al número 1, cosa que no va aconseguir mai de manera individual, excepte al Canadà, on sí que hi va arribar el 1984 amb aquest Mona Lisa Lost Her Smile. Doncs, com dèiem, dues cançons precioses que ell va compondre i que van interpretar altres artistes. Us portarem a terme, ara mateix les escoltareu, el Will You Lay Me With Me in a Field of Stone, de la Tanya Tucker, i després el Take This Job and Shove It, de Johnny Page, que el Club del Country homenatjant David

extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el country clàssics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran èxit a les llistes americanes de música country, número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell, i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa, Lost Her Smile.

El record de David Allan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats, que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic a Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que, com hem dit, ens ha deixat en recentment amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

Jazz, Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Kendall van enregistrar les seves cançons, però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

tasca la de Cliff Downs com a compositor, no amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Anton Schlitzer, qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i a Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música

deien World Music, aleshores Country Gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Kendall, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual la guitarra acústica també s'acompanya al mateix Glenn Kendall amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

Música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, a la música Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Love Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva, a part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chalin, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marty Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tommy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy de Walt the Line de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

així hem escoltat a Jared Jeff Walker, però òbviament és l'homenatge a Wayne Moss, intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment a l'estat de Tennessee. I un altre que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret de Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Crumpt era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més, també va ser el productor i tota la percussió portava la seva firma amb aquell Rainbow del 1987 de Dolly Parton, però a més ell era un dels habituals a les sessions discogràfiques d'Alabama i va participar-hi en discos com el Southern Star, Pace It On Down, American Pride, All In Pictures, àlbums de finals dels 80, principis dels 90. Ha participat multitud de sessions també de música pop i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè que ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86, ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crumpt, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau. Thank you.

0: El món és digital. Cada setmana ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Cada dimecres a les 6 de la tarda i en remissió divendres a 4:45.
1: Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: cada matí als experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
2: No el trobo divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Oh, Sergi, tu i jo ens passaria i... això, total.
2: Home, i tant.
3: Clar, perquè aneu tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

Ara migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.